0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A veure, parla'm una mica, tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
7: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat,

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.
5: Estàs escoltant

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi. Funky Drugs Radio.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, era un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
1: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa. Escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
2: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials... Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
3: Un plaer, Anna.
2: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
3: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
2: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
3: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
2: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
3: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
4: I un dia mos va dir, bueno, vos puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
2: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
3: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
4: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'aquesta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
2: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
3: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
4: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament, tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes, també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això, ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i és apte per a tothom.
3: Però clar, tal com apunta Disculpa. I a més, és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
4: gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va, de la seva infància, i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien, autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
2: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
4: Els esports de lluita n'han existit per les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en molts esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. I suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
3: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
2: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
3: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
2: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
3: Fins aviat.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al Port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala. Uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pereferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha diverses, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après. Eh? I, de fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. I una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes, es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut. Van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després, el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem, i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenies, clar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8, i antigament més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No. Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores, i això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta.
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any manteniment és molt inferior, i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc a poc, i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, sí. Debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món, i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer, i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para cuatro personas. Tengo dos cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca, quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai, sap mai.
1: Sí, però esclar, guita, queden tres trenyines aquí a l'escala, i totes tres en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, ara ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i... En fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai. Aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa. L'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
6: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
6: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
7: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
7: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i, sobretot, d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
7: I de fet...
3: Digues.
7: I de fet, això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats. I sempre m'ha agradat, doncs, descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
3: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
7: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori. Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
8: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
7: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
8: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, pues, vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
8: Bueno... Sempre, jo crec que sempre, bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo el dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo, sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també i sempre és d'estirar i deixar i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
7: Perdó.
3: Digues, digues.
7: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
8: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Bixaur, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella, també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
8: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca de Rasquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat. El ramat és d'un altre noi. És d'en Josué, de Capri Omega. I estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final patirà avant. I ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça, que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
8: Doncs és més complicat, jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, lo de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però esta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client, també.
7: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
8: Bé, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
8: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè doncs en 7 anys doncs vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a apressar a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat amb augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
8: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i està la meva parella i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
8: Sí, sí.
3: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
8: Sí, moltes gràcies.
7: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però el que he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: Continguts en xarxa.

0: és que...
1: El vodka caduca? El vodka és un licor pur elaborat amb ingredients que es poden destilar en alcohol, que inclou qualsevol cosa, des de patates fins a fruites i blat. En general, el vodka arriba a tenir una graduació d'un 40% d'alcohol per volum o superior, el que el converteix en un licor pur quan se serveix sol. L'alt percentatge d'alcohol del vodka el fa increïblement inhòspit per a la vida microbiana, per a la qual cosa és essencialment immune al deteriorament bacterià per sempre. Els bacteris no poden esperar sobreviure en una ampolla de vodka, així que ni tan sols cal preocupar-se en cercar la data de caducitat. Tots els licors base, inclosos la ginebra, el whisky, el tequila, el rom i el vodka, tenen una vida útil estable, cosa que significa que no poden caducar en una ampolla sense obrir. Els experts de la indústria suggereixen llavors consumir els licors dins dels primers 6 a 8 mesos per aprofitar els sabors màxims. Però, novament, no hi ha perill de que la beguda caduqui, només una possible pèrdua de sabor subtil. L'alcohol s'ha de guardar en un lloc fresc i fosc. I això inclou el congelador, probablement l'àrea més fresca i fosca, per preservar-ne el sabor i evitar-ne l'evaporació. Les begudes com licors, cordials i altres begudes especials de pseudocòctel com l'amaretto o el limoncello poden caducar a causa dels seus ingredients agregats, com sucres o saboritzants.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
4: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
2: Salut Activa.
5: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que van comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, amb el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
4: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit. i tenir una vida més tranquil·la.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. A hores d'ara tenim congestió, doncs, per exemple, al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també l'AB20, en aquest cas, a Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, a la ronda de dalt i a cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció a Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat doncs, també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant, sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments, amb núvols més baixos, cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I, de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28-30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
5: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
6: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som crec que tots els que estem aquí plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
6: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
8: En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: "Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso". Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: "Lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso".
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú: lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
9: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
10: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta. No? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
1: Set i 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
11: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
12: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
13: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
14: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins ara la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
1: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
15: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
16: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
15: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
17: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
18: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'autoritat del transport metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal

0: Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
0: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
3: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenón lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
4: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
3: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança en un duel que ha de servir per agafar confiança del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
0: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les 2 últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la segona victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
5: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
0: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
6: El port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
7: A diferència l'any passat, doncs ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Zaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada de 3x3.
6: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del govern i la Unió Esportiva Mataró.

0: a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
1: Només 5 minuts per arribar a 8:15. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrid, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
3: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrid, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
2: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia, que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa Canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres, se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
2: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
4: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
5: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
4: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. I el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
1: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés, amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
6: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servei.
1: Doncs expliqui'm quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans?
6: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés. Està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil i, sobretot, com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món. I d'aquestes, gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques. I per tant, estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja amb tot el tema de centres de dades, etc. I per tant, jo diria que és una eina de present, no ja de futur, sinó de present.
1: La intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes. D'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
6: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular. Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia. I està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
1: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
6: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
1: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridional, Diana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa en concret de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
8: Això s'ha estès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta. I d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
9: Ha estat complex la identificació de totes les persones perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, el qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport, durant aquest mandat, als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
10: Un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs, s'han sumat 18 iniciatives noves i que, té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
1: 10 minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
11: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
12: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
11: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
13: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que, segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho, que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
14: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina degut a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
15: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
16: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: La greu lesió de genoll de Nico Joaquini deixa el Centre d'Esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
17: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant, i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres, i és que quan pitjor, millor.
1: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
18: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
19: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar. Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
18: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: La xarxa de comunicació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i al Papiol a la Barberà i a Mollet en sentit nord. A més, hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa a Badia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentina Antona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta. Però, en general, aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant a mig matí, ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i, en algun cas, bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda. Per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i, ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran a estar entre els 28 i 32 graus. Per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
5: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
6: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge. I, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
9: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
8: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fa en el marc de la setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
10: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
11: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre a aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
1: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara la Mont Carvajal.
12: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
13: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
12: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
14: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
15: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit, de moment, és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos se'l van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils. 3 de les infraccions presents

0: és precisament el consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
1: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus, doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
0: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments, que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip vellesà i el barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró el Josep Maria Espà.
3: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada. 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva 4ª Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits els anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5-10.
0: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.

0: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
1: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
0: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
2: Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les quatre actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
6: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. De seguida anirem fins a les portes de la cambra per parlar-ne a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora. Una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona plana han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora... Està difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i l'optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís, sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment doncs, afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet doncs, que el número de persones que necessitaven assistència mèdica considerable ha augmentat molt ràpidament i, més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, Protecció Civil de l'Ametlla, ha estat doncs, d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes i de poder garantir doncs que hi havia altres espais amb dignitat, no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
2: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que, per tant, els pronòstics són incerts. Si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, alcalde, perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
2: Bé, doncs els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafocs, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici. Per tant, tots els cossos estan coincidint en que, més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte. De fet, fins i tot, més enllà dels passadissos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades. I, per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també aquí hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior, sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
2: Sí, de fet, jo una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs, a la gestora era doncs, si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament doncs, volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord doncs, reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica. No? En aquest sentit, es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit doncs, que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fés falta més a llarga durada, ser traslladades ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones doncs, continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
1: Adéu-siau. Doncs, pendents d'aquesta última hora, també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat, en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig, n'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: Serà també, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
4: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals, o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però la OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques. I Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I, esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretària general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. La compareixença arriba al mig del debat sobre un debat general de què fer amb l'educació, de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern ahir, va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps en la seva intervenció. Els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú. Després Illa pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mont Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
7: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
8: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre el Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar-lo.
7: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència, i que es doti de recursos per controlar-ho.
1: És temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
9: Bon dia.
1: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
9: Sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4. Per tant, el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
10: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
9: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League, que mantindrà aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe explica per què creu que se'l mereix.
11: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
9: A Primera Federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a Segona Federació la temporada passada. Té també experiència el filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Jané a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
12: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
9: L'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
13: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercer en lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí la Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
14: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
13: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
9: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Tellez, explica com hi arriben.
15: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
9: Doncs aquests dos partits, a les 6 i a 8:45 a Reus. Demà t'explico qui ha guanyat.
1: Molt bé, gràcies, Cristina. Fins demà.
9: Fins demà.
1: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret, fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleo Pterid, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
16: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
17: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar. Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
16: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
18: Bon dia, Helena.
1: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
18: Ara aquí mateix, a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona, hi ha una certa calma. Com heu anat explicant, al llarg del matí hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari, havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum i es veu negre a conseqüència de l'incendi perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
1: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde doncs, de l'Ametlla, que no es tem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:15 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
3: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
2: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
1: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per a l'ada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments, a partir de les 9, al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol, deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i La Molina.
0: Notícies en xarxa.
4: Dimarts 23 de setembre, bon dia, Premià.
5: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: I ara, quan passen 3 minuts de les 9 del matí, és el moment on comencem a repassar, a explicar-vos tot allò que ha de passar a Premià de Mar durant el dia d'avui. Comencem, com sempre, posant-nos al dia amb el temps.

0: I com cada dia, al matinal de Premià Media, el primer que fem és mirar el cel. Quin temps ens espera per avui? Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Ens trobem ja en aquesta primera jornada de la tardor amb temperatures més pròpies de l'estiu, tot i que les mínimes d'aquesta passada nit han baixat una mica, entre 1 i 2 graus en relació a la nit anterior, però continuem parlant de temperatures superiors a les normals i, a més, d'un temps plenament estable i assolellat. Deixem de continuar els pròxims dies, fins i tot el pròxim cap de setmana, tot i que amb temperatures que recularien una mica, tant màximes com mínimes, però sobretot les temperatures diurnes. Tot això amb un temps que s'ha de mantenir bàsicament estable i assolellat al llarg de les properes jornades. Sí, hi haurà alguns núvols baixos que augmentaran cap al cap de setmana, però en general seran núvols poc importants. En conjunt, i tornant al dia d'avui, en aquest primer dia de tardor, com dèiem, s'espera un temps bàsicament assolellat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, de cara demà a 3/4 del mateix. Avui amb vent que bufarà de mar cap a terra, feble. De cara demà el vent giraria cap a Garbí, serà moderat a la tarda, i això farà que la temperatura màxima pugui pujar una mica en algunes zones de l'interior del Maresme. Demà passat divendres es mantindrien sense grans canvis i, com dèiem, cap al cap de setmana començarien a baixar una mica. Sembla que la setmana vinent podríem tenir alguns canvis, amb més núvols, amb algunes precipitacions, però en qualsevol cas ja veurem, ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, tranquil·litat meteorològica pel que queda d'aquesta setmana.
0: Moltes gràcies, Joaquim Serra. Passen 5 minuts de les 9 del matí. I repassem ara l'estat del trànsit a Premià de Mar. A hores d'ara, circulació força fluida a les principals vies d'accés i sortida del municipi. A la Nacional 2 presenta trànsit àgil en els dos sentits, mentre que també es circula amb normalitat per la C32 i els accessos de Premià de Mar. Sí que és cert que ara mateix la connexió amb la C32 a Illa Fantasia, ara mateix es detecta un petit accident que està fent que hi hagi retencions per l'accés a la C32 i més concretament en direcció Barcelona. A l'interior del municipi no s'observen retencions destacades i la circulació es manté estable. Per tant, si us heu de desplaçar aquest matí per Premià de Mar al Maresme, de moment situació tranquil·la a les carreteres, a excepció d'aquest accident puntual a l'accés de la C32 a Illa Fantasia. Ara passen 6 minuts de les 9 del matí. Nosaltres continuem el matinal de Premià Mèdia.
2: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.

I ara repassem algunes de les notícies que avui has de conèixer. L'AFA de la Mar Nova alerta dels riscos de les decisions unilaterals del govern i proposa una taula de treball perquè les obres no es gestionin d'esquena a la comunitat. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Mar Nova en relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde Premià de Mar i per insistir en la demanda de diàleg, informació i també mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat per l'alumnat. Com ja havien denunciat en un primer comunicat a l'inici del curs, aquesta entitat retreu a l'Ajuntament que no se'ls hagués tingut al corrent del calendari d'obres ni del fet que, finalment, els treballs començarien al setembre i ara, després del que va dir l'alcalde Rafa Navarro a la premsa, també denuncien que s'hagi decidit unilateralment i d'esquena a la comunitat educativa que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, la seguretat dels nens i nenes de l'escola, per tot plegat, a les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, la Generalitat, l'AFA i la direcció del centre per tal de que es garanteixi la transparència que reclamen i es planifiqui de manera consensuada l'actuació. L'AFA també fa referència al pati provisional que ha habilitat l'Ajuntament i que ja ha començat a funcionar aquesta setmana a l'altra banda del carrer Can Pou. Afirmen que si bé l'espai ja es pot utilitzar, encara no és apte per a la infància perquè no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. Diuen que la comunitat educativa reclama l'adequació d'aquest recinte des de juliol i exigeixen que aquestes correccions es facin amb la màxima urgència, aprofitant les estones que els nens no l'ocupen. Finalment, el comunicat també insisteix en reclamacions que ja havien fet en matèria de seguretat viària a la zona d'entrada a l'escola. Diuen que el perimetratge de les obres ha retallat les voreres i proposen habilitar una zona delimitada i adaptada per portar o recollir els alumnes i també la supressió d'un sector de zona blava proper a aquest indret per tal de minimitzar, diuen, l'impacte del trànsit en aquest punt. I avui també has de saber que Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre la coeducació als centres escolars del municipi. L'Ajuntament ha informat de la celebració d'una sessió de treball participada per nou centres educatius des de l'educació infantil fins a la formació d'adults, que va desembocar en aquest document que no només, segons diu l'Ajuntament, identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant cap a una educació més igualitària des de la infància. La diagnòstica i assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa als centres. La informació de l'Ajuntament recorda que tot plegat està impulsat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i del Pla Corresponsables. Val a dir que el novembre del 2023 el ple municipal premianenc va aprovar una moció de crida premianenca que demanava justament accions per avançar en matèria de coeducació i que proposava de dues accions concretes, l'elaboració del Pla Local de Coeducació i la creació d'una taula de coeducació. I 5 centres educatius de Mataró han patit sengles robatoris els últims 10 dies, segons informava TV Mataró i també ens confirmen Mossos d'Esquadra. El cos policial no dona de moment més informació més enllà que hi ha una investigació oberta, però el mitjà mataroní afirma que l'objectiu dels lladres serien les targetes SIM dels telèfons fixos del centre, que emmagatzemen centenars de números i dades personals a les famílies i que, segons aventura aquest portal, podrien servir per a dur a terme estafes a alumnes i famílies. Els centres han patit aquests assalts, han estat concretament l'Institut Puig i Cadafalch, el Laia Larquera, el Miquel Viada, el GEM i l'escola Marta Mata. La peça indica que els Mossos han confirmat els robatoris i han explicat que estan en plena investigació. També han aconsellat als centres educatius que reforcin les mesures de seguretat i facin tasques de prevenció. L'Ajuntament ha declinat de moment fer declaracions respecte del cas. Val a dir que no és el primer cop que es produeixen una seqüència semblant de robatoris centres educatius a Mataró i Rodalia. Al desembre del 2021, els Mossos d'Esquadra van desarticular una organització criminal relacionada amb 14 robatoris en escoles i van detenir 12 persones. Aleshores, el grup hauria sostret 214 dispositius electrònics, principalment ordinadors i tauletes, amb un valor superior als 100.000 euros.

I un apunt ara de cultura. La Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per a famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres prohibits. L'activitat titulada Els llibres prohibits proposa als participants descobrir on estan amagades unes obres que el govern ha ordenat cremar. Per aconseguir-ho, els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes dins la biblioteca. L'experiència també permetrà als participants conèixer com funciona una biblioteca, aprendre a buscar informació al catàleg en línia i descobrir algunes obres destacades de la literatura juvenil. L'activitat anirà a càrrec de Tot Jugar i es farà en equips de 2 a 4 persones. L'Escape Room tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí a la Biblioteca Martí Rosselló. Està adreçat a famílies amb infants a partir de 8 anys i també a nois i noies d'entre 11 i 12 anys, amb places limitades a un màxim de 10 equips simultanis. Per participar-hi cal inscriure's ja al web de la biblioteca. I ara, els esports.

Ensopegada del premià de waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre de 20 a 5 en una piscina sempre complicada i contra un rival que va engegar el partit molt fort amb 8 gols al primer quart i 13 al descans. Amb aquest inici, els premianencs es van veure obligats a anar a remolc durant tot el partit i van poder escurçar diferències amb un bon últim quart on van ser capaços de marcar 6 gols. Ara quedarà la tornada que jugarà el dimecres, per tant avui a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.

0: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.
1: Hit the road, Jack. 30 segons per un quart de 10 del matí i aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, un 23 de setembre del 1930, naixia Ray Charles. Ell és un dels grans noms de la música del segle XX, conegut com The Genius. Va fusionar el gospel, el blues, el jazz i el soul i es va convertir en una figura clau de la música nord-americana. Avui faria 96 anys i el recordem amb un dels seus grans èxits, Hit the Road, Jack.

0: I aquest cap de setmana el Patronat acollirà una nova edició del Patrofest i avui, per conèixer tots els detalls, ens acompanyen dos dels seus organitzadors, en Dani García i l'Einar Iniesta. Com esteu? Benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Us preguntava ara fora de micro, teniu tot a punt ja per aquest cap de setmana?
1: Està ja tot engestit, ho tenim ja tot i només queda ganes de que vingui molta gent i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Parlàvem de que és la tercera edició, per tant, tercer any que celebra. No sé si també aquesta experiència us ha permès, doncs, potser relaxar-vos en algunes coses i innovar una mica més per anar una miqueta més enllà.
2: Totalment. La veritat és que vam començar aquest projecte sense expectatives massa concretes i sense tenir com experiència en organitzar alguna cosa així, però és això, any rere any hem intentat doncs, millorar el projecte, que sigui una mica més seriós, més professional, i està clar que també hem optimitzat, diguéssim, la manera d'organitzar-lo. També s'ha anat sumant gent a l'organització, uh-huh. I la veritat és que tenim ganes de veure aquesta tercera edició com surt i que segurament els resultats siguin encara millor que l'any passat.
0: Segur que sí. Dani, per qui estigui aterrant ara i digui què és això del Patrofest, explica'ns una mica què és.
1: Molt senzill. El Patrofest és el festival de curtmetratges de Premià. El fem aquest cap de setmana 26 i 27 de setembre i tenim un torn pel matí. Dissabte són documentals de 11 a 2 i després per la tarda de 4 a 7. Uh-huh. I el diumenge és dia de curs de ficció i és el mateix horari. De 11 a 2, de 4 a 8, que ha durat una mica una més. I és un festival en el que venen curs de tot arreu d'Espanya. O sigui, ve gent de Madrid, de València, d'Astúries, uh-huh. i venen amb la idea de poder veure el seu curtmetratge a la gran pantalla. I una cosa que fa diferencial al Patrofest és que tenim un col·loqui. O sigui, sempre després de veure el curtmetratge, pugem a l'escenari, perquè com el Patronat som molt de fer teatre, uh-huh. ja ho portem una mica sí. a la sang, i fem un col·loqui amb el públic, amb els creadors, i això acaba donant com una espècie de valor afegit uh-huh. que fa que la gent se'n recordi del Patrofest. I a més que ho fem d'una forma molt familiar, perquè entre que el teatre és molt acollidor, que som tots joves, que tenim moltes ganes de fer les coses bé, al final s'acaba creant una espècie de màgia, que ens ho diuen, eh? No és que ho vulgui dir jo per tal, però que és un sentiment molt acollidor i que la gent està molt, molt a gust. Ja és la tercera edició que la gent ve a passar-s'ho bé aquí a Premià.
0: Mm-hmm. De fet, deies que ve gent d'arreu, no?, per participar-hi o per participar doncs, d'aquest Patrofest. També la idea és una mica posar Premià en el mapa.
1: Doncs sí, sí, sí.
2: Sí, totalment. Crec que a poc aquest festival s'ha anat convertint com... O és la idea, no?, que es vagi convertint com en un espai de referència mm-hmm. dins del sector audiovisual, almenys dins de la comarca del Maresme. I crec que ho hem aconseguit i que ho estem aconseguint, la veritat. Cada any ens arriben més curts, cada any és inclús més difícil no fer la selecció de quins curts acabarem presentant i realment estem obtenint uns treballs super professionals, super seriosos, però alhora amb aquesta essència no, de que al ser un festival de cinema jove hi ha molt de talent emergent, és un espai on es permet també la projecció de projectes doncs, inclús experimentals, no? A vegades realment crec que algú molt bo que té la selecció de curs al Patrofest és que és molt variada, no? I crec que això dona com també una riquesa al projecte molt interessant.
0: Que bé.
1: O sigui, aquest any tenim un curt que són 30 segons. Uh-huh. O sigui, si te'l despistes, te'l perds. O sigui, jo crec que una cosa que està molt guai del Patrofest és donar aquest suport a les noves persones que estan acabant d'estudiar o que estan començant a fer els seus primers curts més professionals perquè tinguin un lloc on poder parlar amb el públic, amb altres creadors i crear una mica una xarxa uh-huh. en la que tothom estigui molt content.
0: Dani, ara ens heu donat algunes pistes. Parlaves d'aquests joves autors o creadors d'aquest curtmetratge de 30 segons. Explica'ns una mica quines eren les premisses que els veu demanar a la gent, a les bases, per participar. Què se'ls demanava?
1: És que les bases són molt amples. Uh-huh. O sigui, les bases és a ficció no pot durar més de 10 minuts, documental no pot durar més de 30 minuts, i és lliure. O sigui, la gent envia el que li dona la gana i després d'això nosaltres ens passem uns quants dies, mirant tots els curts que ens arriben. Aquest any ens han arribat més de 100. I jo crec que és de les parts que més ens agrada de seure'ns al sofà i veure tots els curts que ens arriben i veure que són temàtiques molt diferents. Aquest any tenim curts de terror, tenim curts d'amor, que sempre

0: que és millor actor, actriu i millor guió. Aquests tres estan únicament reservats per ficció. Però jo t'he dit que el primer any, que no hi havia premi econòmic, va venir la gent i li donava igual el premi econòmic o tal, perquè... Ho torno a dir, però és que es crea una sensació molt de família, molt màgica, Einar, no sé si penses
1: sí, com sí, jo. Sí, totalment. Crec que hi ha molts festivals o al final on es presenten curtmetratges, però el que crec que fa diferent al Patrofest és que es genera un espai de diàleg tant entre el públic i els creadors, entre el mateix públic, doncs a les pauses, parlar del que acaben de veure, entre els creadors també es fa molta xarxa, no? I crec que això és el que fa especial al festival, no? Molts cops pot ser molt interessant anar a veure una pel·lícula, un curtmetratge, però no sempre tens l'oportunitat de parlar directament amb el director, amb els actors que apareixen en els curts, i això és algú que fa gaudir molt de la jornada.
2: Mm-hmm. Dani, quant temps fa que ho prepareu, tot això, aquesta edició? No sé si gairebé quan acaba una ja comença la maquinària a poc de la següent edició.
0: Sí. Aquest any hem de dir que hem après una cosa, perquè quan vam acabar la primera edició, a la setmana següent estàvem començant la segona. I ens vam donar compte que, que ens podem cremar. Uh-huh. I llavors aquest any vam acabar la segona, que va anar molt bé, vam esperar uns dies, unes setmanes, vam poder pair-ho tot una mica, i vam començar amb més ganes inclús. Però així ja com a tope, portem des del gener, que això no para, no para, no para, i ara aquests últims mesos, des del juliol, o sigui, des de la festa de Premià, que ja anem directes al Patrofest. I a més, hem ampliat equip, tenim un equip de xarxes magnífic, i un equip de gràfica que és l'Ainhoa Sardà i la Sara Fraile, que ens han fet, per exemple, aquest tríptic, que el donem de forma gratuïta quan entra la gent, com un petit obsequi perquè puguin veure quines són les hores, quins són els curs. Tenim aquestes samarretes, també, que són molt guais. No sé si...
2: A veure...
1: Ensenya-la.
2: Jo crec que sí, molt
0: aquí,
2: bé.
0: A la ràdio és un cavall de color...
2: Molt bé que ho expliquis.
0: De color taronja, que aquest cavall és... Ho llegiré... Es diu El cavall de Muybridge, que va ser la primera aproximació que es va fer al cinema. Uh-huh. O sigui, quan, abans del Lumière i tal, el primer cine que es va crear, quan es van adonar compte que si agafaves un fotograma i el passaves a més de 12 fotogrames per segon, això que fem amb els llibres, que ho passem així ràpid, el cavall es movia. I llavors, des d'aquí, nosaltres hem agafat aquesta essència per fer les samarretes i tota la part gràfica.
2: Molt bé, tot això doncs ho podran veure també en el vídeo d'aquesta entrevista i també si venen doncs aquest cap de setmana al Patrofest. Vosaltres també, com a joves que formeu part d'aquesta indústria, com ho veieu actualment? Veieu que hi ha suficients oportunitats per la gent que comença, per als autors més emergents, o encara costa trobar espais?
1: A veure, jo crec que el món audiovisual, realment realment crec que qualsevol branca artística és difícil fer-se un lloc a nivell professional i acabar-se guanyant la vida d'això, des de la vessant que sigui, des de la part més tècnica i de directors i de guionistes, des de la part més escènica o dels intèrprets i dels actors i les actrius, és un món complicat. Crec que per això és guai que existeixin aquests espais, que evidentment no és l'únic, però almenys dins d'on estem sí que ho és, doncs perquè la gent pugui trobar un recorregut a la feina que fa, no? Que hi hagi una recompensa final, més enllà dels premis, parlo del fet de poder-ho visualitzar en un teatre, de poder-ho ensenyar al públic. Crec que és molt interessant que existeixin aquests projectes, justament perquè aquests nous talents es puguin fer lloc mica en mica, no? Al final, qualsevol director de cinema, dels que veiem avui doncs, des de casa o en el cinema, han començat fent curtmetratges. Curtmetratges com la base, no? del cinema, el projecte que... Un tipus de projecte que la gent té més al seu abast i que alhora permet una expressió artística i és com un camp d'experimentació molt interessant, que després els fa doncs, seguir creixent mica en mica i a partir d'aquí trobar-se oportunitats professionals i que realment els hi puguin acabar-se fent un lloc important dins de la indústria.
2: Dani, què en penses?
0: O sigui, jo crec que una de les premisses quan vam començar el Patrofest era el festival per la gent que no té un festival. O sigui, mm-hmm. és com donar l'oportunitat perquè la gent que no va a Cannes, la gent que no va a Sitges, la gent que no va a aquests festivals, doncs aquest sí que és el seu festival, no? Llavors buscar la gent que està sortint de les escoles, la gent que necessita una primera oportunitat, potser més per sentir-se realitzat, no? Per dir, doncs sí, doncs m'he pujat a un escenari, he vist que a la gent li agrada el que faig, o he vist que puc millorar aquí o allà, però poder rebre un

0: feedback de veritat, perquè ara crec que també estem amb tot aquest món de les pantalles i xarxes i tal, però no és el mateix que tu pugis el teu curt al Fest Home, que és la plataforma, o al YouTube, o el que sigui, sinó que tu vas i escoltes a la gent que aplaudeix, que et pregunta, i jo crec que això és un creixement per el director, els actors i tothom de l'equip, que és únic.
1: Parlàveu justament també d'aquesta comunitat que es crea, no? Durant el cap de setmana, el fet de, doncs, de poder parlar amb els autors, les autores, amb la gent que participa d'aquest projecte, suposo que això també és una part que busquen, no? La gent que hi participa i també que ve a veure-us, no? Formar part també d'aquest grup i trobar el feedback també, no? O trobar també consell per projectes que puguin estar treballant o que vulguin desenvolupar.
0: Doncs sí, o sigui, de bastants curts han sortit altres curts, o sigui, de gent que es troba al Patrofest, que parlen amb un en tal, o sigui, al final són contactes, són també una altra forma de fer el cinema, perquè és un món tan tancat que si no fiques el cap una miqueta per intentar començar, és complicadet.
1: Molt bé. Aquest cap de setmana, el 26 i 27 de setembre, a partir de quina hora, perquè la gent sigui al punt de sortida i siguin i no s'ho perdin, a partir de quina hora?
0: A les 11 del matí, dissabte i el diumenge, i per la tarda a partir de les 4. I tenim aquestes camisetes superxules a 16 euros i uns calendaris tremendos que ens ajuden molt a poder seguir fent el Patrofest.
1: Molt bé, per tant, les veneu, eh? La gent les ha de comprar.
0: Sí, sí, les ha de comprar totes.
1: Molt bé,
0: tenim
1: molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé, però que no s'esperin l'últim dia, només entrar per la porta, ja que comprin aquestes entrades i aquests calendaris. Gràcies als dos per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Fins la propera.
2: Adéu.
3: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.
1: I ara, quan falta gairebé un minut per 2:15 del matí, el matinal Premià Mèdia, arriba el moment de donar pas a l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans. Abans, però, recordar-vos que avui a la tarda, a partir de les 6, tindrà lloc el ple de l'Ajuntament en la seva sessió ordinària del mes de setembre, que podreu seguir en directe a través de Premià Mèdia, a través de la 95.2 FM, també a través del nostre canal de YouTube en streaming, en imatges, si ho voleu. I, com sempre, a partir de demà, doncs, repassarem tots els arguments més destacats en els diferents informatius de Premià Mèdia i també a les nostres xarxes socials. Com dèiem ara, l'espai d'opinió dels grups municipals amb Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans.
4: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
5: Hola, soc Josep Maria Cano, regidor de l'Ajuntament de Premià de Mar. Avui toca tornar a parlar de la neteja i de la recollida de residus. I és que de cara al 2027 l'equip de govern planteja canvis en el model. Jo penso que abans de passar pàgina cal mirar bé què ha funcionat i què no del sistema actual. Durant aquests dos últims anys el debat l'han centrat molt en el reciclatge i també en l'incivisme. I no dic que no siguin qüestions importants, però crec que ens falta fer-nos una pregunta molt més senzilla. El servei ha funcionat com havia de funcionar? Perquè entenc que la resposta és no, si han de canviar. Perquè un bon sistema de residus no es pot valorar només pel reciclatge ni tots els problemes es poden explicar només per l'incivisme. També s'ha de mirar si el servei funciona, com està el carrer i si el sistema és fàcil per al veí i per la veïna. I aquí les responsabilitats jo crec que queden molt clares. Tothom té una responsabilitat. La ciutadania fent un bon ús del sistema, l'empresa que ha de fer bé el seu servei i l'Ajuntament controlant que funcioni com toca. Perquè, a més, externalitzar un servei no vol dir externalitzar la responsabilitat de controlar-lo. L'Ajuntament ha de saber com està prestant el servei, què falla i què s'està exigint a l'empresa, i és evident que això també ha fallat. I ara que es planteja canviar el model, hi ha una qüestió que per mi és també bàsica. Els veïns i veïnes de Premià de Mar necessiten saber també què ha passat. No es pot canviar de sistema com si no hagués passat res. Abans de passar pàgina, cal explicar què ha funcionat, què no ha funcionat, per què i què s'ha après de tot això. Perquè si això no s'explica, és difícil d'entendre si el nou model realment corregeix els problemes de l'anterior. A més, jo entenc que és positiu que l'alcalde hagi entrat públicament en aquest debat, però el més important és que el canvi serveixi per aprendre del que ha passat. I aquí jo faig també una proposta molt concreta com a polític. Abans d'aprovar el nou model, l'Ajuntament hauria de fer públiques les conclusions sobre el funcionament del sistema actual. Ens ha de dir què ha funcionat, què no, per què i quines correccions s'incorporen al nou model i què s'espera d'aquestes correccions. I, a més, abans de posar-lo en marxa, cal definir com sabrem si funciona millor. Perquè més reciclatge sí, però també carrers nets, un sistema més senzill, menys incidències i un contracte ben controlat. Perquè si s'ha d'escollir, no s'ha d'escollir entre reciclar millor o tenir un premi més net. El sistema ha de fer les dues coses, saber què ha fallat, explicar què ha passat i poder comprovar si el nou model funciona millor.

0: I ara passen 2 minuts a 2:15 del matí. És el moment de conèixer els arguments informatius de la jornada des de les redaccions. Explica en Joaquim Aguilar. Bon dia.
1: Molt bon dia, Manel. Doncs aquestes alçades del matí us podem avançar que dedicarem les pròximes hores tot el nostre interès a esbrinar quines intencions o qui hi ha al darrere d'una iniciativa per part, de moment, és tot el que sabem, de moment, d'alguns comerços, presumptament del carrer Jacint Verdaguer, probablement també d'alguns comerços d'altres carrers, fent una recollida de firmes, atenció, contra el tancament al trànsit del tram central del carrer. És un dels arguments, podríem dir, principals d'aquest inici de curs al nostre municipi, el tancament des d'aquest estiu al trànsit rodat d'aquest tram de carrer, que es converteix doncs en un tram exclusiu per vianants. És un dels principals arguments en matèria comercial i viària i cívica, m'atreviria fins i tot, del govern en aquest curs. I ara resulta que neix un focus d'oposició. Uh-huh. El que passa és que, de moment, només tenim un full de signatures on s'exposen, bàsicament, motius com que el tancament al trànsit dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, visitants, etc. I això, per tant, perjudica l'activitat comercial, és a dir, l'argument clàssic de quan els comerços s'han oposat al tancament al trànsit. I tenim el telèfon d'un comerç que podria estar a l'inici d'aquesta iniciativa. I estem treballant.
0: Molt bé.
1: Esperem poder donar més explicacions. També parlarem, que ahir no hi va haver ocasió de fer-ho, finalment, del que ens anunciava l'alcalde Rafa Navarro al voltant, precisament, d'aquest nou carrer Jacint Verdaguer, de les accions que hi ha previstes en matèria de jardineria, de creació d'espais d'ombra, de dinamització. Uh-huh. Ens ho va explicar a l'últim parla l'alcalde. Més coses. Estem a l'espera que des de l'Ajuntament ens expliquin, perquè ja fa dies, per no dir setmanes, que va començar una nova fase de l'enderroc de Can Sant Pere. Concretament, es feia, o han començat, la segona i la tercera, que es fan simultàniament del que era, diguem, el croquis, o la seqüència de les fases de l'enderroc. Afecta tota la zona que hi ha a la cantonada, podríem dir, entre carrer Marina i Gran Via. De fet, per la part de Gran Via, si heu passat ja, s'ha enderrocat fins i tot aquell mur, mur de la vergonya, m'atreviria a dir, que durant tants i tants anys ha estat allà i ha servit, això sí, perquè hi s'hi fessin grafitis, doncs ja no tenim els grafitis. I hem demanat si ens poden explicar des de l'Ajuntament en quin punt estem d'aquest enderroc. Es dona el cas, i nosaltres això no ho havíem vist encara, vull dir que hem coincidit en aquest interès, que avui el Partit Socialista al ple, que avui hi ha ple, ara en parlarem, el Partit Socialista fa la mateixa pregunta, com està avançant aquesta... Perdoneu-me, he dit el Partit Socialista i és Crida Permanent qui ho pregunta. Volen saber com està avançant l'enderroc de Can Sant Pere. Demanen també de fer una visita dels grups municipals a la finca. Uh-huh. I també pregunten per aquell procés participatiu que sempre ha estat una mica a l'aire, obert a la població perquè la gent pugui dir, doncs, què volen a Can Sant Pere. Com dic, avui a ple municipal ja vam destacar fa un parell de dies que despuntaven dos temes a l'ordre del dia. D'una banda, l'avantprojecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ha d'aprovar definitivament. S'han desestimat les al·legacions dels veïns que s'hi oposen. I també es dona compte d'un decret per la creació del primer pla d'acollida i migracions de Premià de Mar. Estem treballant també per tenir algun dels responsables d'aquest nou pla i que ens ho pugui explicar amb tots els ets i uts. A l'ordre del dia hi apareixen també mesures per promocionar l'economia social i solidària de part de l'àrea de comerç. I trobem temes, entre cometes, delicats, sobretot, això passa sovint, a l'apartat de pregs i preguntes, perquè l'oposició, a banda de preguntar per Can Sant Pere, doncs, per exemple, el Partit Socialista ara sí pregunta pel carrer Jacint Verdaguer, que, com veieu, podria acabar sent un tema controvertit, si més no, si ara resulta que existeix aquesta oposició per part d'alguns comerços. Més coses, ràpidament. Ens farem ressò de l'organització, la celebració per part de la Joventut Socialista de Catalunya del Maresme, d'una escola de formació, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Cabrera de Mar, ben a prop, on, a banda dels continguts previsibles, diguem, d'una escola de formació, que suposo que tindran molt a veure amb la campanya electoral de 2027, hi haurà una presència destacada de la plana major del socialisme maresmenc, començant per la consellera Alicia Romero, l'alcalde de Mataró David Bote, Xavier Amor, me'n deixo, Xescu Gomà, de Mataró, i alguns altres. No hi hem vist cap regidor socialista premianenc, però no descartem gens que també hi puguin aparèixer. La Joventut Socialista de Catalunya, doncs, que convoca aquesta escola de formació per d'aquí un parell de setmanes. I en pàgina cultural parlem de l'Espai l'Amistat, de la programació teatral i, sobretot, de les idees que llançava fa uns dies aquí a Premià Mèdia el portaveu d'En Comú Podem, Enric Pons, per fer més universal, podríem dir, l'accés als espectacles teatrals de l'Amistat. Proposava un parell de mesures en la venda d'entrades, començant, per exemple, pel fet, ell també parlava de donar prioritat als premianencs i deia fins i tot, doncs, que les entrades tinguessin durant 48 hores una exclusivitat pels empadronats a Premià de Mar. També deia de fer dos períodes de venda. Ara se'n fa només un a l'inici del curs i ell deia, doncs, de fer-ho dues vegades, tot per donar més accés. Ahir, des de l'Espai l'Amistat, el director, el Toni Martín, el replicava aquí també a Premià Mèdia i d'alguna manera desmuntava, podríem dir, alguns dels arguments de l'Enric Pons, o si més no, en fi, oferia arguments en contra de les idees de l'Enric Pons.
0: Molt bé, doncs tot això ho recollirem en els informatius d'avui. Gràcies, Quim.
1: Gràcies.

0: I ara gairebé 20 minuts per arribar a les 10 del matí. Us convidem a continuar escoltant el matinal de Premià Mèdia i seguint-nos també a les nostres xarxes per no perdre res del que ha de passar durant el dia d'avui.
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Estàs escoltant? Premià Mèdia. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Iniciem aquest mes de setembre el curs escolar, també el curs polític. Tornem a la rutina, a la normalitat, i van passant coses. Ahir, per exemple, a Premià de Mar teníem taula de sostenibilitat, de la qual avui volem extreure conclusions perquè s'esperen novetats. Estem pendents d'aquell procés d'examen, de canvis importants. És per això que avui hem convidat el regidor de Medi Ambient a la ràdio perquè ens expliqui, a veure com va anar. Pep Ripollès, benvingut, molt bon dia.
6: Molt bon dia, ben trobats.
5: Temes candents, ha engegat el curs i pràcticament, com aquell qui diu, les energies que hem anat recuperant a l'estiu ja les tenim a punt i disponibles per posar-nos a treballar.
6: Bé, de fet, no, això no s'atura mai, és una màquina que no s'atura mai. El que passa que sí que és veritat que aquest any sí que ens hem agafat per necessitat uns dies més de vacances i ara vens amb el ritme una mica més baix, però res, amb tota la força i amb totes les ganes de seguir treballant i millorant.
5: Doncs vinga, som-hi, traiem conclusions d'aquesta taula de sostenibilitat. Com va anar, Pep?
6: Doncs bé, va ser una taula llarga que va sortir molts temes a sobre la taula, moltes propostes, l'actitud molt positiva de totes les formacions polítiques amb ganes de participar i d'escoltar i d'intentar arreglar la percepció de tant de la recollida selectiva com de la... com de la neteja viària del carrer. Per tant, quan ens posem a parlar d'aquesta manera, de manera propositiva, doncs tot flueix molt, molt millor. I ahir es van presentar una sèrie de propostes per validar-la políticament i des de la taula de sostenibilitat, que ara en parlarem, i penso que l'actitud va ser molt positiva i amb ganes d'aprovar, sobretot aquesta percepció de millora de la neteja i de la recollida selectiva.
5: Vau poder escoltar i es van poder expressar totes les veus de les forces polítiques?
6: Totes, evidentment. A més, ho vam posar sobre la taula com una cosa no feta, sinó una cosa per discutir i per treballar, sobretot el tema del canvi de la nova ordenança, que és el que ja portem parlant de l'obertura de contenidors, i etcètera, doncs es va explicar ahir d'una manera molt, molt clara, i penso que la percepció que vam sortir d'aquella reunió és que l'actitud era molt positiva i amb ganes de provar coses i de fer canvis perquè hi ha una situació que l'hem de arranjar entre tots.
5: Molt bé. I d'aquest debat, quines conclusions són factibles o què li expliquem a la ciutadania? Què passarà? Què canviarà?
6: Mira, hi ha canvis que passaran aviat i de manera immediata. Són situacions de millora del contracte que tenim, que jo ja ho he dit per activa i per passiva, que és un contracte que quan es fa un contracte d'aquesta mena, quan es fa unes bases amb un projecte com aquest, amb un canvi, diguem-ne, cultural i de l'ús de la brossa, doncs és molt fàcil, quan està tot escrit tot és molt bonic, però quan s'aplica és quan venen els problemes i veus que aquest contracte estava mal dimensionat, o sigui, que s'ha de fer un replanteig seriós. La sort que tenim és que tenim 5 anys, en portem 3 en marxa, queden 2 per pal·liar-ho. Per tant, és un sistema que hem de millorar. Paradoxalment, també, veiem que les dades continuen estant per sobre del 55%. L'altre dia vam tenir una visita a l'Agència Catalana de Residus, en el qual li vam explicar la nova ordenança i com ho volíem fer, i la van avalar, la van dir que era una bona proposta de mirem a veure com ho podem articular. Ara us faré 5 cèntims d'aquesta proposta de la nova ordenança. Uh-huh. I és un sistema que els números avalen, o sigui, ens van indicar que estem gairebé, bueno, estem per sobre del 58% de la recollida de residus. Per tant, estem 3 punts per sobre del que marca la normativa europea. Ara, portem 2 anys estancats entre el 56 i 58 i és un tema que no està evolucionant. Per tant, és un tema que hem de prendre mesures. I l'altre tema és la percepció de les brosses a terra i la brutícia a terra en les illes de contenidors, que també és un tema que estem tractant. Com a canvis immediats, el que sí que estem fent és un tema d'imatge, és un tema que ens preocupava des de bon començament, que és el tema de la recollida de comercial, que fins ara estàvem fent recollides, dividíem el poble en dos bandes, en dues zones, i es feien les recollides per aquestes dues zones. Ara s'ha distribuït en 4 zones i s'està fent la redistribució de recollides molt més clara i cadascú tindrà la seva zona, i sobretot el que es vol és que es facin aquestes recollides en horari no comercial. O sigui, el que volem és eliminar, veure els bujols i veure la brossa a les portes dels comerços en horari comercial. Uh-huh. I això s'ha explicat en els comerços i s'ha explicat a tothom qui ha de participar, i si tot va bé, a l'octubre ja es posarà en marxa aquest nou procediment, que són de dividir el poble en 4 franges, en el qual tant l'empresa concessionària com els comerciants assumeixen de dir que ho intentaran. A més es parla d'unes franges horàries, o sigui, el que volem és reduir l'impacte no agradable de veure bosses a les portes dels comerços, i es provarà aquesta mesura.
5: Els hi sembla bé als comerciants?
6: Els comerciants, el que sigui millorar la seva imatge i treure la brossa del davant de les seves façanes, doncs és favorable. I a més a més, si nosaltres ho podem fer com a organització i com a ajuntament, i ho fem en horari no comercial, la recollida selectiva, també millorem també la mobilitat als carrers, etc, etc. O sigui, és un win-win total. Anem a veure com funciona, anem a veure com va, i també s'ha tancat molt el que jo deia, el servei a la carta, perquè aquest és un dels problemes que ens hem trobat en el tema del RECOM, que és que cadascú treia la brossa en el moment que li feia nosa, i llavors aquí el que hem dit ara és anem a treballar per fraccions, i hi haurà uns dies que es recollirà per fraccions. I estem amb aquesta situació, i el comerç està també pendent a veure com ho arreglem.
5: Molt bé.
6: Una altra de les...
5: Perdona. El diàleg amb l'empresa que en aquest cas té el servei també és fluid, perquè també hem anat retocant moltes coses, no? No sé al final fins a quin punt diuen d'acord, això també ho acceptem, d'acord, això també, d'acord, això ho millorarem.
6: Dir-te que ha sigut fàcil no és cert, no és fàcil. Converses amb l'empresa concessionària, perquè tots els retocs que es puguin fer significa que ells han de fer uns canvis estructurals i han de fer canvis de programació i tot això. Però també entenen que el que aquí treballem tots és cap a una mateixa direcció, i tots ens hem de mullar. O sigui, uns farem canvis cap a una direcció i ells han de fer canvis cap a una altra, i sobretot és no tocar molt el contracte, perquè ja saps que quan es toca un contracte d'aquestes dimensions, després els diners van i venen, que dona gust, i llavors s'ha d'estar amb molts peus a terra, perquè el nivell econòmic, el contracte està al límit ja de superar qualsevol situació, i el que no volem és carregar encara més la taxa en els veïns.
5: Però és veritat que també és un contracte viu, no? L'empresa també sap, evidentment, que si s'implanta un nou sistema de contenidors, hi haurà d'haver canvis, hi haurà d'haver millores, hi haurà d'haver períodes de prova, no? És a dir, imagino també que cert marge hi ha d'haver, no? Perquè això passi.
6: Hi és, i està contemplat en el contracte aquest marge i que diguem-ne que és l'estat de millora que s'ha plantejat. De totes maneres, l'empresa sabia perfectament el que s'estava fent, les condicions eren molt clares en aquest contracte, que era bona neteja, bona recollida selectiva, etc, etc. Doncs tot això s'ha de complir, s'ha de fer complir. Per tant, és el que estem treballant, i ens hem de mullar tots en aquests canvis que de fet, aquest contracte d'aquests 5 anys no deixa de ser una caixa de proves d'anar provant totes les modalitats i de tots, des del contenidor, des de les ubicacions dels contenidors, les ampliacions de serveis. O sigui, estem en 5 anys de fer-ho, de fer les proves, perquè de cara al 2028 la nova concessionària sí que hem d'estar molt perfilada i molt clara cap a quin és el model i quina és la manera d'utilitzar els contenidors i la neteja viària d'aquest poble.
5: Us ha sorprès aquest 58%, més del 58%? N'esperàveu més?
6: No ens esperàvem més, perquè realment, diguem-ne que tenim pedres a les sabates que hem d'anar millorant, i el nivell de brossa terra no baixa, sempre són les mateixes bateries que ho fan, ens trobem amb diferents dificultats, amb grups organitzats que ens estan bloquejant els contenidors, sobretot últimament ens estem trobant molta voluminosos, o sigui, moltes neveres, molts mobles repartits per tot el municipi, i clar, tot això trenca d'alguna manera la recollida i l'organització i la planificació del servei.
5: També es fan coses, explicava l'alcalde, que també hi hauria aquest reforç, aquesta vigilància, no? Aquesta coordinació també amb policia local i aquest equip propi,
6: sí,
5: fins i tot.
6: Que ja està funcionant.
5: Que està funcionant.
6: Però vull deixar molt clar que aquest equip propi serveix per nosaltres per no trencar l'estructura i l'organització que té muntada l'empresa concessionària. O sigui, és, moltes vegades el que passa és que, com que no tenim aquest servei, quan hi havia una dificultat al carrer, ja pugui ser una fuita d'oli o ja pugui ser una brutícia produïda pel que sigui, doncs nosaltres li dèiem a l'empresa que fes aquesta neteja. Això significava que l'empresa anava a fer aquesta neteja, però es deixava de fer el seu ordinari. Llavors, a partir d'aquí és, pel meu carrer no passen, pel meu carrer no netegen, i etcètera, etcètera. Llavors, per evitar això, s'ha creat aquesta unitat que realment ens ajudarà molt a treure la brutícia superficial del terra, i també se'ns servirà per ser més àgils a l'hora de la recollida de brossa del carrer de manera accidental, com pugui ser una fuita d'oli o pugui ser qualsevol situació.
5: N'esteu contents d'aquests primers dies de funcionament?
6: De fet, nosaltres ho notem. Notem, és veritat que notem, perquè sabem on estan actuant i on estan fent. Premià és molt gran i s'estan actuant d'una manera molt, molt oberta per tot arreu. Ara estem fent campanyes de comunicació en el sentit de quins són els carrers que estem voltejant i que estem fent, perquè si ho fas, això ho hauries de fer cada dia, i si no ho fas és que els carrers estan bruts i no es netegen. Val? I aquí ja vam tenir una experiència, a més la vaig tenir jo personal, que fa dos estius vaig fer durant 15 dies seguiment de quins eren els carrers que es feien i m'ho deien, ara estàs fent campanya, ara estàs fent no sé què. Aquí mai plou el gust de tothom, mai, millor dit, però nosaltres el que hem de tenir molt clar, i som molt conscients perquè anem pel carrer, veiem els contenidors i veiem la situació del carrer i anem arreglant a cop de foto, a cop de reclamació i a cop de dir-ho.
5: Parlant avui amb el regidor de Medi Ambient, amb en Pep Ripollès, d'aquesta taula de sostenibilitat que es duia a terme ahir a la tarda, parlant d'aquesta nova ordenança, pensant en el 2028 també, per repensar el contracte de neteja, amb canvis importants a la recollida comercial, amb quatre zones a partir d'ara per redistribuir, també amb un nou horari que no sigui en l'àmbit comercial, per reduir també l'impacte visual de la brossa, i amb aquests canvis també i retocs amb la vigilància i amb aquesta unitat cívica, amb aquest equip propi que també ha posat ara a l'Ajuntament. Què més? Quines conclusions més traiem?
6: També, quan hem parlat dels voluminosos, també hem vist que era un tema, un efecte que era molt, molt impactant al municipi, trobar-te neveres, trobar-te rentadores, trobar-te brossa i mobles repartits per tot el municipi. El que també ara farem, s'està ja planificant, és que farem una... Sabem que tots han de trucar i han de venir, ens venen a buscar les coses a casa, doncs ara el que volem provar, que això serà fàcil experimental aviat, és designar barris i dies de recollida. O sigui, el barri tal es recollirà els dilluns, l'altre barri es recollirà els dimarts i l'altre barri es recollirà els dimecres. En el qual sí que volem que continuïn el procediment de les trucades, però si algú baixa o en deixa una nevera o necessita baixar un sofà, diguem-ho d'alguna manera, que tothom sàpiga quin és el dia que li toca al seu barri que li faran aquesta recollida, sobretot per minimitzar el fet aquest de trobar-nos a mobles cada dia i de trobar-nos a tots els sofàs i totes les neveres del poble repartides pel municipi, perquè l'efecte no és positiu. I després ja vam parlar molt abastament de la nova ordenança, del nou plantejament de la nova ordenança que vam presentar a l'Agència Catalana de Residus, que el que ens diu és la possibilitat de deixar els contenidors oberts i que tothom de manera voluntària qui llença, o sigui, qui està fent bé la seva feina i està fent una distribució adequada dels residus, doncs anirà reduint per cada vegada que utilitzi aquests contenidors. Val? Què és el que ens hem trobat i què és el que ha passat? Ja sabem que les ordenances municipals funcionen d'any en any, per tant hem d'acotar molt bé en un any es treballen les ordenances, estem treballant les ordenances del proper any 27, i és la proposta que volem fer de modificació d'aquesta ordenança de cara a la recollida de residus i sobretot al tema de l'aplicació de la taxa. Que això que us explicaré ara no és una pujada de la taxa, sinó és una manera diferent de veure-ho, perquè ens hem donat compte de que ara mateix la taxa que tenim és una taxa base i llavors en funció de bonifiques redueixes aquesta taxa i si llences a rebuig o a plàstics, quedes penalitzat, per tant, pagues més del que puja la taxa. Però, clar, què ens estem trobant? Que per mi jo busco el millor, sobretot per premiar i per salvaguardar les persones que estan fent bé la seva distribució dels residus i que estan fent una feina a casa important. I ara, actualment, te n'adones que sí, que qui ho fa redueix, no redueix d'una manera molt, molt ampla, però, per exemple, totes aquestes persones que es deixen la brossa a terra tenen una tarifa plana perquè ells ni bonifiquen ni penalitzen. I això és un tema que ens ha fet replantejar de que això no podia ser. Llavors, el que farem és moure la taxa. Sabem que la taxa, ara, per exemple, ara faig un exemple, són 102 euros en els pisos, doncs possiblement amb les penalitats i en tot això passarien a ser 150 euros amb tota la, si utilitzes el rebuig només i tot això, passarien a ser 150 euros. Ara parlo per xifres perquè ens entenguem tots, eh? Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, la idea és que tothom comenci per 150 euros i a partir d'aquí, qui utilitzi els contenidors de manera selectiva, doncs anirien reduint. Per tant, no hi hauran contenidors que bonifiquen, però tampoc hi hauran contenidors que penalitzen. Per tant, tantes vegades que anem fent servir els contenidors, anirem reduint. Quins són els contenidors que anirem reduint? Els contenidors que anirem reduint són els de rebuig, sobretot, els de cartró i els d'envasos. El que no redueix per res i es queda a zero és el de rebuig. Per tant, el que estem dient és que la gent distribueixi millor i que llenci les coses per cada fracció, perquè llavors, a partir d'aquí, sí que aniran reduint la seva pròpia taxa. O ho estem ideant de tal manera que qui ho faci molt bé, qui utilitzi la deixalleria, qui utilitzi tots aquests sistemes, pugui pagar menys del que està pagant ara.
7: Dels 102.
6: Dels 102. El 102 és el general dels pisos, eh? Que també haig de dir que tothom paga, tothom diu que estem pagant molts impostos, doncs que sàpiguen que Premià és el penúltim poble del Maresme que paga impostos en la recollida de la taxa de la brossa. Vale? Que pobles ens estan doblant i hi ha alguns que ens tripliquen aquí al Maresme en poblacions molt més petites que la nostra. Eh? Per tant, també això dimensionem-ho d'alguna manera. Llavors, la idea és moure la taxa a la part alta i si a partir de la part alta, si jo utilitzo els contenidors, aniré baixant les fraccions. Per tant, és el que diem nosaltres a l'ús de la targeta voluntari. L'ús de la targeta funcionarà, l'ús de la targeta tot serà exactament igual, però si utilitzes els contenidors et aniràs reduint la taxa. Si tu deixes a terra o no vols utilitzar la targeta i tot això, de manera voluntària, nosaltres aquí no ho hem fet mai ni hem dit res mai, pagaràs la part més alta de la taxa amb les, diguem-ne, penalitats afegides.
7: Els 150. Però, clar, tenim contenidors oberts i aquí ho deixa a terra.
6: És que una d'aquestes mesures que volem fer és aquesta, és evitar que la gent ho deixi a terra. Vale, ara ens estem trobant que hi ha persones que, sobretot en els envasos, ens obren els contenidors, deixen la bossa encallada i baixen la tapa i llavors sembla que el contenidor està ple i està... I no, és que és la bossa aquesta. I una altra de les mesures que farem és treure totes aquestes limitacions de les boques reductores que es van posar en el seu dia. També es trauran perquè realment tinguin tota la capacitat els contenidors i que no hi hagi l'excusa de que se m'encalla o què es fa. I després també tenim altres problemes com els tambors del rebuig i de l'orgànic, que aquest és un tema que portem arrossegant durant molt de temps perquè és un error de contenidors i també hem d'assumir que els contenidors, qui hagi escollit aquests contenidors de tambor no funciona. De fet, estem canviant alguns i provant alguns de posar-los en normal de rebuig i ens estem trobant igual bosses a terra i tot això. O sigui, sembla que s'hagi instaurat la facilitat de deixar la brossa a terra i penso que aquí Això ho hem d'eliminar i també hem d'eliminar i penalitzar amb les multes que dèiem de la unitat cívica i de poder-ho fer, perquè a poc hem d'anar reduint aquesta sensació de que la gent tingui la impunitat total de deixar la bossa a terra. I deixa'm dir una cosa molt clara. Quan parlo de la gent no estem parlant de la majoria de gent, estic parlant d'una minoria molt minoria. I són una sèrie de contenidors, una sèrie de bateries les que ens estan passant això. Per tant, que ningú es digui que ara ens està dient que estem deixant tota la bossa a terra. No estic dient això. Estic dient
7: la minoria que fa soroll.
6: És la minoria que fa soroll. I és la que entre tots, perquè ens fa mal a tothom. Perquè si algú pensa que aquest Ajuntament i el Pep li agrada veure els deixaderies i veure tot la brossa terra i veure tot això repartit per terra, doncs s'equivoca molt, perquè jo he viscut a Premià tota la meva vida i veure la situació de Premià no m'agrada. I sempre ho he dit, i la brossa no ve sola, la brossa ve generada perquè algú la porta. Hem ampliat papereres.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
10: Bon dia. Ella ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves. I de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
11: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
10: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
9: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
10: Bon dia.
9: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, peralada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en l'infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
8: Notícies en xarxa.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Bona tarda, comencem una nova tertúlia política de Premià de Mar i ho fem donant la benvinguda als convidats que tenim avui. Per un costat, saludem a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Cesca, benvinguda.
1: Hola, bona tarda, Gemma.
0: També saludem en Xavier Gatius, Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma.
0: També ens acompanya en Kilian Santiago, del PSC. Kilian, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: En José María Martín, de Premià en Comú Podem. José María, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: I estem esperant també que arribi la Marta Solà, de Crida Premiarenca, i doncs bé, quan arribi s'incorporarà a la tertúlia. Avui tenim tres temes i, si us sembla bé, comencem parlant del primer, sobre els pisos del carrer del Carme. En primer lloc, us preguntem com valoreu aquesta convocatòria dels 16 habitatges de lloguer subvencionat que hi haurà a Premià de Mar. Cesca.
1: Començo? Molt bé. Doncs per nosaltres és una aposta innovadora, és una aposta de col·laboració público-privada amb la qual el que busquem és aportar valor públic a aquesta operació que hem fet. Per nosaltres, doncs, pel públic al qual hem destinat aquests habitatges, que, com sabeu, són persones joves, per tant, aquí les polítiques d'emancipació doncs, prenen protagonisme, i, per altra banda, la gent gran, i són col·lectius que tenen més dificultats que altres per accedir a l'habitatge, i, per tant, aquesta és una de les polítiques que nosaltres estem desenvolupant entre d'altres polítiques d'habitatge, no? Perquè després ja entrarem en el debat de si això és una política d'una manera o d'una altra. Per nosaltres, al final, és posar a disposició de la ciutadania i d'aquests col·lectius específicament 16 pisos doncs que tindran un preu subvencionat, un lloguer subvencionat, i per tant seran més assequibles que si es lloguessin en el mercat lliure. Si voleu algunes dades, fins a dia d'avui, aquest matí teníem al voltant de 110 sol·licituds. Jo volia des d'aquí també aprofitar per animar a la gent a presentar-se a aquesta oferta de lloguer públic subvencionat i demanar també a la gent que sigui molt curosa a l'hora de presentar les sol·licituds, perquè sí que ens estem trobant que bastantes d'elles no porten tota la documentació que es demana molt, molt clarament, i llavors sí que ara estem en aquest procés de fer aquests requeriments de documentació, però en tot cas doncs jo el que volia era animar amb aquest parell de dies que queden a totes les persones que els pugui interessar doncs que s'hi presentin.
0: Xavier, valoració que fan doncs d'aquests habitatges.
2: Bé, doncs molt en línia amb el que ja ha dit la Cesca. Jo crec que aquests habitatges, aquests lloguers subvencionats compleixen un objectiu, que és donar cobertura a un col·lectiu que segurament, si no fos per, o en alguns casos, o en la majoria dels casos, si no fos per aquesta subvenció, potser no podrien tenir accés en aquests habitatges i potser doncs haurien de marxar de Premià, no? Llavors està enfocada aquesta acció, doncs, com diem, a donar cobertura a un determinat col·lectiu, i en aquest sentit jo crec que és la millor de les possibilitats que teníem amb aquesta construcció, no? amb aquest edifici, amb aquests habitatges en concret, i per tant jo crec que l'hem de valorar positivament, evidentment, no? Que se'n poden fer més, i és el que deia també doncs, la meva companya, la Cesca, doncs, que es poden fer més actuacions que cobreixin altres col·lectius o col·lectius més vulnerables, etcètera, etcètera, evidentment, i les hem de seguir fent, i hem de veure quines són totes aquestes possibilitats que tenim per donar solucions a l'habitatge, amb les limitacions que, evidentment, tenim com a administració local, que les tenim, i moltes, vull dir que sabem que és una qüestió que, malauradament, doncs, ni nosaltres ni cap administració local doncs, podrem solucionar per nosaltres mateixos, però torno a dir, aquesta oportunitat crec que l'hem aprofitat, que dona cobertura a un determinat col·lectiu, que segurament doncs, no podria accedir a aquests habitatges, com dèiem, que és al final doncs, estem oferint un habitatge per sota de valor de mercat, i aquesta era l'aposta, l'objectiu, i per tant doncs, jo crec que l'hem de valorar en aquest sentit positivament.
0: Kilian, des del vostre grup municipal, com valoreu aquests habitatges?
3: Jo molt positivament, ho sento molt, malauradament no puc valorar, perquè crec que són pisos que estan fets per gent que amb uns sous molt alts, que podrien pagar-se un lloguer, i les persones que realment crec que ho necessiten no poden accedir a aquest lloguer. La campanya de comunicació també m'ha semblat una mica baixeta, perquè, i ho puc ensenyar, tinc missatges de gent de Premià, famílies de 30 i pocs, amb un nadó, amb un nen petit i tal, que missatges de què tinc a fer, com m'haig de presentar, gent que ni siquiera pot optar a aquests pisos. Llavors crec que subvencionar uns pisos a unes persones amb uns sous molt alts crec que no és el que necessita Premià de Mar.
0: Marta.
4: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Bé, una mica amb la línia del que deia el Kilian. Bé, no farem ara aquí una dissertació de lo que és la crisi de l'habitatge, i que no és només a Premià de Mar, sinó a últimament, des de fa bastants anys, no? a nivell mundial, diríem, amb un problema molt gran. Crida sempre ha defensat que és un dret fonamental i un dret al que hauria de poder accedir-hi tothom. Val? Què ha passat amb aquest model de pisos que s'ha fet al carrer Carme? Crida des del principi, tot i que, poso un parèntesis, a l'inici de tot vam estar-hi bastant a favor, se'ns va vendre aquesta promoció de pisos com a vivendes habitatge social, va ser en el ple de l'aprovació, crec que del reglament o una mica abans, on es va canviar aquest concepte i es va passar a subvencionat. Se'ns va explicar que òbviament no era el mateix, no cal explicació, i per tant ara mateix Crida no està d'acord. Sí que és cert que vam voler participar en la construcció d'aquest reglament, no? Que almenys donés accés a les persones que ho necessitaven, ja que no estàvem d'acord en el preu de sortida a mercat d'aquestes vivendes, no? Ni en la subvenció del 30%, al final és el que deia el Kilian, no? donar habitatge a gent que potser no és que no tingui problemes d'habitatge, sinó que és molt més fàcil que en puguin trobar, però els barems del reglament per Crida segueixen sent molt alts, segueixen englobant una franja d'una economia que per nosaltres és elevada. Una persona que cobra entre 2.500 i 4.000 euros al mes per Crida no és o no seria, no, el potencial beneficiari, no, d'aquests habitatges, no, que pogués tenir aquests habitatges. Per tant, nosaltres, bé, ja ho hem dit en moltes ocasions, no, però bueno, creiem que potser s'ha perdut una mica l'oportunitat, no, de fer aquests barems, de baixar aquests barems i de poder donar realment opció a persones, famílies que realment tinguin un problema habitacional i que poguessin tenir accés a aquests habitatges. I una última cosa, creiem que diguem un públic, no? Unes persones, famílies entre 18 i 35 anys i més de 65, uh-huh, amb aquests barems de no, de mínims de sou que exigeix el reglament, la veritat no sé jo si moltes podrien entrar en aquí dins en aquests beneficis.
0: Uh-huh. José María, explica'ns una mica, doncs, la vostra opinió.
5: A veure, jo recordo que l'última vegada i l'única que he estat aquí amb aquest programa representant al Comuns, vas dir que les col·laboracions públiques-privades sempre acaben favoreixent a la privada. O sigui, és una forma de munyir lo públic en favor de la privada. I en aquest cas estem al mateix. O sigui, un senyor de 65 anys o una senyora de 65 anys que cobre 2.500 euros, hi ha molt pocs en aquest país. Molt poquets. I, per tant, estem dient que aquesta gent no tindrà accés a aquest tipus de vivenda. I els joves que cobren, que cobren aquests diners que diu el barem, això significa que poden està perfectament al mercat lliure. No necessiten de la subvenció, que és una subvenció una mica estranya, perquè estem subvencionat a l'amo dels pisos, i a gent que cobra entre 2.500 i 4.000 euros. Ostres, si aquest és el tipus de, diguem, de política social que té aquest ajuntament, jo no entenc perfectament de Junts. M'estranya molt, però moltíssim, d'Esquerra Republicana.
0: Molt bé. Doncs, si us sembla bé, anem a fer una segona ronda de respostes. Comencem amb la Cesca. S'ha parlat dels requisits per accedir als habitatges. Una mica, doncs, a què t'agradaria respondre?
1: Sí, jo no pretenc estar d'acord amb el senyor Martín, evidentment, però també em sorprèn que tots aquests partits que sempre, no?, i tots en parlem i tots diem, no?, que l'habitatge és un dels principals problemes del país, de Premià i d'Europa, i després quan el govern pren la iniciativa i posa damunt de la taula una iniciativa doncs, per posar un preu més baix que el preu de mercat, 16 pisos a disposició de la ciutadania, doncs tots són problemes i tots són mancances i tot és finançar el privat, que el privat és el dimoni en cua i tot aquest tipus de discursos que jo, la veritat és que no els entenc gens. Si no haguessin fet res, aquests pisos sortirien a un preu molt superior. Nosaltres estem molt agraïts doncs, aquesta iniciativa privada s'hagi vingut a fer aquesta col·laboració que, vaja, jo no crec que sigui tan avantatjosa per ells, perquè ells també corren un risc. Per altra banda, nosaltres com a Ajuntament, com que aquests diners són públics, com sabeu, som els garants de que aquests diners doncs vagin destinats a on s'han de destinar, garantim que aquestes persones poden fer front al lloguer, per tant, és normal que haguem de garantir uns ingressos mínims. I també m'agradaria esmentar que tots vosaltres, no?, us poseu amb aquests 2.400, 3.000 o 4.000, s'ha arribat a dir 4.000 euros, jo crec que agafeu molt pel costat que us afavoreix a vosaltres els mínims, però si ens fixem en el barem de dues persones, són 33.000 euros d'ingressos mínims a l'any, que això són uns 1.300 euros al mes. Val? Per tant, jo crec que estem parlant d'un perfil de persones, d'uns ingressos mitjans, que poden ser una parella, que té ganes de formar una família, o joves o grans que han de marxar de casa seva i que tenen doncs, aquest tipus d'ingressos.
0: Per tant,
1: no estem parlant, perdó, perquè el senyor Martín s'ha referit a polítiques socials. Polítiques socials en fem moltes i molt variades, li asseguro, i si vol un dia en podem parlar. Aquesta política és una política d'habitatge destinada a un públic determinat. Ho dic perquè no barregem les coses, però torno a dir, què hagués passat amb aquests pisos si no haguessin fet res des del govern municipal? Doncs que sortirien a un preu de mercat i que segurament volarien de les mans i a més anirien a parar a gent de fora. I per tant, no? Aquí també molts partits diuen que hauríem de gairebé tancar el poble i que no entri ningú, que jo tampoc no en soc partidària, però per tant, si podem que els nostres joves es quedin aquí, la nostra gent gran es quedi aquí, doncs jo ja ho signo ara mateix.
0: Em sembla interessant també recuperar el tema dels sous, no? Per exemple, Cesc, expliques que una parella amb 1.300 euros, cobrant cadascú 1.300 euros, podria accedir a aquests habitatges.
1: Aquests són els barems que estan establerts com a mínim, sí.
5: Uh-huh. Bueno, 1.300 euros nets, Estem parlant de 1.300 euros net. Ja.
1: No, jo no ho sé ara aquí. Sí, són nets o són bruts? Vostè sí que ho sap millor.
5: Per arribar a los 32.000...
4: Però 33 són dues persones... Perdó, que m'he colat, no? Potser.
0: Sí, ara farem...
1: Jo no sé, si voleu que entrem en números i ara...
4: No, en números no,
1: tampoc els tinc, però vaja...
4: Si entrem en números taula, no, però com que tu has dit que nosaltres estem posant uns números sobre la taula que no són els que hi ha en el reglament...
0: Sí, al mínim són 32.000 bruts
4: per una persona. Per una persona.
1: Sí, però per dues són 33.
2: 33 més 65, per ser més exactes. Sí, I són bruts, entre 33.000 i 52.000. Sí. Són 53.000.
4: Sí, això és el que tenia jo, que són 2.791 euros, no?
1: Mm-hmm. Per un és veritat que el barem és més elevat.
2: Ja. I tres membres,
1: si 34.000.
2: Vull dir, l'escalat no és proporcional. Ja, això sí que és veritat, que a mesura que vas augmentant la unitat familiar,
4: tenint en compte,
2: diríem que la renta, evidentment, va baixant,
4: Sí,
2: vull dir que va baixant per unitat
4: tenint
2: familiar.
4: Tenint en compte també que són pisos, no són pisos molt grans, són pisos petits, d'una habitació o dues que estarien com... No, molt dissenyats, no, pues això, no, de joves de 18 a 35 anys, bueno, potser que no tinguis parella, potser que et vulguis independitzar.
1: O de parelles grans,
4: sol,
1: també.
4: O de parelles grans, però que clar, que han de sumar 2.791 euros entre els dos, de més de 65 anys, no sé tampoc qui pot arribar també a pensions de 1.300, 1.400 euros, no? És una mica aquest sentit, no? El que nosaltres dèiem, que aquests barems, que ja ho vam expressar a la taula i quan ho vam fer, que per nosaltres eren potser una mica alts, tot també no està d'acord en altres coses, com el preu de sortida, que d'acord tens raó, que si no haguessin sortit a preu de mercat, que jo sempre penso, bueno, en la zona en què estan, tampoc no podies tirar com molt, molt amunt un preu de lloguer.
1: És obra nova.
4: És obra nova, però a veure, jo he vist dos carrers per sota. No? El barri és el que és, per això estem intentant fer el pla de barris, per dignificar-lo, però és cert que, No? Són aquests barems els que per nosaltres ens semblaven com molt alts. Sí.
0: Doncs seguim amb les intervencions. No, cap problema. Seguim amb les intervencions. Si tens alguna cosa a afegir més, doncs tornem amb tu, Marta. Ara parlem amb en Xavi. Xavi.
2: Bé, jo intentaré doncs, ampliar les declaracions inicials que he fet i intentar contestar el senyor Martín amb la reflexió que feia. Aviam, jo crec que quan tu fas polítiques d'habitatge has de tenir una estratègia, no? I quina és l'estratègia? O quina és l'estratègia d'Esquerra Republicana? Doncs donar cobertura als que més ho necessiten. Donar cobertura a aquells que més ho necessiten, no? Aquesta actuació, aquesta subvenció, correspon a això? Evidentment, no. No és així. Vull dir, això ho reconeixem d'entrada, eh? Però quan tu fas polítiques, jo dic, tu quan tu fas polítiques ho has de fer des d'una estratègia, però també ho has de fer aprofitant les oportunitats que se presenten, val? I això, en aquest cas concret, dins del tipus de subvenció que es fa, ha estat, diríem, una oportunitat d'aprofitar una de les maneres d'incidir en polítiques d'habitatge, que és la col·laboració público-privada. Què és el que més ens agrada a nosaltres? No, no ho és pas. No ho és pas. Vull dir, això d'entrada, eh? Què podem fer nosaltres com a administració local? Promoció municipal directa. Estem en condicions de fer-la ara mateix per qüestions de disponibilitat de sòl i per qüestions de finançament? Doncs siguem realistes. Siguem realistes, és que no tenim ni on de fer-ho, ni ara mateix, una altra cosa és que busquem finançament per fer-ho. Què més podem fer? Cessió del sòl a cooperatives d'habitatge, no? Fórmules que existeixen i que se'n fan, i que això, evidentment, hagués estat la nostra prioritat. Nosaltres ens hauria agradat molt poder fer aquest tipus d'actuacions, de polítiques d'habitatge. Tenim sòl? No. No el tenim, no el tenim. Tenim una oportunitat. I jo, cada vegada que parlem d'aquest tema, ho trauré. Em sap molt de greu, eh? Tenim una oportunitat que és Transmesa. A Transmesa nosaltres vam plantejar una negociació on se'ns feia una cessió de sòl amb ús exclusiu d'habitatge i que nosaltres, a més, plantejàvem fer una cessió d'aquest sòl a una cooperativa d'habitatge o parlament que sol, etcètera, etcètera. Buscar fórmules d'establir o de construir habitatge de propietat municipal per tal de fer lloguer municipal. Que aquí som nosaltres qui marquem els barems, som nosaltres qui ho marquem tot. Ho podem fer una col·laboració público-privada? No. Per què? Perquè hi ha un element privat. Hi ha un element privat que, evidentment, et condiciona aquests barems, no? I, a més, et condiciona les garanties de renda, no?, que s'han de tenir per tal d'assolir aquests habitatges. Perquè, evidentment, aquest operador privat doncs, vol garantir doncs, que cobrarà aquests lloguers, i això és legítim, no? Una altra cosa que ens agradi, doncs, agradi, no? Una altra cosa que ens agradi com funciona el mercat d'habitatge, que no ens agrada. És així. Però tu l'oportunitat la tens pintada d'aquesta manera i no pots fer una altra cosa. Això és millor que res? Sí. És allò que nosaltres voldríem? No. O sigui, no sé si amb això contesto el que em deies, però és així. Vull dir, és millor que res? Doncs home, creiem, torno a dir, que hi ha famílies que potser podran accedir, o potser no, segurament podran accedir a aquest lloguer amb unes condicions més avantatjoses i no hauran de marxar a Premià. Això és bo? Ho és. Compleix el nostre objectiu en política d'habitatge? No. No ho és. Tenim alguna oportunitat? La tenim. La tenim i altres grups no han tingut a bé aprofitar-la també. I això em sap molt de greu, però cada vegada que parlem d'habitatge jo trauré aquesta qüestió sobre la taula. Tenim

0: uns pisos a gent que, o sigui, no dic que no ho necessiti, però que no és la gent que més ho necessita.
1: Mm-hmm. Si us sembla bé, dono pas a en José María.
2: Sí, hi ha una cosa que, a veure, ha estudiat aquest equip de govern quants pisos podien fer al segle? Per exemple?
3: Al segle difícil.
2: No. Ah, difícil?
3: Sí. Mm. Bueno, després ja...
2: O sigui, a veure, jo crec que, clar, perquè de seguida s'enllança a la gent que estem en contra de fer més vivenda i massificar més Premià de lo que ja hi som, de seguida s'enllança a Trasmesa, etcètera, etcètera. Clar, jo crec que pot haver espais i pot haver, diguem, en el que vam... el que pagarem amb aquests lloguers subvencionats, en aquest temps que està previst, teníem per comprar dos pisos. És veritat que és poc, que no soluciona res, però serien dos pisos de propietat municipal, per sempre, per gent que de veritat ho necessita. Jo, lo dolent d'aquesta fórmula és que acabarem subvencionant, i si no, ja ho veurem, si tenim accés a les dades, aquí estem subvencionant a l'amo dels pisos i a la gent que anirà a vivir.
1: Mm-hmm. Cesca.
3: Sí, jo volia fer alguns apunts. Un és que això al segle jo li dic perquè jo recentment l'he anat a veure i jo crec que no reuneix les condicions per fer pisos, però això sí que ho farem a Can Sant Pere, ja ho hem anunciat. A Can Sant Pere nosaltres plantegem fer-hi la casa de la gent gran, un equipament molt ben dotat per la gent gran i posat al dia amb els requeriments de la gent gran d'avui, amb uns pisos també doncs, de promoció pública, amb col·laboració amb habitatge, bueno, amb alguna cooperativa, ho estem estudiant, i que també anirien doncs, també adreçats a gent gran i altres col·lectius, i altres qüestions. Vull dir, nosaltres qualsevol oportunitat, com deia el meu company, l'explorarem, evidentment, evidentment que sí. Respecte als pisos que comprem, ja anem pel quart, i si podem pel cinquè, per tant, n'anem comprant, és una política que nosaltres també fem. Tenim pisos d'emergència, tenim el carrer Unió 40, vull dir, etcètera, etcètera, etcètera. I un apunt respecte al que deia la Marta, que em semblava interessant també destacar-ho, que tu t'has referit al Pla de Barris, i jo crec que aquesta intervenció també, aquesta edificació també ajuda, no?, a dignificar el barri, i crec que és un edifici doncs, que ha quedat molt bonic, que ha quedat molt integrat, que respecta, doncs, respecta l'estètica de poble, i per tant jo crec que això també és un punt a favor d'aquest edifici.
1: Fem Xavier i Marta, si us sembla bé?
4: Només contestar al senyor Martín, que evidentment, vull dir que hi ha més, que ja ho hem dit al principi, que hi ha més polítiques, que es poden explorar més fórmules, que l'objectiu de base ha de ser aquest, vull dir, això és cert. Sí que és veritat, que l'edifici del segle al final té la façana que té i segurament en podríem treure pocs d'habitatges, Vull dir que amb això, bueno, evidentment podríem fer números i podríem mirar-ho.
2: Al costat estan fent obres per 4 o 5 pisos, més o menys a la mateixa façana.
4: Bueno, segurament en podríem treure això, però no 20 o 30, que és al final, jo crec que és el que hem d'aspirar, a tenir realment, doncs, a poder fer polítiques que incideixin realment, doncs, en el que és l'oferta d'habitatge per rentes, doncs, amb rentes baixes, o per persones amb risc d'exclusió, etcètera, etcètera. Vull dir que, evidentment, que hem d'explorar totes les oportunitats, hem de seguir amb l'adquisició d'habitatge, com ha dit la Cesca, que anem pel quart ja, i doncs, que hi continuarem adquirint habitatges, que vull dir que d'aquests 3 o 4 que sortirien del segle, doncs, ja en tenim 4, i segurament, doncs, si seguim aquest ritme, no?, doncs, en tindrem més en un futur... I, per tant, hem d'aprofitar totes les oportunitats que tinguem. I torno a dir, la qüestió que estem parlant avui d'aquest edifici de la fàbrica de pijames del carrer del Carme, doncs és una qüestió que jo crec que és positiva i no per això, no perquè no sigui l'objectiu principal, l'hem desestimat. És que pensem que hi ha famílies que torno a dir, que podran viure a Premià i que d'aquesta manera, que si no fos per aquesta subvenció, haurien de marxar. Això és positiu? Jo crec que sí. És l'objectiu últim que busquem? Pues, segurament no, però també estem treballant aquest objectiu i hem de veure totes les oportunitats que tenim per tal

0: assolir-lo.
1: Marta.
2: Sí, només fer un apunt, i ara enganxo just amb el que deia el Xavier ara a última hora, aquesta oportunitat, no? O sigui, així explicat, òbviament, no? Òbviament, ningú podria dir que no amb l'argument que has fet, no? Ningú podria dir que no. El que passa és que justament aquesta promoció, i sense barrejar-ho segurament amb altres polítiques socials i amb altres pisos que, òbviament, serien com... o per nosaltres, no, com d'emergència habitacional, que potser seria en un altre model, però justament aquesta promoció del carrer del Carme, en un inici, no es va vendre així. No es va vendre com una oportunitat i com una col·laboració público-privada que seria subvencionada, no? I és una mica la queixa, no?, que tenim des de Crida, no?, una mica a part de que després poguéssim estar més o menys d'acord en el preu de sortida, en el reglament, que també per nosaltres és molt important, Però sí que és cert que des d'un principi l'argument que tu has fet, que òbviament podries estar d'acord o no podries estar d'acord, però òbviament està donant vivenda a famílies de Premià perquè no hagin de marxar de Premià, però no és l'argument que es va dir des del principi. No és el que se'ns va explicar des d'un inici. Llavors, que això ja ho he dit també més d'una vegada aquí a la ràdio i a més llocs, però que per nosaltres va ser un daltabaix de dir, bueno, què està passant? No és això el que nosaltres teníem al cap, no és això el que nosaltres se'ns va explicar, no era aquest el concepte ni l'objectiu d'aquestes vivendes. Si des de l'inici se'ns diu, mira, això és
0: entès,
2: una...
0: L'objectiu entès, no?
2: L'objectiu que se'ns va explicar.
0: Vale, bueno, sí.
2: Bueno, que també pot ser, que nosaltres entenguéssim una cosa totalment diferent, però que el que jo crec que vam entendre des d'un inici és que no anava per aquesta línia.
0: Sí.
2: Llavors, si des d'un inici és això és una oportunitat, és una promoció de vivendes, tal com tu ho has explicat, o sigui, que està superben explicat, que té aquest objectiu, que òbviament s'allunya de tot l'objectiu que tenim, segurament estaríem molt d'acord tots els d'aquesta taula, no? De lo que és vivenda assequible, vivenda digna, no? I en què totes les famílies i persones hi poguessin accedir, segurament està molt lluny d'aquest objectiu, però si s'hagués plantejat així des d'un inici, bueno, doncs potser cadascú tindria el seu, no?, la seva opinió, podríem estar més o menys d'acord, o no, però no haguéssim tingut aquest daltabaix, no? Almenys jo parlo per nosaltres, Llavors, per nosaltres sí que va ser un daltabaix, se'ns va girar, i per això després, no? Òbviament, nosaltres teníem allò en el nostre cap, no? I, per tant, clar, ni el preu de sortida de lloguer, ni els barems de les persones que puguin accedir-hi, ni res, ja ens va semblar com bé, perquè ja sortia del nostre objectiu, del que nosaltres teníem al cap, no? I una mica, doncs, anava per aquí, volia dir això. I una última cosa, a Can Sapere, òbviament, no?, ja que tenim... o hem de fer, no?, aquest 10% de l'edifici bufanda, doncs sí que aquí esperem que sigui, no?, aquesta titularitat municipal gestionada. X, ja es veurà, però sí que siguin pisos realment accessibles i realment perquè la gent no hagi de marxar de Premià.
1: Doncs, si estem tots d'acord, canviem de qüestió i anem al següent tema, perquè després ens quedem sense temps i fem dels tres temes només en fem dos, així que...
2: Xerrem molt.
1: Seguim... Bé, seguim avançant, parlem de les propostes de l'última taula de sostenibilitat. Una de les propostes que és que a partir del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Com valoreu aquest possible canvi de model, Cesca?
3: Bé, jo no diria només, ja sé que el titular és que tots els contenidors estiguin oberts, però recapitulem una mica, recordem el per què hem arribat fins aquí, el per què és una normativa europea, no?, que obliga tots els municipis a fer aquesta recollida selectiva i incrementar els percentatges, que amb això estem tots d'acord. Què passa? Que no tots els ajuntaments ho han fet. Nosaltres ho vam voler fer. Ara sembla ser que hi haurà una moratòria i, per tant, doncs, hi haurà ajuntaments que no ho han fet i que ho havien d'haver fet i ara doncs, ho podran fer més endavant. I, per tant, nosaltres satisfets d'haver-ho fet, malgrat ha estat complex, perquè és un canvi profund per la ciutadania, pel propi ajuntament, i, per tant, ha estat complicat perquè la gestió dels residus doncs, ja de per si és complicada. I per tant, han passat 2 anys, no?, una mica més, des de que es van tancar els contenidors. Hem pogut avaluar com ha funcionat, les necessitats, les mancances. Insisteixo, és un canvi profund que afecta la ciutadania a casa seva, amb la gestió del seu dia a dia, i per tant entenem que la gent doncs estigui neguitosa. I per tant, nosaltres què fem? 2 coses, actuar ara i actuar a futur. Actuar a futur per què ho dic? Doncs perquè amb tot el que hem après durant tot aquest temps, nosaltres treballarem amb moltes més garanties amb tota la taula de sostenibilitat i amb tots els partits, però evidentment de cara a futur, quan toqui un nou contracte, una nova licitació, etc. Actuar ara, doncs és el que es va explicar a la taula de sostenibilitat la setmana passada, no? Principalment nosaltres el que ens preocupa és que les dades de recollida s'estan estancant, això ho vam explicar a la taula, i per tant nosaltres volem trencar aquest estancament, volem trencar també tot l'incivisme i tota la brutícia que s'acumula als carrers i hem d'actuar, i per tant aquí què hem fet, no? S'ha explicat abastament, però una brigada específica, que ja teníem una brigada doncs amb 2 agents de policia, però que ara s'incrementa amb 2 agents doncs que faran intervenció de neteja a l'espai públic, més i millor control de l'empresa, que s'ha vingut fent des del principi, però hem redoblat els esforços, i per tant això també ha suposat canvis a la pròpia empresa, canvis interns a la pròpia empresa, i també hem fet canvis interns a l'Ajuntament, no? Perquè també ens hem organitzat, no? Per tant, no ens hem quedat sense fer res, sinó que hem actuat, val? A partir d'aquí, tot el tema de l'obertura, de la taxa, doncs nosaltres creiem que qui pagui, qui contamini, qui embruti o qui no faci servir la targeta és qui ha de pagar més, i qui ho faci bé doncs se l'ha de bonificar. Una mica aquesta és la filosofia que fins ara doncs ja existia, però que volem redoblar els esforços perquè l'incivisme ens costa diners a tots, no només a l'Ajuntament, sinó a tots els ciutadans i ciutadanes, i té un cost molt elevat, i per tant doncs tot això és el que nosaltres posem sobre la taula, buscant el màxim consens una altra vegada, i també tenint en compte doncs que ho hem fet d'acord amb l'Agència Catalana de Residus, i ens consta que altres ajuntaments estan en la mateixa línia.
1: Xavier.
0: Clar, és que a mi sempre em toca, després de la Cesca, i la Cesca explica també, que ara no sé com què dir jo. No, sí. Bueno, res, aviam, per fer un resum, al final, no, escolta'm, està molt bé, que si al final l'objectiu és que ens expliquem, no? Jo crec que aquesta proposta que s'ha fet a la taula de sostenibilitat cobreix 2 objectius, no? Com apuntava la Cesca. Un és reduir o eliminar, no? Tant de bo, les bosses fora de contenidor, no? Amb aquest incivisme i aquests esborlaments que es produïen per les raons que siguin. Essencialment nosaltres, evidentment, doncs, apuntàvem a la qüestió d'incivisme. I l'altre és desbloquejar aquest estancament que teníem en el percentatge de reciclatge, sí? Que estàvem allà, dèiem que estàvem al 58, hauríem d'estar molt més, o sigui, mínim hauríem d'estar al 60, però és que amb el sistema implantat, després de 2 anys, hauríem d'estar potser doncs amb un 80, en parlava, no? Llavors, el que pretén aquest pacte de mesures és precisament doncs assolir aquests 2 objectius. Però no és només obrir els contenidors, eh? No s'ha proposat només obrir els contenidors, s'ha proposat obrir els contenidors i fer ús de les targetes, sí. Val? I aquest ús de les targetes és el que bonificaria la taxa, val? Amb independència de la fracció que estiguéssim fent servir. És a dir, si nosaltres simplement obrim el contenidor i llencem la bossa, pagaríem el 100% de la taxa. Una taxa que implícitament doncs estaria recollint aquesta penalització per no fer ús del sistema de reciclatge. Si jo el faig servir, i torno a dir independència de la fracció que faig servir, sigui plàstic, sigui el que sigui, doncs cada vegada cobro el contenidor, podré passar igualment la targeta i aquesta obertura em descomptarà del total de la taxa. Per tant, és un sistema que al final permet aquesta taxa justa, que apuntava la Cesca, no? Que fa que el que més contamina més paga, permet també doncs, que el que fa un bon ús dels contenidors doncs, en pagui menys, i doncs, aquell que no vulgui fer servir doncs, el contenidor, jo crec que, perdó, la targeta, jo crec que ja no tindrà excusa per deixar la bossa fora del contenidor, no? I per tant, doncs, reduirem o eliminarem aquestes bosses fora del carrer que, com sabíem, doncs, evidentment, com sabem, doncs, evidentment, doncs, són molestes i doncs, causen mala imatge, salubritat, etc, etc, etc. Per tant, jo valoro positivament que es presentin opcions a la taula de sostenibilitat. Ara, evidentment, és, com deia la Cesca, doncs, estem buscant el màxim consens. Jo crec que prou arguments sobre la taula per tal de que doncs, assolim, no?, aquest consens. I després em deixaràs parlar del RACOM.
1: Sí, tant.
0: Vale.
1: Un dubte que se'ns planteja, sí. Per fer-nos una idea aproximada, no cal que sigui concreta, però quin seria l'estalvi més o menys que tindria una persona per fer un bon ús d'aquesta targeta i obtenir aquestes bonificacions?
0: No, diríem que no tenim dades tancades, però que es pretén és que si tu fas un ús òptim dels contenidors i fas servir, doncs, més o menys amb les fraccions, no?, que s'espera que fem servir tots com a usuaris domiciliaris, no?, de residus, que tinguem fins i tot que la taxa sigui similar a la que tindríem ara, doncs, amb la millor de les condicions, o fins i tot més, eh? Vull dir, estem dient, ja aquí anem, no? Anem a realment a que sigui un al·licient a utilitzar el sistema. Per tant, estem parlant...
1: Exacte.
0: No et sé dir la xifra, però sí que l'objectiu, el que estem plantejant, és anem a buscar un incentiu que fins i tot, igual i ho millori, el que tenim a dia d'avui.
1: Kilian, explica'ns una mica doncs, la vostra visió sobre aquestes noves propostes que han sortit de la taula de sostenibilitat.
4: No, està clar que hem de treballar per seguir millorant aquests percentatges de reciclatge, perquè això és, o sigui, és essencial i creiem que és el que hem de treballar. Celebrem que s'obri aquesta oportunitat de poder fer propostes i de que es puguin millorar moltes coses. Per altra banda, ens sorprèn una mica, no?, perquè sí que després de veure aquest primer any i mig d'aquest funcionament dels contenidors, en el que ja havíem vist aquesta problemàtica de les bosses fora i tot això, i havíem demanat que s'obrissin els contenidors, almenys per erradicar aquest problema, se'ns va dir per activa i passiva que això no podia ser, que era inclús il·legal, i ara, a 6 mesos d'unes eleccions, sí que es pugui fer. Això sí que a mi em crida una mica l'atenció, perquè... Després, a nosaltres ens ha deixat molts cops de coses que s'han fet per al electoralisme i això crec que és molt electoralista.
1: Sí, disculpa, acaba.
4: No. I això. Però que, bueno, que celebrem que es treballi en aquesta taula, que es pugui parlar, que es pugui obrir opcions a seguir millorant i ara, bueno, estarem pendents d'una segona taula per poder seguir parlant de tot això i a veure quins acords arriben i crec que hem de treballar tots plegats i intentar millorar tot aquesta problemàtica.
1: Marta.
2: Sí, una mica en línia, el que deia el Kilian, que la taula de sostenibilitat, no, sempre és un espai, no, que nosaltres sempre reivindiquem com per fer aquests exercicis, no, de participació. Ens alegrarem de que ara es convoqui més assíduament, ja que feia, no, com ja un temps que l'esperàvem, no? Bé, des d'aquí encara no hem valorat, just avui tenim l'assemblea que la fem cada 15 dies, i sortirà aquest tema, no, per valorar les propostes, no, que se'ns van fer des del govern a la taula de sostenibilitat, no? Aquests contenidors oberts, amb aquest canvi de taxa, no? Començant pel màxim i amb l'obertura voluntària, diguem-ho així, no? I bé, valorarem si és realment la solució, no? O per nosaltres, en un sistema que, bueno, que Crida ha defensat, des de l'inici, el sistema de contenidors i tal com estava plantejat, però sí que és cert, i sempre ho hem dit, que creiem que, bueno, una cosa que és molt nova, no? Al final s'ha d'anar adaptant i si cal fer aquest canvi i cal tornar-li a donar una volta, pues, òbviament s'haurà de fer, no? Una cosa d'això i l'altra cosa és la gestió, no? La gestió Crida sempre ha estat molt crítica, no, amb això. Creiem que la gestió, tot i que s'ha fet ara aquesta taula de sostenibilitat i s'ha posat sobre la taula totes aquestes falles o tots aquests errors o totes aquestes preocupacions, no, que puguin haver, creiem que s'hauria d'haver fet molt abans, no? Que Crida feia temps que reclamava, no, aquesta fiscalització i més control a l'empresa, no, de la licitadora. Creiem que bueno, des del nostre punt de vista, que s'hauria de pogut fer més exhaustivament i abans, no? Potser des de no des de l'inici, perquè no sabem molt bé com, no? Però al cap d'un temps creiem que s'hauria d'haver començat a fer, no? I res, per acabar, únicament que espero, no? I esperem des d'aquí que tot això que surti en aquesta taula de sostenibilitat, en aquesta i en les que vinguis, no? Ens puguin posar sobre la taula, no? El plantejar-nos allà la licitació que vindrà en el 2028, no? Que aprenguem, no? De totes aquestes coses, tota aquesta problemàtica que ha sorgit, no? Per, bueno, pues per fiscalitzar millor l'empresa que vingui, sigui la mateixa o una altra, o el sistema que es decideixi implantar. Creiem que hi ha algunes... Bueno, podrem tornar a fer una segona volta de dos minuts? Si no, sí. Ho deixo donar tot, eh? No, era només per dir que tot això, no, al final, tota aquesta problemàtica que s'ha centrat molt en la recollida de residus, no? Més domiciliària que comercial. No, Crida sempre hem dit que potser la comercial és la que millor ha funcionat, no? Tot i que ara també hi ha millores i que s'han de veure, no? Com avancen. Però jo crec que tot això ha repercutit en la neteja, no? I crec que això també és un tema important, no? Que tota aquesta atenció i focalització que hem posat en el sistema de recollida de residus i que l'empresa, no? Segurament també ha hagut de focalitzar-se en això, o hem fet que es focalitzi més en això, crec que ha disminuït, no? La neteja, i s'ha vist, no? Que realment en molts moments el poble estava bastant descuidat.
1: José María.
5: Sí, a veure, dues coses. La primera és que hem trigat 2 anys i mig en donar-nos compte que això no funcionava, quan al carrer era un clamor. O sigui, això és així. I després, en la penúltima taula de sostenibilitat que va assistir, jo vaig preguntar que qui controlava los RLC de l'empresa concessionària. Són les cotitzacions que l'empresa concessionària fa a la Seguretat Social. La tècnica me va dir que això no lo podien fer des d'aquest ajuntament i que no se fia. Conclusió, ningú sap ara d'ara quantes hores està fent l'empresa concessionària con respecte al contracte de... O sigui, això és una cosa que s'ha d'entregar. L'empresa concessionària l'ha d'entregar a l'Ajuntament. Aquestes són les cotitzacions d'aquest mes. I controlant-me això, saps quanta gent té al carrer, què estan fent, i això se va dir que no se podia controlar. Jo crec que el sistema de contenedors tancats, nosaltres vam votar a favor, i creiem que s'ha demostrat que per la idiosincràsia de Premià, per la densitat, per la quantitat de gent que n'hi ha que no tenia accés, diguem, a la legalitat, això ja es veu. O sigui, jo passo sovint, pràcticament cada dia, per el carrer del Museu Romà, i allà hi ha 2 files de contenidors que donen, bueno, ganes de vomitar, pràcticament. O sigui, jo crec que hem trigat molt. Des del primer dia estem dient que és necessari un camió que renti els contenidors per dintre, perquè si no la pudor a l'estiu i amb aquestes temperatures que hem tingut aquest any, bueno, tots sabem de què en parlem, i això jo no l'he vist mai. I després tenim un problema que jo crec que la propera concessió s'ha de tenir en compte, i és que el camió no pot anar un home sol. Perquè quan tira hacia dalt del contenidor, les bosses que hi ha al costat acaben sota el contenidor. I, plaf, les aplastem amb el contenidor, i això... I tot això, de veritat, o sigui, jo estic cansat de ficar-li whatsapps al Pep Ripollès, dient-li totes aquestes coses. Perquè, a veure, jo sóc oposició, però tinc una cosa, i és que m'estimo Premià, m'estimo un premianet, com tots els que estem a aquesta taula, i encara pot haver coses que estiguin a les antípodes, que diem a castellà, però a l'hora de lluitar i de donar idees per un Premià millor, tots estem en una, crec jo. I això ja, o sigui, als 2 mesos d'estar aquest sistema ja sabien tots que això no funcionava ni no funcionaria. Según entenc, en la última taula de sostenibilitat, jo no vaig acudir, però s'ha dit que hem retrocedit en la, en la, en la, diguem, en la fracció.
3: No, no, no.
5: Bueno, però que no hem augmentat.
0: Que no hem augmentat, no, correcte. Que
5: estem igual que abans con los contenedors que teníem abans.
0: No.
2: No, no, respecte no, a l'any passat era
0: respecte
2: això,
0: respecte
2: no?
0: a l'any passat. Sí, sí, bueno, estem a 58, estàvem a 56, em sembla, estem sí. a 58. És a dir, hi ha hagut un increment no molt suficient, poquet. Molt ja, poquet. Ja, però no, no, però estem millor, eh? No, no, si estàvem a un 40, abans de la implantació de, del sistema de contenidors intel·ligents.
5: Res, que, res.
0: Perdó.
1: Fem segona ronda, si voleu, i... Cesc, Xavier, qui vulgui.
3: Xavi, perquè volia explicar la RECOM.
0: No, no, no, no, només contestar al Kilian, quan deies que nosaltres dèiem que això era l'A, bueno, jo no ho sé com dèiem això, però sí que és cert que el marc normatiu ha canviat. Vull dir, abans es parlava de que hi hauria unes sancions a aquells ajuntaments que no assolissin el 55%. Nosaltres vam actuar per tal de protegir, precisament, doncs, els nostres veïns i veïnes i que no haguéssim d'entre tots pagar aquestes sancions, que després resulta que no s'han aplicat. Sí, que això ja ha estat un canvi important i que a nosaltres ens va indicar d'alguna manera, escolta'm, això s'està flexibilitzant i segurament hi haurà una moratòria, que efectivament, ja ho hem dit abans, s'ha produït. Per tant, hi ha un altre context, hi ha un altre marc normatiu que precisament el que fa és doncs, donar una miqueta més de flexibilitat en l'implantació del sistema. Això no vol dir que segurament haurem d'acabar amb contenidors tancats, sí, sí o sí, sí, perquè és, d'alguna manera, torna a dir, la indicació, el marc jurídic i normatiu que nosaltres teníem davant, i vam actuar en aquest sentit. Per tant, sí que és veritat que... que...
4: Estic segur que això s'haurà d'acabar tancant.
0: Clar, i, clar, clar.
4: Però jo deia en el moment en què estàvem veient que aquesta problemàtica estava sent tan evident, o sigui, de
0: bueno,
4: muntanyes de brossa fora els contenidors.
0: Segurament no vam comunicar-ho, no vam parlar entre nosaltres suficientment, però ja et dic que nosaltres actuàvem davant d'un marc jurídic que, bueno, que ha canviat fa no gaire, eh? Vull dir que fa no gaire que l'Agència Catalana de Residus està començant, no? Per lo que sabem, realment a dir, escolteu-me, sí, potser doncs, és un sistema, vull dir que obrim els contenidors i fem una implantació més paulatina, més a poc del sistema. Vull dir que això és molt recent. Vull dir que, bueno, després, hi ha un altre tercer argument. Quan dèiem aquestes dues raons i tal, potser ens hem oblidat que, evidentment, hem de fer les màximes proves possibles per tal de fer una segona licitació òptima, no? Vull dir, per tal de trobar quin és el sistema perfecte. Exacte, no? Llavors, hem de provar. Hem d'aprofitar.
4: Correcte. Tots plegats i
0: correcte, correcte. Hem d'aprofitar per tal de dissenyar aquesta licitació i fer-ho de manera transversal i amb el màxim consens, perquè això és un tema que, com deia en José María, ens afecta a tots. Evidentment, tots som veïns i veïns de Premià i tots ens estimem Premià. Llavors, jo crec que és una qüestió molt sensible, crítica i que l'hem de treballar amb totes les possibilitats i provatures, no? I aquesta és una oportunitat que se'ns dona per fer això, no? I lligo això de la licitació perquè això que apuntava en José María del segon conductor és una qüestió que em consta que estem treballant, que s'està treballant, s'està parlant, s'està mirant, s'està intentant, però és veritat que ve condicionada per la licitació que teníem. Vull dir que al final aquestes coses a vegades te les trobes perquè la licitació es va fer d'una manera i amb unes condicions.
5: Però bé que heu posat una brigada de dos
0: correcte,
5: persones
0: correcte.
5: Que no estava a la licitació.
0: Correcte, José María, però és que ho hem fet mirant tot mirant que es pogués fer perquè ens entenguem, no? Llavors, ja. Això estem fent el mateix, estem parlant amb l'empresa perquè, evidentment, és una mesura que has de fer... Has de fer d'acord amb l'empresa i és veritat que això inicialment doncs, no venia recollit o no s'estipulava molt clarament o no era una mesura de base, diríem, de la licitació. Per tant, s'ha de veure la fórmula, no? per poder fer-ho i em consta que s'està treballant. I després que ens hem oblidat que hi ha més mesures que no només és obrir els contenidors, que és, per exemple, l'eliminació de les boques reductores, no? Tancaments, limitacions que tenen les boques i sobretot en el tambor de l'orgànica, que això ens permetrà que l'obertura del contenidor sigui molt més fàcil, hi hagi moltes més incidències a l'hora d'obrir i tancar. És a dir, que hi ha més coses, que vull dir que ho hem simplificat massa potser amb el tema de l'obertura dels contenidors, hi ha més actuacions que estan al voltant d'aquesta obertura.
1: Mm-hmm. Perdona, Xavier.
0: I puc parlar de la RECOM?
1: Sí, perdona.
0: És que estic com el... Sí. Aviam, que també implementem canvis amb la RECOM, que... Bueno, Marta apuntava, no?, que doncs, el funcionament de la RECOM no ha estat potser doncs, tan crític, no?, com el de la domiciliària, però nosaltres hem volgut també aprofitar, fer una volta més i doncs, millorar l'operativa actual, també pensant en aquesta licitació del 2028. No? I el que fem bàsicament és canviar una miqueta l'operativa, canviar una miqueta les freqüències de recollida, els dies i freqüències de recollida, amb un objectiu principal, i és minimitzar l'exposició de bosses i de residus i de bujols durant l'horari comercial. Sí? O sigui, bàsicament, l'objectiu principal és aquest. Ara mateix s'està fent una campanya informativa a tots els comerços indicant quina zona pertany cada comerç, perquè hem dividit el poble en quatre zones. Uh-huh. Això és una qüestió operativa, de logística pura i dura. Per tant, s'està invertint també doncs, en que tots els comerços sàpiguen com funcionarà aquests nous horaris, perquè bàsicament el que és un canvi d'horaris i freqüències en la recollida. I implantem també un sistema... bueno, al final s'ha d'incloure dins del Premi Actua, d'aquesta aplicació que tots coneixem, doncs una via de comunicació per tal de reportar, no? Per tal d'informar de les incidències que puguin haver i que aquestes incidències doncs, bueno, pues, es resolguin d'una manera fins i tot més ràpida de la que tenim avui en dia, perquè aquestes incidències arribaran directament a l'empresa concessionària. És a dir, no només fem aquesta nova distribució, sinó que donem eines, no? Per tal de solucionar aquestes incidències que es puguin produir. I a parat de la RECOM.
1: Molt bé. Algú vol afegir alguna cosa més sobre aquests canvis o, si voleu, aprofitar els últims minuts per parlar de la...
5: Una cosa de mobilitat, i només. I és la necessitat urgent de que aquest ajuntament comenci a posar ordre als setos particulars. Mm-hmm. N'hi ha carrers que el seto agafa tota la vorera.
3: Sí, si em permeteu, és un tema que és recurrent justament a la taula de discapacitat, perquè afecta molt particularment a les persones amb mobilitat reduïda, amb cotxets, amb persones invidents, etc. I ens consta que ja es fan actuacions, ja s'envien cartes a les persones, als particulars que tenen aquest tipus de bardisses. Però, bueno, és veritat que hi hem d'incidir més i ho hem de fer doncs, segurament més amb porta a porta i més explicant i sensibilitzant els perjudicis que suposa per les persones. No només pel fet de que l'hagis de tallar, sinó si tu saps que aquella bardissa que tu tens a casa teva li pot treure un ull a algú o impedir que passi per aquella vorera, doncs potser tu miraràs amb uns altres ulls. I em sembla molt interessant perquè és un tema que la gent desconeix.
1: Kilian i Marta, si us sembla. Vale.
4: No, jo només volia fer un repunt, que celebro també el del RECOM, que celebro que hi hagi canvis i que sempre es vagin fent millores. Crec que aquí, de cara a la pròxima licitació, s'haurà de treballar molt també, perquè és molt complicat, perquè els locals que hi ha a Premià no tenen una capacitat com per ficar 5 pujols a dintre un local, no pot, i jo crec que si vingués una inspecció de sanitat, això tampoc seria permès. Tenir brossa dintre de 2 dies que no ha passat un camió amb menjar, peix, o sigui, es paga ja molt, un local paga molt de brossa, paga 1.800, 1.900 euros a l'any. Si vols dies extres, clar, 5 amb 50 cada dia, igual te'n vas als 2.000 i alguna cosa. I que la solució que es dongui sigui busca't una empresa externa, tampoc em sembla la més adequada, i això se'ns ha dit, perquè a mi, jo treballo en un local, en un comerç a la Gran Via, i se m'ha dit, és que la solució que et dongui és que et busquis una empresa externa i deixis de treballar amb l'Ajuntament. O sigui, crec que en aquest sentit sí que hem de mirar altres pobles com funcionen. Jo crec que el més adequat, per exemple, en aquest sentit seria la recollida nocturna, que quan acabin els comerços, tanquin i deixin la brossa fora, passa el camió i s'undú tot. Bueno, cada fracció. Però és complicat, i tenir comerços amb bosses de brossa penjades a la porta, els bujols, aquí bueno, també haurem de seguir treballant, i igualment celebrem que s'estigui treballant i que es vagi fent millores dintre del que ara mateix podem.
1: Marta.
2: Sí, una mica volia dir un apunt d'això i després una cosa que ha dit el José Maria, que també...
1: I crec que acabarem ja amb aquest tema, perquè sí. Han sigut dos temes densos i, per tant, sí, doncs, sí. Ja ens guardem el tercer... Sí. Per la pròxima vale, ens anem...
2: Anem enganxant els temes de... No passa res, eh? No, volia dir això, també, que sí que és cert que la RECOM ha tingut com menys, no? Menys polèmica que la domiciliària, no? Però que sí que és veritat que el que volia dir és que ja que estem en aquesta fase de propostes, de reconstruir, de posar solucions, no? Sobretot que s'escolti, no? És el que anava a dir, els comerços, no? Per veure quines necessitats tenen.
0: Ho sé, heu anat comerç per comerç.
2: Sí, sí.
0: I hem parlat amb associacions de comerciants, vull dir...
2: Era una mica arrel del que deia el Kilian, no? De que sí que és veritat que hi ha molts locals que són molt petitons, no? I que, bueno, pues que és buscar el sistema en què això es pugui fer de la millor manera, no? I és cert, al meu carrer, jo visc al carrer del Pilar, quan segueix, és Joan Vilanó, totes les cases, totes, jo crec que no n'hi ha ni una de les de la dreta, totes tenen la bardissa, però molt a sobre la vorera, no? Clar, llavors, jo no sé, clar, des de l'Ajuntament això suposo que es pot dir, escolti'm, ha de tallar això, no?, o alguna cosa, perquè sí que és veritat que moltes branques ja es dobleguen i, bueno, arriben a molestar. Jo no, perquè m'aparto, però la gent que no, pues sí, no? I és un tema que, sí, que es dona molt.
1: José María, digues.
5: No, a veure, jo camino molt per premiar. És una avantatge que tenen els jubilats, que podem... I que caminem molt, no? I llavors vaig veient totes aquestes coses i després, com que també vaig portar el tema de les escombreries durant 4 anys amb aquest poble, pues soc molt sensible. I jo crec que a Premià es necessita un inspector de carrer. Es necessita un inspector de carrer. O sigui, jo estic cansat de... Jo he anat a la Guàrdia Civil a dir vinc a posar una denúncia. Contra qui? Contra el Seprona. Perquè estem tirant aigua fecals a la platja per el torrent Amell i vostès estan aquí a la porta i no l'han vist. Perquè, clar, i he trucat a l'Ajuntament més d'una vegada dient una altra vegada los aliviaderos de doctor Ferran estan tirant fecals a la platja. Clar, i això de les verdisses de les
1: cases... Ens queda un minut, a veure si podem repartir-lo.
5: Un inspector podia anar molt bé.
1: Xavier.
0: Només una puntualització. Un comerç paga de base 325 euros, Premià. I si és una activitat, si té ampliacions...
4: Un comerç que només tiri paper.
0: El 80% dels comerços de Premià. És a dir, la taxa base són 325.800, que si algú ens està escoltant, s'espantarà. No? Llavors, si tens ampliacions, evidentment pots arribar a aquesta d'allò. I si, a més, tens una activitat que és assimilable a oficina, doncs pagues el mateix que pagues en domiciliària. Vull dir que i t'haig de dir, a més, que segurament no. Som un dels municipis del Maresme que menys paguem tant de domiciliària com de RECOM. Vull dir que, o sigui, en aquest aspecte...
1: Inspector de carrer,
0: inspector
1: sí o no?
0: El tenim, Maria, el tenim i precisament doncs, fa molt poc...
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
8: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, han parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant, no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasòl el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
7: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, a l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a la Mitja del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
9: Premià Mèdia, informació.
10: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027.
9: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
11: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
12: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de la UMIC, de la Informació al Consumidor, la UMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho, és a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular. No? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, hola, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar el mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei, què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
2: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà del que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou, imagina que et diuen pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, doncs se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara et diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no?, té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i m'ha agradat el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot... un nou inquilí pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunten moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria duros a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc que estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules. Perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar. Després és més complicat ja posar-hi una
2: solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer i s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC. Amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex del lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etcètera, etcètera, etcètera, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem en un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna-te a estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient que pugui seguir servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és pues, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i de, vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris, tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de llei. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... Al millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Biblioteca Martí Rosselló s'assuma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per a famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres prohibits. L'activitat titulada Els llibres prohibits proposa als participants descobrir on estan amagades unes obres que el govern ha ordenat cremar. Per aconseguir-ho, els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes dins de la biblioteca. L'experiència també permetrà als participants conèixer com funciona una biblioteca, aprendre a buscar informació al catàleg en línia i descobrir algunes obres destacades de la literatura juvenil. L'activitat anirà a càrrec de Tot Jugar i es faran en equips de 2 a 4 persones. L'escape room tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí a la Biblioteca Martí Rosselló. Està adreçat a famílies amb infants a partir de 8 anys i nois i noies d'entre 11 i 12 anys.

0: anys, amb places limitades a un màxim de 10 equips simultanis. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament al web de la biblioteca.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: L'arribada de l'estiu també suposa canvis amb la nostra relació amb l'activitat física. Avui en parlem de fer molta activitat, de fer poca activitat i com recuperar també doncs, les nostres rutines un cop acaba l'estiu. En parlem amb en Jordi Berrocal de Fisio Premià.
3: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
2: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això fent vacances o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
3: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes. I l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física. I, per suposat, que el cos es ressenteix.
2: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
3: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, el no, i el maluc a la lumbar fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
2: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
3: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures i aquí apareixen moltes lesions musculars i després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
2: Molt bé. Núria, alguna pregunta
4: sí.
2: pel Jordi?
4: Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com a que el cos venim a més molt estressats, arriba a vacances molt intensos, molt estressats, i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
3: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
4: T'ho agraeixo, sí. Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. Fight or fly, m'encanta el concepte.
2: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
3: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
4: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
3: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta sentit comú. Sí.
2: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
3: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmoda per posar la cervesa al tal. L'important és que vagis fent píldores de moviment, que li dèiem, és cada 15-20 minutets que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
4: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo, sí, perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires, sí, d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
2: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, doncs, sí, sí, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
4: Em pot ser que has estirar-se la sorra.
2: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem, doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
3: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del sol son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
2: Molt bé. Mm. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos no ressenteixi després aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
3: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament, i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer ses entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot tot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
2: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no? Sí. I aplicar doncs aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
4: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, no només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
2: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells de Físio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
3: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
2: Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
3: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Comunicat de l'AFA de l'Escola Mar Nova en relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde a Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat per l'alumnat. Com ja havien denunciat en un primer comunicat a l'inici de curs, aquesta entitat retreu a l'Ajuntament que no se'ls hagués tingut al corrent del calendari d'obres ni del fet que finalment els treballs començarien al setembre. I ara, després del que va dir l'alcalde Rafa Navarro a la premsa, també denuncien que s'hagi decidit unilateralment i d'esquena, diuen a la comunitat educativa, que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional compromet, en última instància, la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per Ajuntament, Generalitat, AFA i direcció del centre, per tal que es garanteixi la transparència que reclamen i es planifiqui de manera consensuada l'actuació. L'AFA també fa referència al pati provisional que ha habilitat l'Ajuntament. Afirmen que, si bé l'espai ja es pot utilitzar, encara no és apte per a la infància, perquè no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. Diuen que la comunitat educativa reclama l'adequació d'aquest recinte des del juliol i exigeixen que aquestes correccions es facin amb la màxima urgència, aprofitant les estones que els nens no l'ocupen. Finalment, el comunicat també insisteix en reclamacions que ja havien fet en matèria de seguretat viària a la zona d'entrada a l'escola. Diuen que el perimetratge de les obres ha retallat les voreres i proposen habilitar una zona delimitada i adaptada per portar o recollir els alumnes i també la supressió d'un sector de zona blava proper a aquest indret per tal de minimitzar, diuen, l'impacte del trànsit en aquest punt.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
2: Bon dia. Illa ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
3: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: Notícies en xarxa.
4: La nova comissaria de policia local i el nou pla local d'acollida i migracions passen avui pel ple.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: Avui hi ha el primer ple municipal ordinari del nou curs polític i a l'ordre del dia despunten aquestes qüestions: la construcció de la nova comissaria de policia i el nou pla local d'acollida i migracions. També s'anuncien altres qüestions d'envergadura a l'apartat de precs i preguntes, perquè l'oposició demana per afers tan rellevants com l'enderroc de Can Sant Pere o els canvis viaris a Jacint Verdaguer. El grup socialista, a més, preguntarà també per la renovació del Museu de l'Estampació. El ple municipal començarà en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. El ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Media, tant en ràdio com en vídeo, a través del canal de YouTube. Recollida de signatures contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquests dies, diversos establiments d'aquest carrer i altres del sector ofereixen als clients l'opció de signar per demanar a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central d'aquesta via, que van entrar en vigor aquest agost passat. Els impulsors són comerciants del tram afectat i adueixen, segons han explicat a Premià Media, que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i que perjudica l'activitat comercial en general. Per la seva banda, l'alcalde Rafa Navarro ha explicat a Premià Media que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist. Demana que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just ara s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro ha anunciat la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Fundació Maresme i Eurecat organitzen la propera setmana el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Volen parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula quines són les necessitats d'aquest col·lectiu de persones. L'acte es farà l'1 d'octubre a partir de les 9 del matí al Tecnocampus de Mataró. En cultura, Premià en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'amistat. Per una banda, Pons proposa reservar durant les primeres 48 hores la venda d'entrades a les persones empadronades al municipi i una segona mesura per repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any. I si us agrada el patinatge, dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva. Gràcies al Club Patí Premià, que ha anunciat a les seves xarxes socials que convida a una classe gratuïta. Les proves es faran al pavelló.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica, tu.
6: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
8: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
9: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
8: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Premià Mèdia. Informació.
4: En esports, una de freda i una de calenta pels equips premianencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení de l'AVE Premià es va imposar al grup Barna 68-51. L'equip suma dues victòries en les dues primeres jornades. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
5: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Em cau tot. Què tal? Com estàs?
4: Doncs molt bé, molt bé. Aquí sempre estic bé, ja ho saps, Fili, que la meva vida pot ser, pot haver-se complicat en algun moment, però jo en aquest espai sóc feliç.
3: A mi em passa el mateix quan vens i segur, estic segura, seguríssima que les persones que ens escolten també senten aquesta pau i aquesta alegria. De veritat, ho
4: doncs
3: sé.
4: Doncs me n'alegro. Si és així, hola, què tal, com esteu?
3: Escolta, molts estem contents també perquè hem començat les rutines, la normalitat, sí, després d'un estiu llarg. També recuperem aquesta secció i una de les coses que recuperem és l'escola, sobretot per als, sí, les mares i els pares, no? Tornar a les rutines, que també ens van bé. Però això també va lligat a menjar diferent i a noves dinàmiques a casa i en concret també a les escoles, no? Uh-huh. Hi haurà novetats per a aquest curs respecte als menjadors escolars, uh-huh, o n'hi hauria d'haver, no?
4: Sí, sí. El 2025 n'hem parlat a... Bueno, la temporada anterior en vam parlar, no?, que es va aprovar un real decret en el que s'estableix uns mínims, no?, unes bases per elaborar els menús escolars, pels aliments que s'ofereixen, per com es cuina, per la temporalització dels aliments, no?, i també doncs, que aquests menús escolars estiguin supervisats per dietistes nutricionistes. He de dir que és algo que a Catalunya ja estàvem fent, no? O sigui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya porta 20 anys fent aquesta feina, però fins ara eren recomanacions. I fins ara les escoles, doncs, era com a que triaven una mica, no? Si anaven en concordança amb aquestes recomanacions o no. Però ara, des de l'abril del 2026, ja no és una recomanació, ja és d'obligatori compliment. Per tant, tots els menjadors escolars, ja no només de Catalunya, sinó de la resta d'Espanya, de primària i secundària, han de complir aquests criteris del Reial Decret. Val? Llavors, els criteris ens diu, el que ens marquen és quins aliments i en quina freqüència han d'anar en primer plat, quins aliments i en quina freqüència han d'anar de segon, quins aliments i quina freqüència guarnicions, postres, en quina freqüència poden aparèixer fregits, en quina freqüència poden aparèixer carns processades, precuinats... Per tant, són unes normes molt, molt, molt, molt tancades, no? I que, doncs, això genera que segurament aquelles escoles que no havien anat ja evolucionant en els últims anys, doncs es troben amb canvis, no?, amb integrals, no?, o sigui, canvis que potser d'entrada, sobretot els nens i nenes més grans, he de dir que els nens i nenes més petits s'adapten molt més ràpid, no?, però els nens i nenes més grans doncs, potser ja no troben contínuament doncs, aquells àpats que potser els agraden més, no?, doncs, per què no hi ha ara croquetes cada dues setmanes, no?, i per què doncs, no hi ha llonganissa, botifarra, no?, o hamburguesa, o sigui, per què s'ha reduït això, o per què s'han canviat algunes preparacions, doncs que sapiguem què és, doncs perquè hi ha un real decret que ens ho mane, no? I que, per tant, ho hem de complir. Per tant, doncs, aquelles famílies que us trobeu en què els vostres fills i filles arriben a casa amb alguna queixa sobre el menjador, doncs intentem no posar més pressió, no? Perquè des dels menjadors ja s'intenta que tota aquesta oferta doncs, sigui el més agradable possible, no? Aquí ja depèn també doncs, si hi ha cuina pròpia, si hi ha una empresa de càtering, com cuina aquesta empresa de càtering, si hi ha línia calenta, si hi ha línia freda, no? Pues aquells aliments arribaran d'una forma o una altra, si se serveix amb safata o se serveix amb un plat, no? És diferent també la sensació o la palativitat d'aquest aliment, però bé, vull dir que en moltes escoles tinc constància, i més amb aquelles que jo treballo, no? Que intentem doncs, millorar també la qualitat organolèptica d'aquests aliments, no? Perquè sí que és veritat doncs, que hi ha molts que molts nens i nenes no estan acostumats a menjar-los, però poquet a poquet doncs, anar-los fent més agradable.
3: I en canvis, com també que hi hagi productes de temporada de proximitat, mm-hmm, Exacte. Aquesta també és una reivindicació dels nutricionistes, en concret teva.
4: Sí, sí, sí. O sigui,
3: i que ja feies abans, sí, el decret, diguéssim, el treball d'escoles.
4: El Reial Decret doncs exigeix que hi hagi un 45% de fruites i verdures fresques i de temporada, per tant, això ho celebrem. I després també hi ha una part que existeix, que hi hagi aliments ecològics. Bàsicament això és per intentar doncs tenir una línia més sostenible també, val? O sigui, no, des d'aquí dic que no per ser ecològic nutritivament ha de ser millor, però sí que la productivitat, no, doncs pot ser més sostenible per al nostre entorn. Per tant, doncs intentem, o aquest Reial Decret el que intenta és que tinguem menús més saludables i una miqueta més sostenibles també, doncs per cuidar no només als nens i nenes, sinó també al planeta.
3: Per tant, podrem assegurar que a partir de ja, suposo que ja per aquest curs, perquè si el Reial Decret es va aprovar l'abril, suposo que a partir d'aquest curs ja s'ha de complir.
4: Sí, hauria de ser així. No? Exacte, s'ha de complir. Podeu consultar, el Reial Decret està publicat, per tant, és el Reial Decret 315/2025, el podeu consultar per veure quins són els criteris. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, dins del programa PREME, el programa de revisió de menús, estan generant un aplicatiu que les escoles podran posar al seu menú per fer la valoració i veure si realment estan complint el Reial Decret o no, que això en breu ja es podrà fer, o les escoles ja ho poden fer. Per tant, doncs també serà una, o sigui, assegurar-se la pròpia escola o inclús les credencials les tenen les escoles, però inclús les empreses que fan o que treballen al menjador puguin donar un tip positiu, no? En què estan complint tots els criteris i, per tant, evitar sancions.
3: I com podem saber que l'escola on van els nostres fills i filles hi ha un nutricionista al darrere?
4: Doncs els menús han d'anar assignats. Els menús han d'anar assignats amb el número de col·legiat del dietista nutricionista, o sigui, amb el mínim el número de col·legiat, potser a vegades el nom no surt, però una assignatura, i el número de col·legiat a Catalunya, doncs tenim el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya i, per tant, ha de ser una nutricionista col·legiada.
3: D'acord, i tot això, clar, com sempre dius, és un dels quants àpats? 5, dels 5 àpats que hem de fer a casa, no? O sigui, bueno, que hem de fer durant el dia, o 4 o els que siguin.
4: 5 o 4 o els que siguin, no? Perquè sí, ja sabem, això també és un mite que ja sabem, que no hem de fer les 5 menjades al dia, sinó que, doncs, bueno, dins de més que organitzar 5 menjades al dia, jo el que us recomano és que organitzeu 5 moments en el que us plantegeu o pugueu veure si en el cas dels nens i nenes tenen gana
3: si
4: per poder-los oferir. Exacte.
3: D'acord. I aquí
4: hi ha
3: els adults també,
4: i els adults també, i els adults també. M'agradaria fer una puntualització amb el tema dels menús, Pili, perquè no m'ho vull oblidar, i és superimportant, i a part comencem el curs. Hi ha nens i nenes que esmorzen a les 8 del matí a casa, fan un mig matí a les 10:30 i després dinen a les 12:30. Aquestes carmanyoles on hi poseu tot el menjar del dia...
3: és cert.
4: Val? No hi poden ser. I vaig a dir-ho així, ja sabeu que mai dic això ha de ser així blanc o negre, però en aquest cas no hi poden ser. Per què? Perquè si ja has esmorzat a casa i no hi ha espai temporal per fer la digestió, per posar-hi una altra carmanyola amb la fruita, l'entrepà, a part, no? O sigui, mil coses en aquella carmanyola.
3: Fruits secs.
4: Clar, s'ho mengen a les 10:30. En 2 hores dinen. És que amb el que han esmorzat a casa i el que han fet a mig matí, tenen molts amb ells i elles tenen energia fins a mitja tarda o entrada a la nit. Per tant, si han esmorzat bé a casa, a mig matí, una fruita, i si des de l'escola ens estan dient que és un nen o una nena que menja poc o que li costa provar coses noves, inclús ni això a mig matí.
3: Perquè després arribin amb una mica de gana.
4: Una nena que arriba sense gana a l'hora del menjador, clar, penseu que, sobretot els més petits, no, també, són aliments que potser no són nous, potser els mengen, però la preparació sí que és nova. Els més grans s'han passat tot l'estiu, no sé què menjant, però lo del menjador no. No dic que sigui malament, però lo del menjador no. Per tant, la forma de cuinar també ha canviat. Llavors, hem de donar oportunitat a que arribin amb una mica de gana, perquè
3: clar,
4: és que si no, no tastaran res.
3: És que no, han passat 3 hores, són 4 hores.
4: No tastaran
3: des
4: res.
3: Des de l'esmorzar, màxim 4:30 o por ahí.
4: Ara entenc. entenc que si ja dinen més tard, dinen a la una, dos quarts de dos i de dues, i han esmorzat molt poquet al matí, perquè són nens i nenes que quan s'alcen no tenen gana, doncs entenc que puguem posar alguna cosa, però alguna cosa, no tot el que han de menjar durant tot el dia. És que les carmanyoles que surten a Instagram...
3: Clar, fan molt
4: són instagrameables,
3: mal.
4: Però ja està.
3: És que és veritat.
4: Ja està.
3: Sí. Aquelles carmanyoles matins... amb els departaments i veus allà les, el pa, les quesquetes, l'embotit, la fruita, els fruits secs, és cert.
4: Jo em pregunto...
3: És un dinaret, allà.
4: Jo em pregunto, vosaltres què prepareu això? Us ho menjaríeu a mig matí i després dinaríeu?
3: A les 12:30 no.
4: La gran majoria que tenim vides sedentàries no ens ho menjaríem, per tant. Doncs siguem conscients que el volum del seu estómac, la quantitat que necessiten i, de veritat, o sigui, permetem que les finestres d'oportunitat siguin en aquells moments on hi ha una oferta que cobreixi necessitats, no? El dinar, el sopar...
3: Bueno. Naila, t'adorem! Bravo, Naila! Gràcies! Necessitem molt.
4: Feliç inici, i ja sé que les famílies esteu supercontentes, així que disfruteu.
3: Sí, és una altra bogeria, no? Sí. Perquè entre les escoles...
4: Sí, després han de córrer les nits, però sí, ja en parlarem del sopar, en parlarem un altre dia.
3: Doncs va. Gràcies per ser-hi, Naila. Seguim a my_nutritionist a Instagram, que a més allí podem fer preguntes, tantes
4: sí,
3: com vulguem.
4: Sí, i tinc novetat, Pili, molt ràpidament. He estrenat canal a YouTube i cada setmana tindreu un vídeo, es diu La biblioteca de la nutrició infantil. I la idea és crear una biblioteca de nutrició a YouTube. Així que cada setmana, no he decidit encara el dia, de moment està sent els dimarts, però estic deixant que els meus seguidors i seguidores em diguin quin dia els hi va millor, potser el diumenge a la nit o no sé quin dia els hi anirà millor per estrenar, però cada setmana tindreu un vídeo sobre alimentació infantil.
3: I si la voleu en físic, també podeu, a la Mesa Impressiones,
4: sí.
3: El llibre de la Naila Martínez. Gràcies per ser-hi una setmana més.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Continguts en xarxa. A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ja sabeu que el setembre és el mes dels nous propòsits, és com engegar un nou any, i hi ha gent que es planteja, doncs mira, jo vull millorar el meu català, o el vull aprendre directament. Doncs què hem de fer? Doncs anar directament cap a l'Oficina de Català i cap al Consorci de Normalització Lingüística. Avui tenim a la ràdio a l'Anna Roig, que ha vingut a explicar-nos que tenen nou curs i, per tant, nova proposta de cursos per aprendre i millorar el català. Benvinguda a la ràdio, Anna.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé, després de l'estiu i de les vacances i de descansar, fantàsticament bé.
2: El setembre és el 9 gener, és el mes de tornar a començar, a reiniciar nous propòsits, i per això sembla que engeguem de nou el curs amb energia renovada.
3: I tant que sí, renovada totalment, i renovat el nostre local, la nostra oficina. Hem renovat, com vam dir a final de curs, ens han renovat el terra, tot l'edifici de Santa Tecla, que us recordo que a l'edifici de Santa Tecla hi ha l'oficina de català, que som nosaltres, i l'escola d'adults. Molta gent ho confon, perquè de fet tots fem ensenyament per adults, l'escola d'adults també ofereix cursos de català, però si entreu, a mà dreta trobareu l'oficina de l'escola d'adults i a mà esquerra l'oficina de català. Doncs ara estem estrenant un terra fantàstic.
2: Que bé. I us porteu fantàsticament bé, no?
3: Ens portem fantàsticament bé. I tant que sí, faltaria menys.
2: Molt bé. Anna, dèiem que teniu nous cursos, tant per qui vulgui començar en la immersió al català, que digui, jo no conec la llengua, jo la vull aprendre. Tenim nous cursos bàsics, també. Tenim un primer A1 i també tenim un nivell per a aquella persona que digui, jo vull millorar el meu català. Ja en sé, però vull aprendre'n una mica més. Hi ha per tots els gustos.
3: Ah, exacte. N'hi ha... intentem que... N'hi ha de tots els nivells, des de, ja et dic, el que dius tu, el que en diem ara A1.1.
2: Aquest és nou, eh?
3: Aquest és nou. Aquest... Abans començàvem els cursos al nivell bàsic 1, que feia bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, feia el certificat A2. Però és que abans, si hi ha un A2, hem de intuir o deduir que hi havia un A1 possible, que és l'inicial. Doncs ja hem estrenat els cursos d'inicial amb certificat. I això és molt important, perquè hi ha gent que per la seva tipologia de feina només ha de demostrar un coneixement mínim, sobretot de comprensió. No? I a vegades, com que no hi havia el certificat, havien de... Evidentment, és bo aprendre sempre, però si tu vols aprendre el mínim, és important que t'ho puguin certificar. I ara ja tenim cursos de nivell A1.1, que en diem, i en 90 hores tenen el certificat de nivell A1. I això és una novetat, i aquí fem un curs d'aquest nivell, el que en diem inicial A1. La gent se sorprendrà, però penseu que en inicial no és per tothom, perquè a vegades ve algú i diu, no, és que jo no el parlo gens i vull començar pel principi. Anem a veure el principi quin és, perquè el teu principi i el principi d'un altre pot no ser el mateix, perquè, per exemple, només que tinguis estudis universitaris, tu, amb una llengua romànica, tu ja tens un bagatge, no?, d'estratègies, de tècniques, de coneixements diferents que el que van a l'escola fins als 12 anys, encara que de català sigui coneixement zero. I això és important saber-ho, no? Perquè dius, no, és que tu pots començar perfectament per un bàsic 1, o tu hauràs de començar per un inicial, perquè la teva llengua, el teu país, vas fer poca escolarització, que tots acaben allà incidint, vull dir que acabaran tenint un certificat, però algú potser haurà d'estudiar una mica més de temps.
2: O que potser l'arrel lingüística no és la mateixa.
3: Ah,
2: no? No és el mateix venir d'una llengua similar, romànica que d'una altra llengua.
3: O ja no diem que vinguis, per exemple, de l'anglès, que vinguis d'una llengua que té un alfabet que no sigui el llatí.
2: Clar,
3: la dificultat és més. Per tant, al Consorci actualment tenim els cursos que se'n diuen EP, Escolta i Parla, que només són orals, per gent que no sap llegir ni escriure, per tant, tot és oralitat, que em sembla que algun cop havíem dit aquí que els materials són accessibles, i estan molt bé per a algú que vulgui fer una mica d'autoaprenentatge a base de vídeos i així, i ja comencem després per l'A1 i, si no, pel bàsic 1.
2: Molt bé. I com sé si he d'anar a l'A1, a l'A2 o a un bàsic o tinc un altre nivell?
3: Ah, això és una molt bona pregunta, Marc. Mira, has de fer una prova que en diem de nivell o de col·locació. Perquè no és que tu entris a l'oficina i diguis jo vull el C1. Val, tu vols. però...
2: Anem a veure, si pots.
3: Ara, perquè una cosa és el teu objectiu final i l'altra és des d'on partim, hem de veure des d'on partim. Jo sempre faig una mica el mateix símil. Tenir un certificat de català és com pujar una muntanya. Evidentment que pots pujar una muntanya amb espardenyes. Pot costarà més temps, pot ser que no hi arribis, o quan hi arribis t'hagis llegat els peus i triguis el triple.
2: Però les si tu conseqüències. Comences,
3: sí, les conseqüències i el temps. Si tu comences la muntanya amb unes bones xiruques, que en dèiem abans, no sé si encara es diu aquesta paraula, sí, a mi m'encanta, amb un bon calçat, que és la base de l'oral, per exemple, doncs, escolta'm, ho faràs més ràpid, ho faràs més còmode i ho faràs millor. Llavors, què fem? Una prova de nivell, que la pots fer de manera presencial a l'oficina o fins i tot la pots demanar en línia per la pàgina web del Consorci. Ara ja són els últims dies, perquè penseu que les inscripcions comencen la setmana que ve i hem estat fent proves de nivell tot l'estiu.
2: Tenim inscripcions del 14 al 21 de setembre.
3: Del 14 al 21 de setembre, exacte. Aleshores, 14 i 15 de setembre és pel torn preferent. Què vol dir el torn preferent? Els alumnes que els últims 12 mesos hagin fet un curs o s'hagin donat de baixa de manera comunicada. No hagin abandonat, sinó que et dones de baixa. Uh-huh. Et dona dret a tenir torn preferent. Per tant, segur que tens plaça. Perquè, clar, els cursos comencen de zero. Dilluns a les 9 del matí s'obrirà la inscripció a l'Oficina de Català i en línia. Això és molt important. Tenim en línia. Recordeu que en línia passa a vegades com quan la gent compra concerts, entrades pel segon concert de segons qui.
2: S'acaben ràpid.
3: S'acaben ràpid o la web es col·lapsa. I aquí a vegades hem de tenir una mica de paciència tots plegats, eh? Cada cop s'està millorant més. Llavors, algú que em digui, jo no sabia això d'en línia, com ho he de fer? Posa't a la pàgina, cpnl.cat, segueix les instruccions, perquè no esperis a fer-ho el 17, que és quan s'obre, a les 9 del matí, a apuntar-te... No tindràs temps. Tu has d'estar ja a la base de dades i haver fet ja la prova de nivell, perquè així serà més fàcil. Només diràs, sóc l'Anna, tinc aquest codi, sóc a mitges de fer la inscripció i vull aquest curs.
2: Molt bé.
3: No? M'explico?
2: Sí, i tant.
3: Perfecte.
2: Què passa si hi ha més... demanda que oferta?
3: Si hi ha més demanda d'oferta, cada cop és més difícil, perquè recordem que el Consorci ha triplicat, vull dir que actualment al CNL del Maresme farem, em sembla, 92 cursos.
2: Déu-n'hi-do.
3: Són molt cursos. L'any passat en van ser, em sembla, que 85, enguany 92, i penseu que, per exemple, qui vulgui fer el curs en línia, com que és en línia, pot ser que a Mataró no trobis plaça, però... tu pots fer-lo en línia, que el tutor sigui de Lleida, de Tarragona o de Girona. Si és un curs que té un examen homologat, sí que hauràs d'anar l'últim, un dia de classe, al final, a fer l'examen. Però tota la resta del curs la pots fer còmodament des de casa teva.
2: Que bo. Tots facilitats.
3: En principi, sí. S'intenta que hi hagi les màximes facilitats possibles. Clar
2: molt
3: que
2: bé.
3: Sí, d'això es tracta.
2: Doncs ja ho hem dit amb l'Anna. Tots els nivells d'aquests cursos de català que engeguen ara al setembre, del 14 al 21, aquestes inscripcions... Sí. I quin preu té tot plegat, Anna?
3: Doncs mira, els cursos de nivell bàsic, el que seria fins la 2, el preu és gratuït. És gratuït, són cursos que estan 100% subvencionats per la Generalitat de Catalunya, per tant, són gratuïts. A càrrec de l'alumne és el llibre, els preus del llibre o del material que es faci servir, que pensem que en aquests moments la biblioteca deixa molts llibres de préstec, que hi ha molts alumnes que fan revenda o cedeixen, per tant, i que fins i tot disposem de llibres d'aula, que en el seu moment, ara potser s'haurien de renovar, però en el seu moment l'Ajuntament de Premià de Mar ens va dotar de llibres d'aula per a aquelles persones que no poden pagar, per exemple, 30 euros per un llibre que dura tot l'any. Mm-hmm. Després, l'elemental, l'intermedi, el suficiència i el superior estan subvencionats a parts. Però, per exemple, perquè et facis una idea, l'elemental, que és el segon nivell oral, el tercer, 45 hores, la matrícula ordinària, o sigui, estàs treballant, tu, si l'haguessis de fer, 25,50. Mm-hmm. Si ets pensionista, jubilat, família nombrosa de primera categoria o tens un certificat de discapacitat, 12,75, o sigui, pagues el 50%.
2: La meitat.
3: I si estàs a l'atur o ets categoria nombrosa especial, que em sembla que es diu, en pagues només un 30%, 7 euros. Per
2: molt
3: tant,
2: bé.
3: La gent que està a l'atur, màxim que paga, diria, que per cada trimestre del seu, 30 euros. I pel C2... que són 90 hores, en paga 73. O sigui, sempre paga està proporcional. Tot això s'ha de demostrar amb la documentació. I recordo que l'ATUR, el document que us demanem és el DONO, no el DARDO, el DONO. No em pregunteu quina diferència hi ha, però jo sé que us he de demanar el DONO.
2: Molt bé, sí, fantàstic. Sí. Per cert, Anna, un apunt. Si algú busca el nivell superior, el C2, les classes es fan únicament en línia.
3: No? Exacte, el C2. La inscripció del C2 és exclusivament el 21 de setembre. O sigui, hem començat que el 14 i 15 és pel torn preferent. El 16 de setembre és inicial i bàsic 1, els que acaben d'arribar, començar. 17 i 18 de setembre són tota la resta de nivells, menys el C2. I el C2 és exclusivament el 21 de setembre. Uh-huh. Per tant, tots aquells que l'objectiu sigui fer el C2, sisplau, que tingueu a punt ja, pugeu a la plataforma, pugeu el vostre certificat anterior, que us ho validem, tingueu a punt el paper del DONO, perquè del C2, evidentment, també l'oferta s'amplia moltíssim, però fins ara la nostra experiència és que hi ha molta demanda,
2: molta.
3: També. Eh? Uh-huh. Per tant, sapigueu que... I són exclusivament en línia, sí. Si algú ho digués, és que jo en línia no em veig en cor, sapigueu, per exemple, que l'Escola Oficial d'Idiomes, que tenim seu a Mataró, tenen seu, fan un C2 semipresencial. Vull dir que a vegades la gent no acabem de conèixer, no? Que Consorci fa C2... Altres llocs fan C2 i això és important que se sàpiga.
2: Mm-hmm. Molt bé. A més, ara que ja hem dit també altres localitats, estem a Premià de Mar, estem també a Premià de Dalt per cobrir també tota l'oferta horària, fins
3: exacte.
2: I tot.
3: Exacte. No? De fet, entre les dues oficines, que a més a Premià de Dalt està a la plaça del Mil·lenari, per tant, hi ha gent que viu a Premià de Mar i em diu, oi, si em queda més a prop Premià de Dalt, no? Comencem per un inicial a 1, tenim un bàsic 1, tenim un bàsic 2, tenim un bàsic 3... un elemental 1, o sigui, un primer de cada cicle, un intermediu i insuficiència. Entre les dues poblacions cobrim tot l'espectre.
2: Fantàstic.
3: Sí.
2: Doncs amb l'Anna Roig ha quedat fantàsticament ben explicat. Abans que marxis, Anna, per cert, et volíem preguntar també per les parelles lingüístiques.
3: Ai, sí.
2: Perquè
3: sí,
2: em van fer molta difusió també el curs passat, vam explicar el que era, que molts comerços premianencs també havien obert la porta directament a poder facilitar aquestes trobades i aquestes parelles. Fem una mica de balanç. Com ha anat?
3: Doncs ha anat molt bé i tornem ara. O sigui, l'estiu és una mica una època de repòs, tot que hi ha parelles que es continuen trobant. Els establiments col·laboradors ens van ajudar molt quan fan les pràctiques als alumnes i el retorn que ens fan els alumnes és que simpàtics, que amables, no?, els dependents i les dependentes de les botigues, perquè això crea realment molta sinergia, no?, poder entrar, atrevir-te i que a més el dependent et digui és que ho fas molt bé i et marqui allà el segell, és fantàstic. Per tant, hem de continuar captant més establiments i les parelles lingüístiques endavant. Ara és com tornar, perquè en el moment que el 26 de setembre comencem els cursos, 28 i 29 de setembre comencem els cursos, és quan oferim la possibilitat als alumnes de dir, va, escolta, vinga, anima't, el que aprenguis a classe acaba de practicar. O gent que està fent un curs d'intermedi de suficiència, que ja és escrit, ortografia, i que li falten aquestes petites, no?, les hores de pràctica.
2: Mm-hmm. Guanyar confiança,
3: guanyar
2: no practicant.
3: Confiança. Recordem, sobretot, els que som catalanoparlants, mantinguem el català, encara que veiem que aquella persona... I amb més força si veiem que aquella persona s'està esforçant per comunicar-se en català. O sigui, tot l'esforç que fa aquella persona no el podem tirar per terra dient «Ai, és que jo et vaig conèixer en castellà». No. Mantinguem el català perquè és una manera realment de que l'altra persona se senti acollida i jo crec que orgullosa d'estar aprenent-ne, no? I aquí sí que jo crec que hauríem de fer classes als catalanoparlants a dir «Va, et presento una persona racialitzada a veure si ets capaç de mantenir el català». Perquè és que els alumnes ens ho diuen, és que em miren, em veuen amb el vel, em veuen més morè i em parlen en castellà. I he tingut alumnes fent un C1 que parlen en català gairebé millor que el
2: fantàstic.
3: Meu, que no costa tant, tampoc.
2: I tant que sí. Orgullosos estem nosaltres a tenir l'Anna Roig i aquesta oficina de català i tenir tan bona relació per explicar que engega un nou curs i nous cursos. Trobareu tota la informació també al web, no?, del cnl.cat.
3: .cat, exacte.
2: Fantàstic. Anna, un plaer, que vagi
3: molt
2: i molt bé aquest inici de curs.
3: Gràcies.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes. Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos a militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables a PISA i diu que es van produir mancances en la transmissió d'informació. Apunta errades d'interpretació i supervisió i insisteix que la incidència no va ser elevada als responsables polítics. Mon Carvajal, explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia, sí, aquesta compareixença ja s'ha acabat, han intervingut el president i els grups i el president Salvador Illa no ha aclarit per què el departament no va corregir els errors malgrat ser advertits fins a 7 vegades per part del Ministeri i ha defensat la consellera Niubó de tota responsabilitat.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català, ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: Els grups han acusat d'opacitat i de falta de transparència perquè diuen que sabia dels errors fa més d'un any i ho ha amagat i han demanat el cessament de Niubó.
1: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir i que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys, fent augmentar el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar del port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 9:15. Ara per ara no se'n coneix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió traslladaran a altres sociosanitaris i geriàtrics els 13 usuaris de la residència de l'Ametlla del Vallès afectada aquesta nit per un incendi i on una persona ha perdut la vida. Es tracta de les 13 persones que van haver de ser traslladades a l'hospital i que ara hauran de ser reubicats. La majoria tindran nou destí aquest mateix dimecres, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells ingressat a l'UCI. I els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van localitzar, recordem, el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament i inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat.
0: Notícies en xarxa.
4: La nova comissaria de policia local i el nou pla local d'acollida i migracions passen avui pel ple.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: Avui hi ha el primer ple municipal ordinari del nou curs polític i a l'ordre del dia despunten aquestes qüestions: la construcció de la nova comissaria de policia i el nou pla local d'acollida i migracions. També s'anuncien altres qüestions d'envergadura a l'apartat de precs i preguntes, perquè l'oposició demana per afers tan rellevants com l'enderroc de Can Sant Pere o els canvis viaris a Jacint Verdaguer. El grup socialista, a més, preguntarà també per la renovació del Museu de l'Estampació. El ple municipal començarà en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. El ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Mèdia, tant en ràdio com en vídeo, a través del canal de YouTube. Recollida de signatures contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquests dies, diversos establiments d'aquest carrer i altres del sector ofereixen als clients l'opció de signar per demanar a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central d'aquesta via, que van entrar en vigor aquest agost passat. Els impulsors són comerciants del tram afectat i adueixen, segons han explicat a Premià Mèdia, que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i que perjudica l'activitat comercial en general. Per la seva banda, l'alcalde, Rafa Navarro, ha explicat a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist. Demana que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just, ara s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro ha anunciat la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Fundació Maresme i Eurecat organitzen la propera setmana el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Volen parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula quines són les necessitats d'aquest col·lectiu de persones. L'acte es farà l'1 d'octubre a partir de les 9 del matí al Tecnocampus de Mataró. En cultura, Premi en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'amistat. Per una banda, Pons proposa reservar durant les primeres 48 hores la venda d'entrades a les persones empadronades al municipi i una segona mesura per repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any. I si us agrada el patinatge, dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva. Gràcies al Club Patí Premià, que ha anunciat a les seves xarxes socials que convida a una classe gratuïta. Les proves es faran al pavelló.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
9: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
11: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
12: Hola, soc Josep Maria Cano, regidor de l'Ajuntament de Premià de Mar. Avui toca tornar a parlar de la neteja i de la recollida de residus. I és que de cara al 2027 l'equip de govern planteja canvis en el model. Jo penso que abans de passar pàgina cal mirar bé què ha funcionat i què no del sistema actual. Durant aquests dos últims anys el debat l'han centrat molt en el reciclatge i també en l'incivisme. I no dic que no siguin qüestions importants, però crec que ens falta fer-nos una pregunta molt més senzilla. El servei ha funcionat com havia de funcionar? Perquè entenc que la resposta és no, si hem de canviar. Perquè un bon sistema de residus no es pot valorar només pel reciclatge ni tots els problemes es poden explicar només per l'incivisme. També s'ha de mirar si el servei funciona, com està el carrer i si el sistema és fàcil per al veí i per la veïna. I aquí les responsabilitats jo crec que queden molt clares. Tothom té una responsabilitat. La ciutadania fent un bon ús del sistema, l'empresa que ha de fer bé el seu servei i l'Ajuntament controlant que funcioni com toca. Perquè, a més, externalitzar un servei no vol dir externalitzar la responsabilitat de controlar-lo. L'Ajuntament ha de saber com està prestant el servei, què falla i què s'està exigint a l'empresa, i és evident que això també ha fallat. I ara que es planteja canviar el model, hi ha una qüestió que per mi és també bàsica. Els veïns i veïnes de Premià de Mar necessiten saber també què ha passat. No es pot canviar de sistema com si no hagués passat res. Abans de passar pàgina, cal explicar què ha funcionat, què no ha funcionat, per què i què s'ha après de tot això. Perquè si això no s'explica, és difícil d'entendre si el nou model realment corregeix els problemes de l'anterior. A més, jo entenc que és positiu que l'alcalde hagi entrat públicament en aquest debat, però el més important és que el canvi serveixi per aprendre del que ha passat. I aquí jo faig també una proposta molt concreta com a polític. Abans d'aprovar el nou model, l'Ajuntament hauria de fer públiques les conclusions sobre el funcionament del sistema actual. Ens ha de dir què ha funcionat, què no, per què i quines correccions s'incorporen al nou model i què s'espera d'aquestes correccions. I a més, abans de posar-lo en marxa, cal definir com sabrem si funciona millor. Perquè més reciclatge sí, però també carrers nets, un sistema més senzill, menys incidències i un contracte ben controlat. Perquè si s'ha d'escollir, no s'ha d'escollir entre reciclar millor o tenir un premi més net. El sistema ha de fer les dues coses, saber què ha fallat, explicar què ha passat i poder comprovar si el nou model funciona millor.

0: A veces es fácil, a veces no es fácil.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Bon dia i bon dimecres 23 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 23 de setembre, avui una prèvia de l'estrena de la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i que debuta aquest vespre rebent el París Futbol Club amb moltes baixes, però amb la convicció de tornar a competir pel títol. També avui juga la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep a Can Dragó al Madrid Castellà en un partit pendent de la quarta jornada d'aquesta primera federació masculina. Per cert, l'Europa que va presentar ahir el seu nou entrenador, Luis Blanco, en substitució de Josep Maria Jané. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet amb la decisió, amb la consecució de les lligues catalanes de femenines, en aquest cas a Reus, la Lliga Catalana Femenina entre Esparta, Girona i Cadí-la-Seu, i també la Challenge entre Joventut i Lima Horta, i també hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb en Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui debuta el Barça a la Champions femenina.
1: Sí, les blaugranes que defensen títols s'estrenen aquest vespre rebent el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Pere Romeu tindrà les baixes de Van Asten, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret i Vicky López per lesió, a més d'Aicha, i Carles Julià concentrarà-se amb la selecció espanyola per disputar el Mundial Sub-20. Això sí, recupera una de les capitanes, Irene Paredes, novetat a la convocatòria, al partit a les 9 del vespre.
0: També avui es juguen 3 partits més d'aquesta primera jornada de Champions.
1: Doncs així és, en el torn de tarda, a 3:45, Olímpic de Lió, de Jonathan Giraldez, vigent subcampió, recordem-ho, debutarà al camp del Servet Suïts, mentre que també jugarà el duel entre el Lovaina belga i la Roma, un dels rivals que tindrà la Barça. A les 9, a banda del Barça a París, també jugaran altres candidats, el Chelsea, que rep l'Àustria Wien.
0: Ah, i repassem també els resultats dels 5 partits que ja es van jugar ahir d'aquesta primera jornada.
1: Victòries a l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, del Benfica 1-2 al camp de la Juve i de l'Arsenal 1-0 contra el Kogue danès. I empat a 2 entre dos dels equips més potents del continent, el Bayern de Munich i el Manchester City, mentre que també va acabar en taules l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa davant el PSG.
0: Més futbol, en categoria masculina, avui també juga un partit de primera federació pendent de la quarta jornada.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castilla avui a Can Dragó a partir de les 9 del vespre. Els andreuencs buscaran la que seria la segona victòria al curs en el segon partit com a locals.
0: I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, l'Europa, ahir va presentar el seu nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes del primer equip graciang amb la intenció de revertir, de redreçar el rumb en la situació inicial de Lliga, en què l'Europa ha sumat un punt dels primers 12. Blanco, que ve d'entrenar a l'Atlètic Balears la temporada passada a segona federació i va estar a punt de pujar l'equip, va caure eliminat a les fases d'ascens, té experiència també a l'Espanyol, de fet va entrenar al juvenil i al filial, i fins i tot recordem-ho, Martí, el primer equip en un parell de partits a final de temporada 21-22 a primera divisió.
0: De fet, va ser substituït Vicente Moreno quan el va ser destituït i just abans de que contractessin a Diego Martínez. Avui escoltarem el més destacat del que va dir ahir a la presentació Luis Blanco i també les explicacions del club per la destitució de Josep Maria Jané després de només 4 partits entrenant el primer equip escapulat. En bàsquet avui es decideixen a Reus les Lligues Catalanes Femenina i Lliga Catalana Femenina Challenge.
1: És per Girona i Cadí. La seva jugarà el primer títol de la temporada a partir dels quarts de 9 del vespre. Abans, a les 6, també a Reus es disputarà la final de la Lliga Catalana Challenge entre el Joventut i el Lima Horta.
0: Avui podria debutar amb l'Espart Girona ja una de les noves incorporacions, i Iana Martín, per agafar rodatge de cara al primer gran repte de la temporada del conjunt gironí, que arriba només 7 dies.
1: Les gironines coneixen avui el seu rival per l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga Femenina, que tindrà lloc dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontajau. O bé serà el Panathinaikos grec, o bé l'Emlakunu turc, que s'enfrontaran a l'Uni per una plaça a la màxima competició continental.
0: En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada.
1: A partir de les 8 del vespre s'estrenen la competició al Mediterrani i al Sabadell, en un partit que jugarà a la piscina Josep Vallès, a Sants. Ahir en partit avançat a la tercera jornada, golejada el principal favorit, Barceloneta 18, Centre de Natació Mataró 9.
0: Això pel que fa a la divisió nord masculina. Per cert, avui hem sabut les seus de les Supercopes d'Espanya de waterpolo, totes dues a Catalunya.
1: La piscina Joan Serra Mataró serà el 12 d'octubre al migdia la seu de la Supercopa d'Espanya femenina, que enfrontarà l'Assolim Mataró, vigent campió de Lliga, i el Sant Andreu, campió de Copa. La Supercopa masculina serà el dimecres 14 a Can Llong, Sabadell, entre els anfitrions i el Barceloneta.
0: En hoquei patins, avui també arrenca la Lliga Catalana femenina amb els partits de la primera jornada.
1: A les 8 del vespre s'enfronten Mataró i Sant Cugat, mitja hora més tard ho faran Palau i Cerdanyola, i a les 9, dos partits més. Vigas i Riells, Manlleu, el Picap Voltregà. És la primera de les 3 jornades que disputen abans de les semis i la final pel primer títol de la temporada.
0: Divendres arrencarà la Lliga Catalana masculina, per cert, també d'hoquei patins. I un últim apunt de ciclisme. Paula Blas i Mireia Benito van ser sisenes a la contrarrellotge per relleus mixt del Mundial de Montreal.
1: Les catalanes formaven equip amb la valenciana Sandra Alonso, a més d'Ivan Romeo, Héctor Álvarez i Eñaut Urcaregui. Per davant d'Espanya, que ha repetit el 6è lloc de Ruanda, s'han classificat Austràlia i Alemanya.

0: Dimecres 23 de setembre, 6 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol en la prèvia de l'estrena a la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i un cop més gran candidat a revalidar el títol. Les blaunes reben aquest vespre el París Futbol Club, quart classificat ara mateix després de només 3 jornades, això sí, de la Lliga Francesa femenina, segon l'any passat, per darrere només de l'Olympique de Lió de Jonathan Giralet, que va ser finalista, subcampió, recordem, de la Champions. En clau blaurana, el tècnic Pere Romeu parlava un cop més del favoritisme o no del seu equip en aquesta màxima competició europea.
1: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada. Tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
0: A priori, el Barça és favorit per començar la competició avui mateix ja guanyant bé, malgrat la plantilla curta i les baixes que arrossega. Les Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí i les dues futbolistes que estan al Mundial Sub-20, Aixa i Carla Julià, se sumen les de Quica Nazaret i Vicky López, que ja no han entrat a la convocatòria. Això sí, Pere Romeu recupera Irene Paredes, una de les capitanes. El tècnic assegurava que aquesta temporada hi hauria moltes jugadores que farien un pas endavant.
1: Cada temporada és una nova oportunitat per jugadores noves o per jugadors que ja estaven dintre de l'equip i han de donar passades endavant. Per un tema numèric i obvi, hi ha hagut jugadors la temporada passada que segurament no han pogut tenir oportunitats en grandíssims partits, tot i ser molt, molt, molt bones, que segurament aquesta temporada se'ls obrirà aquest escenari. I allà ens demostraran moltíssimes coses, inclús més que potser jugadores del passat. Aleshores, crec que estem en un moment individualment parlant on hi ha jugadores que estan demostrant un nivell individual altíssim per estar al mes de setembre. Això crec que parla molt bé del dia a dia, parla molt bé del nostre entrenament.
0: Una d'elles, veurem si juga avui, serà la davantera polonesa Eva Pajor, peça clau en el Barça campió de l'any passat i que ahir també va comparèixer en la roda de premsa prèvia.
2: Sí, hoy me gustaría hablar español y perdón por mis errores, pero sí, para mí es no jugar fútbol es presión o jugar para título es no presión. Para mí es estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparada para el primer partido.
0: Avui a les 9 del vespre, aquest primer partit a l'estadi Johan Cruyff, aquest Barça-París, primera jornada de la fase de Lliga de la Champions per al conjunt blaugrana. També avui juguen un Lovaina-Roma i un Servette-Olympique de Lyon, en torna tarda, 6:45. I a les 9, a banda del Barça-París, quedarà l'estrena del Chelsea contra l'Àustria-Vienne. Una primera jornada que ja va començar ahir amb les victòries de l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, el Benfica 1-2 al camp de la Juventus i l'Arsenal 1-0 contra el Koge danès. I empat entre dos dels principals candidats, en principi, a veure, veurem, a Bayern de Múnich i Manchester City 2-2, i també taules en l'estrena del Real Madrid, 1-1 a casa contra el Paris Saint-Germain.

0: Més futbol a la primera federació masculina. Avui es completa la quarta jornada de Lliga amb el partit de la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep el Real Madrid Castilla Can Dragó. Els quadribarrats buscaran la segona victòria del curs contra el filial blanc per sumar 3 punts que els situïn en una zona tranquil·la de la classificació, tot i que només s'hagin passat ja 4 jornades. Ahir en parlàvem aquí a l'enjoc amb el migcampista Pau D'Arbre, un dels capitans de Sant Andreu.
1: Bon, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Ibiza, que haurien de ser candidats a les i bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones i el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement. Vam intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Un Pau D'Arbre que reconeixia que no era el mateix jugar com a local a Can Dragó que al Narcís Sala, òbviament, i tot i que agraïa el suport de l'afició en tots els partits, i que també va admetre que encara que no vulguin, el vestidor quadribarat també se n'assabenten de la situació de l'Europa, que ara explicarem. Ahir va presentar nou entrenador.
1: Sí, bueno, són coses que, encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa ja que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen i t'enteres. Però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que ens hem de treure de tots.
0: Ara parlem de l'Europa, però com dèiem, avui a les 9, que jugarà aquest Sant Andreu, Madrid-Castilla, ajornat en el seu dia per la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que va guanyar dissabte passat el juvenil del Real Madrid. I ara sí, pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, el Club Esportiu Europa, i va presentar Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet ve d'entrenar a l'Atlètic Balears a segona federació l'any passat i també a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir, de fet, el primer equip en un parell de partits entre la institució de Vicente Moreno i l'arribada de Diego Martínez al maig del 22. Ahir assegurava estar il·lusionat d'agafar les regnes de l'Europa, a més d'agrair la confiança al club, un Blanco que es mostrarà totalment convençut de revertir la situació d'aquest inici de Lliga, en què el conjunt escapolat només ha sumat un punt de 12 possibles.
2: No és que sigui fàcil, està clar que no és fàcil, perquè la competició és molt dura, l'exigència és molt dura. Nosaltres al final som un equip humil, però treballador, que farà bé les coses, que vol també aquesta sinergia amb tothom del barri, de l'afició. Al final, l'Europa té un sentiment especial que és molt bonic i això és un plus. I anar dia a dia, partit a partit, i estic convençut de que anirà molt bé.
0: Com sentíem, Luis Blanco, que va fer una crida a la calma perquè això tot just acaba de començar, a més de que demanar el suport de l'afició, evidentment, per fer una bona temporada.
2: Portem tan sols 4 jornades. Crec que la Lliga és molt llarga. La sensació és que l'equip ha competit aquestes jornades, que no estem molt lluny de la classificació, del que marca la classificació. Són detalls, hem de polir aquests detalls. La meva identitat o la meva forma de jugar, doncs, poder implementar-la dins l'equip i tenir confiança. Anem a revertir aquesta situació. N'hi ha temps, n'hi ha eines, o sigui que en això estic molt tranquil. Confiança, confiança. L'afició és confiança i, clar, i energia i ajuda, no? Està clar que n'hi ha un hàndicap, és jugar en Ursardenya, però hem de notar igualment aquesta energia.
0: L'Europa que anunciava l'arribada de Luis Blanco poques hores després de comunicar la destitució de Josep Maria Jané. Ahir el president de l'entitat, Héctor Ibar, va agrair la tasca de Jané al club, 5 anys com a director esportiu i aquests mesos com a entrenador del primer equip, a l'hora que reconeixia que podia semblar que s'havia tingut poca paciència, però que assegurava era una qüestió de dinàmica.
3: La gratitud cap al Josep Maria Jané, com també ha dit molt bé el Marc, és total. Ja entenc, doncs, que és contradictori el fet de no haver tingut més paciència, però també és veritat que hi ha experiències recents, ara m'estic recordant de fa uns anys a segona ref, que amb la paciència i anar esperant, quan llavors reacciones, és massa tard. Ens va semblar, bueno, que un canvi era el més escaient i, per tant, a partir d'aquí, doncs, vam prendre aquesta decisió.
0: Héctor Ibar i el club que també van presentar ahir a Marc Fabra com a nou director esportiu. En aquest cas, ja l'havien anunciat feia dies. L'Europa que haurà de començar a sumar per sortir quan abans aquesta part baixa de la classificació a la primera federació masculina. Primera oportunitat aquest diumenge a les 4 de la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Dissabte tindrem el primer duel català de la temporada. Partides al nou estadi entre Nàstic de Tarragona i Unió Esportiva Sant Andreu, que juga avui, com dèiem, recordem, contra el Madrid Castilla. I precisament al final del conjunt tarragoní, la Pobla Mafumet ha enllaçat un parell de victòries a la tercera federació masculina per fer-se a la categoria després del retorn amb l'ascens del curs passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
4: La igualtat està sent màxima entre gairebé tots els equips en aquest inici de curs i només la sorprenent Muntanyes ha estat capaç de sumar els 9 punts disputats fins ara. Per darrere dels de Nou Barris ja hi ha la Pobla, l'únic conjunt amb 6 punts, i a partir d'aquí la resta de rivals han sumat entre 2 i 5 punts. Aquest cap de setmana l'equip tarragoní va haver de tornar a remuntar un resultat advers, en aquest cas al camp del Tona, però ho va tornar a aconseguir amb solvència gràcies al doblet de Nico Aguzzi i una altra diana de Joan Martínez. Després del partit del tècnic Xavi Vila Agut valorava el triomf, tot i la dificultat del partit, i que l'equip tampoc va oferir la seva millor versió.
5: Al final crec que hem aprofitat també les nostres, hem estat molt efectius, i en un context de partit que era complicat i en el que avui no estàvem massa brillants, crec que bueno, hem tret la victòria, que és per valorar-ho, i bé, content pels 3 punts i també pensant doncs, que han de millorar moltes coses.
4: El partit del proper cap de setmana, que es jugarà diumenge a les 12, enfrontarà la Pobla amb el Vilanova, un dels equips cridats a lluitar per l'ascens i que ha sumat una victòria i dos empats en les 3 jornades disputades.

0: Gràcies, Eduard. En bàsquet avui es defineixen a Reus la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. Per ordre cronològic, la primera serà la Challenge, amb la final entre el Joventut i el Lima Horta, que arrencarà a les 6 de la tarda. I a 8:45, torn per als dos equips catalans de Lliga Femenina. Espart Girona i Cadí la Seu buscaran el títol d'aquesta edició número 38 d'aquesta Lliga Catalana. Les gironines hi arriben com a vigents campiones i amb la mirada posada en la prèvia de l'Eurolliga, que juguen d'aquí a just 7 dies. Escoltem el seu entrenador, Roberto Íñiguez.
1: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera porque es un título oficial y queremos jugarlo, pero creo que todos sabemos lo que supone la previa Euroliga no a un partido, ¿no? Y jugar en casa con nuestro público. Tampoco quiero relacionar mucho partido, sino hacer el mejor trabajo posible mañana, porque además sabemos que va a ser difícil y que la SEU siempre nos lo pone difícil, y más en una liga catalana, en una final a un partido.
0: Amb un ull posat, òbviament, també avui en aquest Panathinaikos, amb la Conut, que d'on sortirà el rival de l'Unin a la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent, 30 de setembre. Pel que fa al Cedis, preparant-se per l'inici de Lliga, d'aquí una setmana i mitja, mirarà de recuperar el trofeu de la Lliga Catalana després d'haver-lo guanyat de forma consecutiva entre el 21 i el 24. Com dèiem, també a 8:45 jugarà al Pavelló Olímpic de Reus aquesta final. D'altra banda, en categoria masculina, aquest mateix cap de setmana, insistim, ja arrenca la Lliga CB, amb 5 equips catalans. Abans, demà mateix, el Barça s'estrena a l'Eurolliga masculina amb la primera jornada rebent al Palau a l'Efes Istanbul, i tornant a les lligues catalanes, aquest cap de setmana es disputa la fase final de la tercera FEB, de la Lliga Catalana de Tercera FEB, divendres als quarts de final, dissabte a les semifinals i diumenge a la final, tota Mollerussa. Un dels equips que hi participa és el Club Bàsquet Valls, que divendres a quarts s'enfronta al CC. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Els de l'Alt Camp es troben còmodes en aquest torneig de pretemporada. L'11 de setembre es van imposar el Navàs 80-75 al Joan Avallar i diumenge van vèncer la pista de l'Esparreguera 72-75 en un enfrontament que es va decidir a la pròrroga. Són resultats que convencen el tècnic Miqui Larraz, que a més afirma que estan jugant amb molta intensitat.
3: Bastant intensos pel moment de temporada que és, que ara anem molt cansats perquè la pretemporada és molt dura. Les cames fallen, però fallen les cames, el que has de ser és intel·ligent i mirar de saber en cada moment el que toca fer.
2: La propera estació del CE Valls a la Lliga Catalana és divendres al vespre a la pista del CESA. En cas de superar aquesta eliminatòria, obtindrien el passi en una final a 4 que es disputarà el cap de setmana a Mollerussa. La semifinal està fixada dissabte i la final diumenge.

0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina amb la primera de les tres jornades que s'han de disputar abans de les eliminatòries. A 8:45 començarà el Palau Cerdanyola i a les 9 tindrem dos partits. El primer, el Bigues i Riells Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Club Patí Manlleu encetarà aquesta nit la primera jornada de la Lliga Catalana Femenina. Les jugadores entrenades per Maria Díez es desplaçaran fins a Bigues i Riells per enfrontar-se al conjunt del Vallès Oriental. Les manlleuenques buscaran millorar els registres de la temporada anterior, uns registres que no van ser bons i que van impedir que arribessin a la fase final. Díez tindrà les baixes de Valentina Fernández i Flor Felamini, que es troben concentrades amb la selecció argentina per preparar el Mundial. Les jugadores del planter, Ona Graells, Clàudia Domènech i Maria Albanyil, completen la convocatòria. Enfront tindrà un Bigues i Riells que manté un planter potent amb jugadores experimentades com Gala Soler, Marta Borràs, Utsue Otegi i Aina Serra, que fan d'aquest equip un conjunt temible. En declaracions a Ràdio Manlleu, la portera del Manlleu, Abril Alonso, explica que l'equip arriba amb molta força i amb ganes d'afrontar el primer partit oficial de la temporada.
2: Bé, doncs, l'equip arriba amb molta força i amb moltes ganes pel partit d'avui contra el Bigues. Ja portem 4 setmanes de pretemporada amb moltes hores de patins i gimnàs i la veritat és que ja tenim ganes de començar a competir contra altres equips.
1: Alonso expressa el seu desig per lluitar i assolir el trofeu de la Lliga Catalana Femenina.
2: Tot i que l'objectiu és arribar amb les millors condicions possibles el 31 d'octubre, que és quan comença l'Hockey Lliga, però la Lliga Catalana és una lliga molt xula de jugar i òbviament que la competirem i lluitarem cada partit fins al final i a veure si hi ha sort i podem fer sonar la campana.
1: El partit es disputarà a les 9 de la nit al pavelló municipal Can Badell de Bigues i Riells.
0: Gràcies, Eloi. A la mateixa hora a les 9 es jugarà l'Alpicat Voltregà. UAULLE de ràdio, Sergi Guiu.
3: El conjunt alpicatí disputarà els 3 partits de fase de grups contra el Voltregà, el Manlleu i el Bigues i Riells. I, com sempre, la Lliga Catalana serà una bona preparació de cara a la seva segona temporada consecutiva a l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic del Lleidanet Hockey Club Alpicat, Matt Zilken, ens explicava com l'equip afronta aquesta competició amb to oficial.
4: Afrontem el primer test amb ganes sobretot. És el primer partit oficial, entre cometes, d'aquesta temporada. On ja té un valor, perquè te jugues una classificació, jugues contra un equip de la teva categoria, que també ens pot servir molt per veure en quin moment estem. Crec que l'equip ha tornat bastant bé de les vacances, a nivell físic i a nivell de ritme i de lectura de joc i tot. Crec que hem començat molt per davant de lo que era la temporada passada.
3: El partit davant el Voltregà es disputa avui a les 9 de la nit a l'Antoni Raure del Picat. Diumenge a les 12 del migdia el conjunt alpicatí visita el Manlleu i la fase de grups la tanca a la pista del Bigues i Riells el 3 d'octubre a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Sergi. I avui el que obrirà la competició serà en aquest cas a les 8 del vespre, volíem dir, el Mataró Sant Cugat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: El Club Hoquei Mataró Femení inicia la Lliga Catalana aquest vespre amb l'objectiu del títol després d'haver iniciat la temporada ja guanyant la Supercopa. Es juguen 3 jornades en la fase de grups i aquest vespre les mataronines tenen el primer enfrontament a casa davant del Sant Cugat. Cerdanyola i Palau seran els propers rivals de grup i d'aquí en sortiran els equips que jugaran la fase final. Les mataronines es van proclamar ara fa pocs dies campiones de la Supercopa Catalana, aixecant el primer títol després de superar per 3-1 el Caldes en una final molt disputada i també en la temporada següent després de guanyar la Lliga i assolir l'ascens.
0: Gràcies, Oriol. En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada, la júnior masculina. A partir de les 8 del vespre s'estrena la competició el Mediterrani i el Sabadell, en un partit que jugarà a la piscina Josep Vallès a Sants. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Un partit en què són clars favorits per endur-se la victòria. Tot i això, a llarg termini, el repte gairebé impossible serà evitar la 22a Lliga consecutiva de l'Atlètic Barceloneta. Tot plegat en un inici de calendari molt atapeït que en les pròximes 3 setmanes inclou la primera jornada d'aquesta màxima competició competició continental davant el Lladran a Montenegro o la Supercopa d'Espanya a Canllong davant el conjunt mariner. N'ha fet referència al mateix Espanyol.
7: Tenim un calendari molt, molt complet i molt ple de partits, no? Aleshores, cada partit per nosaltres és important. És veritat que tenim certes dates que són encara més importants, no? Com pot ser que el partit de Champions, com pot ser la Supercopa, que ve just després de la Supercopa, ja tenim Barcelona, després tenim Barcelona, no? És a dir, el calendari no ens dona descans i jo crec que cada partit li hem de donar la importància que té. Medi a casa seva, doncs, és un partit que hem de guanyar sí o sí, hem de sortir concentrats i que ens serveixi per arribar el millor possible després a les fites aquestes importants que tenim.
6: A les 8 arrenca a la Josep Vallès aquest medi Astralpul Sabadell.
0: Gràcies, Pau. Ahir en partit avançat de la tercera jornada, golejada del Barceloneta, 18-9 contra el Centre de Natació Mataró. I acabem amb un apunt de pickleball, perquè el tenis Sant Joan d'Espí acull des d'avui fins diumenge la primera prova del PPA Tour Europe de pickleball, el circuit professional europeu d'un dels esports que més creix a tot el món. Ahir Sant Fruitós de Bages es va fer la presentació d'aquest certamen. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Va ser el Shooter Club Pickleball, la instal·lació indoor més gran del sud d'Europa d'aquest esport i coorganitzadora del torneig. Allà, dos dels jugadors professionals que participaran en aquest esdeveniment van fer un clínic per entrenar i donar consells a un grup de membres de l'entitat. La veneçolana Raquel Amaro és una de les jugadores i es mostrava sorpresa per la qualitat de les instal·lacions.
9: La verdad es que brutal, muy contenta con Shooter, siempre me abre las puertas y las pistas y las instalaciones están geniales. Sí, estaré jugando individuales, mixtos y dobles de género y bueno, ahí hay bastante nivel, así que ver qué se me viene.
8: També va ser present a l'acte una de les estrelles del torneig, Grayson Goldin, l'americà, el número 23 del rànquing mundial, és un dels favorits a Barcelona. Els socis del Shooter Club Pickleball van gaudir de l'experiència. En Xavi Cintes és un dels jugadors amateurs del club.
10: L'experiència espectacular. A més, aquest jugador, el Godwin, és un jugador que aquest any ha tingut dos ictus i va anar, després de recuperar-se els ictus, va anar a Àsia, al PPA d'Àsia, i el va guanyar. O sigui, és una experiència brutal, un jugador de la... Molt top.
8: El Shooter Club és l'únic espai del país amb 9 pistes cobertes de pickleball que compleixen amb les normatives de competició i com a seu secundària acolliria proves del campionat en cas de pluja. El torneig s'allargarà fins diumenge i els diferents jugadors de la PPA Tour Barcelona que hi participen es podran entrenar a les instal·lacions de Sant Fruitós.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova comissaria de policia local i el nou pla local d'acollida i migracions passen avui pel ple.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Avui hi ha el primer ple municipal ordinari del nou curs polític i a l'ordre del dia despunten aquestes qüestions: la construcció de la nova comissaria de policia i el nou pla local d'acollida i migracions. També s'anuncien altres qüestions d'envergadura a l'apartat de precs i preguntes, perquè l'oposició demana per afers tan rellevants com l'enderroc de Can Sant Pere o els canvis viaris a Jacint Verdaguer. El grup socialista, a més, preguntarà també per la renovació del Museu de l'Estampació. El ple municipal començarà en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. El ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Mèdia, tant en ràdio com en vídeo, a través del canal de YouTube. Recollida de signatures contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquests dies, diversos establiments d'aquest carrer i altres del sector ofereixen als clients l'opció de signar per demanar a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central d'aquesta via, que van entrar en vigor aquest agost passat. Els impulsors són comerciants del tram afectat i adueixen, segons han explicat a Premià Mèdia, que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i que perjudica l'activitat comercial en general. Per la seva banda, l'alcalde Rafa Navarro ha explicat a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist. Demana que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just ara s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro ha anunciat la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Fundació Maresme i Eurecat organitzen la propera setmana el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Volen parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula quines són les necessitats d'aquest col·lectiu de persones. L'acte es farà l'1 d'octubre a partir de les 9 del matí al Tecnocampus de Mataró. En cultura, Premià en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'amistat. Per una banda, Pons proposa reservar durant les primeres 48 hores la venda d'entrades a les persones empadronades al municipi i una segona mesura per repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any. I si us agrada el patinatge, dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva. Gràcies al Club Patí Premià, que ha anunciat a les seves xarxes socials que convida a una classe gratuïta. Les proves es faran al pavelló.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
5: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
3: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
6: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i s'incorporaran un miler de nous professionals.
3: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
6: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
7: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
3: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector,
6: que qualifiquen insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
3: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
6: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
3: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
8: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
3: I cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral, de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
11: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
3: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
13: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
14: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
12: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
15: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat al ridícul al país.
16: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
12: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
3: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
18: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
19: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
17: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
20: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les
21: 78 persones que es van sentir afectades. Aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
20: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
7: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
20: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
3: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
22: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apuntant a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
3: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
0: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
1: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social La Caixa, que eren de protecció oficial.
0: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
3: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
4: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
3: I encara un altre succés en les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
4: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
23: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
4: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui, els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
3: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
24: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i a evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
25: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
24: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
4: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
5: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
4: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
3: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
4: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
6: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
3: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
9: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
8: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
4: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
3: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
4: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
3: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
4: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
3: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
4: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
3: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
10: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agrada de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar a encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, dia de Santa Tecla.
3: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona, perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
3: I és moment per als esports. I per en Joan Bàrbara. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
13: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui, torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
14: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar

0: jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
1: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs que tenim bé, estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
0: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
2: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, que han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
0: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus. Avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda, el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: La nova comissaria de policia local i el nou pla local d'acollida i migracions passen avui pel ple.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Avui hi ha el primer ple municipal ordinari del nou curs polític i a l'ordre del dia despunten aquestes qüestions: la construcció de la nova comissaria de policia i el nou pla local d'acollida i migracions. També s'anuncien altres qüestions d'envergadura a l'apartat de pregs i preguntes, perquè l'oposició demana per afers tan rellevants com l'enderroc de Can Sant Pere o els canvis viaris a Jacint Verdaguer. El grup socialista, a més, preguntarà també per la renovació del Museu de l'Estampació. El ple municipal començarà en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. El ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Mèdia, tant en ràdio com en vídeo, a través del canal de YouTube. Recollida de signatures contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquests dies, diversos establiments d'aquest carrer i altres del sector ofereixen als clients l'opció de signar per demanar a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central d'aquesta via, que van entrar en vigor aquest agost passat. Els impulsors són comerciants del tram afectat i adueixen, segons han explicat a Premià Mèdia, que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i que perjudica l'activitat comercial en general. Per la seva banda, l'alcalde, Rafa Navarro, ha explicat a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist. Demana que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just ara s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro ha anunciat la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Fundació Maresme i Eurecat organitzen la propera setmana el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Volen parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula quines són les necessitats d'aquest col·lectiu de persones. L'acte es farà l'1 d'octubre a partir de les 9 del matí al Tecnocampus de Mataró. En cultura, Premià en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'amistat. Per una banda, Pons proposa reservar durant les primeres 48 hores la venda d'entrades a les persones empadronades al municipi i una segona mesura per repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any. I si us agrada el patinatge, dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva. Gràcies al Club Patí Premià, que ha anunciat a les seves xarxes socials que convida a una classe gratuïta. Les proves es faran al pavelló.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia...

0: i la xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura. Al respecte, arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran 1.000 de nous professionals.
1: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
1: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
1: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
1: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafo. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
2: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
1: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
9: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
8: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels Comuns.
11: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
8: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
1: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
14: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
15: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
13: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
16: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
17: 78 persones que es van sentir afectades. D'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
16: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
16: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
1: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
3: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
18: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
3: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
1: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
20: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
19: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
1: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
21: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
22: Que ens connectarà al barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Canal Emma. Una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
21: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2 que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:45. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
3: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
2: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Això són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
3: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
1: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
3: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
1: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
5: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
6: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... però hem de posar l'accelerador.
5: En la mateixa línia, Gota Negra ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
1: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
3: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
1: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
23: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
24: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
23: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la delegació del govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà, l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
3: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
1: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
7: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa al CECAT. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el DuproSIM de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Xavier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
9: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el Pla d'Emergència Municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
10: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets. És a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna, l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
7: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
3: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
3: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
11: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a l'àrea de Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
1: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
25: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
12: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
1: I és moment per als esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
4: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
8: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
4: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
13: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa, o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició en un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi he pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
4: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart 1 i Girona, i el Cadí la Seu, Girona FM, Pau Villafañe.
14: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
15: Bueno, como siempre, con la Seu difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
14: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
4: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart 1 i Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova comissaria de policia local i el nou pla local d'acollida i migracions passen avui pel ple.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Avui hi ha el primer ple municipal ordinari del nou curs polític i a l'ordre del dia despunten aquestes qüestions: la construcció de la nova comissaria de policia i el nou pla local d'acollida i migracions. També s'anuncien altres qüestions d'envergadura a l'apartat de pregs i preguntes, perquè l'oposició demana per afers tan rellevants com l'enderroc de Can Sant Pere o els canvis viaris a Jacint Verdaguer. El grup socialista, a més, preguntarà també per la renovació del Museu de l'Estampació. El ple municipal començarà en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. El ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Mèdia, tant en ràdio com en vídeo, a través del canal de YouTube. Recollida de signatures contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquests dies, diversos establiments d'aquest carrer i altres del sector ofereixen als clients l'opció de signar per demanar a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central d'aquesta via, que van entrar en vigor aquest agost passat. Els impulsors són comerciants del tram afectat i adueixen, segons han explicat a Premià Mèdia, que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i que perjudica l'activitat comercial en general. Per la seva banda, l'alcalde Rafa Navarro ha explicat a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist. Demana que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just ara s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro ha anunciat la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Fundació Maresme i Eurecat organitzen la propera setmana el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Volen parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula quines són les necessitats d'aquest col·lectiu de persones. L'acte es farà l'1 d'octubre a partir de les 9 del matí al Tecnocampus de Mataró. En cultura, Premià en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'amistat. Per una banda, Pons proposa reservar durant les primeres 48 hores la venda d'entrades a les persones empadronades al municipi i una segona mesura per repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any. I si us agrada el patinatge, dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva. Gràcies al Club Patí Premià, que ha anunciat a les seves xarxes socials que convida a una classe gratuïta. Les proves es faran al pavelló.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa reconeix errors greus inacceptables, ha dit, en el fiasco de les proves PISA. El president de la Generalitat ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
4: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
3: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència, diuen, i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament. Recordem-ho, a finals de juliol. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre, per tant, atenció. I demà de les 10 a les 2 del migdia. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: I Renfe apunta que les pluges i les vibracions de les obres són la hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix, tot plegat sumat a les vibracions del pas del tren i de les obres. I un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats. Es tracta d'un assessor de premsa que la diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. I darrer punt, José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei d'Aràbia Saudita. L'expresident demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació amb la monarquia.
6: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dimecres 23 de setembre, ja podem dir oficialment que som a la tardor i encara que per la temperatura no ho sembli, el calendari ja ha fet el canvi d'estació i els canvis d'estació tenen alguna cosa especial. Canvia la llum, els dies es van fent més curts, recuperem jaquetes que feia mesos que no tocàvem i gairebé sense adonar-nos-en també canviem les nostres rutines. Per alguns, la tardor és sinònim de tornar a la normalitat després de l'estiu. Per altres, és l'època de l'any perfecta. Menys calor, més plans de casa, passejades pel bosc, castanyes, bolets... I també hi ha qui nota el contrari. Menys hores de llum, més mandra i també aquella sensació que l'estiu ha passat sovint massa ràpid. Per això avui a l'Hora Maresme volem parlar precisament dels canvis d'estació, de com ens afecten, de si realment canvien el nostre estat d'ànim i de totes aquelles petites coses que ens indiquen que la tardor ja és aquí.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: I comencem amb una primera qüestió. Com ens afecta anímicament aquest canvi d'estació, el traspàs de l'estiu a l'hivern? La nostra companya, la Laura Espanyol, des de Malgrat, en té alguns consells. Bona tarda, Laura, amb què et trobes?
7: Bona tarda, Gemma. Doncs per parlar d'aquest tema, amb Sònia Mendoza, referent de benestar emocional i salut comunitària al CAP de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Sònia.
8: Hola, bona tarda.
7: Sònia, la pregunta que ens estem plantejant, com ens afecta el canvi d'estació a nivell anímic i emocional?
8: Bé, des de la perspectiva de la psicologia, els canvis d'estació sí que poden influir a l'estat d'ànim, com per exemple l'energia, el son i la motivació, tot i que és veritat que l'impacte varia molt d'una persona a una altra. O sigui, psicològicament el nostre organisme funciona amb ritmes circadians que estan molt relacionats amb la llum ambiental i quan canvia la quantitat d'hores de llum, especialment a la tardor i a l'hivern, poden modificar-se alguns processos que estan relacionats amb el son i la regulació de l'estat d'ànim.
7: I quins consells ens pots donar per afrontar aquest canvi de la millor manera possible?
8: Bueno, com l'impacte que hi hauria, no? Com a, així com negatiu, no? Diguéssim, són els canvis de l'energia i la motivació, estat d'ànim més baix, alteracions del son, més necessitat de recolliment. Hauríem de fer una mica, pues buscar una mica el contrari, no? Minimitzar l'impacte psicològic del canvi estacional. Jo crec que la clau no és evitar-ho, perquè forma part del nostre funcionament biològic, no? I ajuda el cos i la ment a adaptar-se de manera progressiva. Llavors, el que hem de buscar és l'adaptació, no? No que hi hagi una resistència. Com podem fer-ho? Pues, per exemple, tips així que poden ajudar una mica, prioritzar la llum natural, no? La llum és el principal regulador dels ritmes circadians. Pues, per exemple, podem sortir a l'exterior pues, cada matí, a la mesura de lo possible, òbviament. Encara que només siguin 15 o 30 minutets, passejar o fer exercici a l'aire lliure, mantenir els espais de treball pues, que estiguin ben il·luminats. Què més? Podem fer, doncs, per exemple, mantenir rutines que siguin estables, no? Quan disminueixen les hores de llum, el cervell, diguéssim, que agraeix tenir referències temporals que siguin predictibles. Llavors, doncs, per exemple, podem anar a dormir i llevar-nos a hores que siguin semblants, mantenir horaris regulars d'àpat, evitar canvis bruscos de rutines cap de setmana, no? Hem de pensar que les rutines generen sensació de control i estabilitat emocional. Una altra cosa que ajuda també seria continuar actius. És a dir, encara que vingui menys de gust, doncs a la tardor i a l'hivern és habitual tenir menys energia i tenir aquesta tendència al recolliment, no? Doncs jo penso que aquí hem de distingir entre l'escoltar el cos, escoltar el nostre cos i deixar-nos portar per la inèrcia. Per exemple, continuar amb aquella activitat física, no?, que sigui regular, mantenir aficions gratificants i continuar amb les activitats socials. I bueno, penso que també cuidar especialment les relacions socials. Hi ha aquest aïllament que és un factor de risc, no?, per a la tristesa i la desmotivació. Llavors, continuar, no?, amb aquestes rutines que hem estat fent durant l'estiu. Aquestes serien uns consells.
7: D'acord. I relacionat amb aquest factor de risc de mantenir les relacions socials, també et volia preguntar com podem diferenciar si el que tenim és simplement una mandra o tristesa estacional passatgera o si realment estem derivant en una depressió o un trastorn més seriós.
8: Aquesta pregunta és molt important perquè sovint hi ha aquesta tendència de posar-nos etiquetes, no?, de mandrosos que en realitat que hi ha factors biològics emocionals que ens estan afectant, no? O sigui, primer, jo penso que cal dir que la mandra, en sentit estricte, tampoc és un concepte clínic, no? Moltes vegades el que anomenem mandra és cansament, desmotivació, estrès acumulat, la manca de son, aquest baix estat d'ànim o una dificultat per mobilitzar recursos, no? Jo penso que els senyals que probablement és una adaptació normal al canvi estacional, penso que és que tu notes menys energia durant uns dies o poques setmanes, que et costa una mica més començar activitats, però quan les fas les acabes gaudint, no? Mantens les teves responsabilitats habituals. Penso, per fer aquesta diferència de quan pot haver-hi una afectació més clínica, no? És quan hi ha un cansament que és més persistent, no? És com que es manté en el temps. Que tens menys interès per activitats que abans t'agradaven i ara com que les deixes de fer, no? Comencem a evitar, no? Evitar aquelles activitats. Llavors, clar, la persona prefereix aïllar-se, no? Socialment. Notes més irritabilitat, tristesa, et costa concentrar-te. Totes que serien d'una mica d'alerta, no? Aquí sí que hi hauria potser una alerta, són senyals d'alerta. O sigui, quan ja comencen a durar més de dues setmanes, comencen a interferir en la teva feina, en les teves relacions, a la vida quotidiana, nosaltres diem que és una afectació funcional, no? O sigui, tot el que no et permet fer una vida normal. No? Llavors aquí sí que hi hauria un problema que seria més seriós.
7: D'acord, doncs estem pendents d'aquests senyals d'alarma i res, que vagi molt bé el canvi d'estació a tothom i mantenir doncs els consells que has dit abans de mantenir rutines i la vida social. Moltes gràcies per acostar-nos al teu coneixement a la ràdio, Sònia.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Seguim parlant del canvi d'estació, concretament també de l'arribada de la tardor, i ens fixem en el cas concret d'en Lluís Ejarque, que arrossega un símptoma respiratori des de fa anys que el fa dormir connectat a una màquina per no patir apnees. I ell nota molt els canvis quan passem d'una estació a una altra. Dani, ja tenim amb nosaltres el convidat.
9: Doncs sí, hola Lluís, bona tarda, què tal, com estem?
10: Hola Dani, bona tarda.
9: Què tal? Ja ho has començat a notar o t'estàs, diguéssim, mentalitzant?
10: Bueno, això, com que són tants anys, al final ja no et mentalitzes, ja arriba, no et dones compte i avui, sí, avui ja ho he notat. Porto des de les 4 de la matinada despert i ja no he pogut dormir més.
9: el cos, avisa uns dies abans, o és a dir, es predisposa uns dies abans, ja tens algunes sensacions uns dies abans, o arriba de cop?
10: No, això arriba... Tu dius què passa, no? Que em costa més dormir o que em desvello més vegades. O sigui, t'arriba i dura pues, una o dues setmanes tranquil·lament, eh? Almenys en el meu cas. Però no t'avisa, vull dir, ve quan ve i pues, normalment ve pues, en els canvis d'estacions, especialment primavera i ara, quan entra la tardor. Són les dues estacions que en el meu cas m'afecten més.
9: Tu dorms connectat a una màquina per una qüestió de tenir un bon son, un son de qualitat, i per no fer apnees i perquè, diguéssim, que el cor no pateixi i per evitar risc d'infart per aquesta qüestió. En aquest sentit, diguéssim, aquestes dues setmanes que ara d'aclimatació, per dir-ho d'alguna manera, és la paraula que m'ha vingut... et mentalitzes que a les 4, normalment a les 4 et despertaràs i ja no podràs dormir, és això?
10: Sí, és correcte. A veure, la màquina sí que té un procés que pues, fa que t'evitin les apnees i d'això pues, és sagrada la màquina. I, bueno, sí, pues, clar, pues, aquests dies pues, quan em desvello, doncs, conciliar el son és complicat o gairebé impossible.
9: I diguéssim, això amb els anys es va accentuant o sempre és el mateix o va disminuint o depèn de l'any?
10: En el meu cas, al principi, clar, com que no dormia en màquina era molt més difícil suportar-ho i suposo que la còpia a la que passen anys, evidentment el cos és com que per desgràcia s'acostuma i quan t'arriba pues, t'ho agafes ja d'una altra manera i tal. No és que millori o empitjori. Senzillament és que passen els dies i com que ja ho saps, com que ja portes anys arrossegant-ho, doncs ja pues, ho assumeixes, pues bé, no te queda un altre que assumir-ho i ja està. Vull dir, és així.
9: Jo només tinc al·lèrgia a la mala gent, per exemple, no? Diguéssim, ho dic per la primavera, perquè els que són al·lèrgics a la primavera ho passen fatal, em podien dir, no? Jo no soc sí. Al·lèrgic a res, no? En aquest sentit, el canvi, diguéssim, d'estació més brusc que notes i més fotut que notes és la primavera per tots els seus factors ambientals o no? Pregunto.
10: Sí, al tindre problemes respiratoris, doncs la primavera s'accentua pel tema del pol·len, pel tema de la pols, pel tema de
9: els àcars i tot aquesta companyia, sí.
10: Exacte, sí. És la primavera, és el pitjor canvi estacional, suposo que per la majoria de la gent, però en el meu cas en particular, és quan més ho noto, perquè s'accentuen aquests efectes de pols, pol·len, etc. Tot el que és la... el que et provoca aquestes al·lèrgies.
9: I què es fa quan un és conscient que per... que sí o sí, a les 4 del matí ja no podrà conciliar el son? Què es fa?
10: Aquesta és una molt bona pregunta. Què es fa? Doncs, a veure, jo... si la gent m'escolta, aconsellaria la relaxació progressiva muscular de Jacobson, que és un mètode que és de fer uns exercicis d'estirament musculars del cos que dura 20 minuts. Només s'han de posar Jacobson, relaxació muscular, i és una cosa que ajuda a relaxar el cos. Llavors fa que el cos se relaxi i almenys no dorms, però no t'altera els nervis ni d'això. És important aquesta paraula, Jacobson. Això és una cosa que ajuda molt a la gent que té problemes.
9: A l'enciclopèdia d'avui en dia, que és el YouTube, podem trobar aquest mètode ja que us han explicat, Lluís?
10: Sí, hi ha molts, i jo recomano un psicòleg que es diu David Díaz, i poseu relaxació progressiva muscular de Jacobson, del David Díaz, que té una veu molt agradable, t'explica 2 minuts una miqueta per sobre, i després comences a fer exercicis. Ho has de fer sentat al sofà, ho pots fer estirat al llit, ho pots fer-ho sentat, ho pots fer-ho... Ja et dic, dura, no arriba als 20 minuts i és una cosa que elimina els medicaments. Per tant, és la millor eina de treball i la fan servir molts psicòlegs i molts professionals per aquest tema, no? Per relaxar la musculatura, en cas que tensionis o despertis i et posis nerviós. Jacobson.
9: Acabo, Lluís. Per tant, sí, per acabar, a les 4, més o menys et desvelles i toca Jacobson, no? És el mètode, diguéssim.
10: Sí, moltes vegades. Sí, si estic nerviós, sí. Allò que dius, ostres, comences a bellugar-te, doncs mira, escolta'm, fes la relaxació que saps que t'acalma. Que no, doncs bueno, doncs me quedo al llit perquè la màquina doncs té que fer una lectura de 6 hores com a mínim. Clar, si et portes 4, te'n falten 2 i et quedes, no? Però bueno, no és... Però és una eina que la faig servir molt. Vull dir, no fa falta estar malament per fer-la servir. Pots estar bé i provar-ho i notareu una relaxació molt agradable.
9: D'acord, Lluís, gràcies per explicar-nos la teva experiència, que evidentment t'acompanya, i evidentment s'han de portar aquestes coses, encara que siguin molt fatigoses i engorroses. Gràcies i fins l'altre. Abraçada forta, amic.
10: A vosaltres. Gràcies, Dani.

0: Els refranys populars formen part de la nostra cultura, la nostra llengua, ens amplien la forma en com expressem situacions que ens passen i que ens envolten. Així doncs, aprofitant que avui és el primer dia de tardor, anem a conèixer de la mà del nostre company des de Tordera, en Marc Tresserres, refranys catalans sobre el canvi d'estació. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, el que farem és com tu dius, citar refranys que han existit des de fa dècades, què signifiquen i si ara realment serveixen, perquè, clar, la situació del clima actual, que ja sabem que amb el canvi climàtic, doncs, està fent que canviï, no? I ara els mesos tots són més extrems i passen coses que temps enrere abans no passaven.
0: Això vol dir que aquests refranys que ens parlaràs a continuació és possible que hagin quedat obsolets, no?, amb el temps?
1: Sí, exacte. Ara ho comprovarem, també. Això sí, ho farem en un format concurs amb els nostres companys, on, evidentment, tu també hi pots participar, i els oients. Jo diré el refrany, i vosaltres m'haureu de dir, d'una forma aproximada, no ha de ser ben bé exacta, què creieu que significa cada refrany. I pels que estiguin a casa, doncs exactament el mateix. Llavors, direm el significat real i, com el que estàvem comentant ara, no?, que tu m'has preguntat, si han quedat obsolets pel clima d'avui dia o no.
0: Molt bé, doncs som-hi.
1: Va, a veure, primer de tot, no sé quins companys tinc per aquí. En Dani, també?
0: Sí, anem a definir una mica qui participa. Dani, qui més tenim?
2: Jo sóc per aquí, si voleu.
0: Jordi.
1: Hola, Jordi.
0: Gemma, jo mateixa. Qui més? Algú més s'anima? Va, doncs ja està.
1: Vinga, si no... Vinga. Exacte, fem amb aquests tres. Va, endavant, som-hi.
0: I tu dius els refranys. Som-hi.
1: A la tardor, ni fred... ni calor. Gemma, què creus que significa?
3: Bueno, sí.
0: Doncs crec que literal el que has dit, que la temperatura és agradable i no hi ha calor extrema ni fred extrem.
1: Vale. Dani?
3: Bueno, jo crec que parlant del canvi climàtic i de la situació actual, la tardor no existeix, només ho anem amb les fulles dels arbres i passem de l'estiu a l'hivern directament. Val?
1: Val. I Jordi?
2: Això
0: dubte.
2: Seria el resum, no?, l'actualització, diguéssim, del
3: totalment,
2: que passa ara, no?
3: Totalment,
2: però...
3: sí.
0: Un dubte, Marc. Hem de dir si creiem que han quedat obsolets?
3: Aquest per mi està obsolet.
0: O hem de dir què significa? Home, perquè, clar...
1: Sí, el que jo havia comentat és simplement què creieu que significa.
0: Ah, vale, vale.
1: I dir-vos si estava obsolet o no. Però no passa res, ho podeu dir si ho creieu també, i donar el vostre punt de vista.
3: Aquest ja grinyola, aquest ja grinyola fora.
1: Estic d'acord, mira, amb tots vosaltres. Heu encertat la definició, és un temps moderat i suau durant els canvis d'estació. En canvi, ara, però, sí que és veritat que, com deia en Dani, cada vegada hi ha temperatures anormalment altes per l'època. Llavors, ara, home, estem a mitjans de setembre i, per exemple, estàvem a 30 graus aquests últims dies i la setmana passada, també.
3: Jo aquí tinc l'aire condicionat encès, Ara mateix
1: imagina't.
3: Vaig amb màniga curta. Vale.
1: Sí, evidentment. Va, un altre. El fred de setembre mata l'eruga. Gemma, què creus que significa?
0: Doncs mira, sense fer trampes i pensant en el meu cervell, és a dir, no mirant el guió, crec que significa que el setembre refresca de cop i volta i ens enganxa de forma, doncs, desprevinguda.
1: Vale, Dani.
3: Que totes les cuques i bitxos i tal i qual que hi ha a l'estiu per la calor es moren. I ja no treu que aquests dies estan molt pesades les mosques perquè saben que van a morir.
1: Jordi.
2: Jo crec que, vaja, no sé quina és la temporada de l'eruga, també t'ho diria, no sóc un apassionat dels animals en aquest cas, però vaig una miqueta com la Gemma i en Dani, no?, que en aquest cas les primeres glaçades, el primer fred, el que fa és matar aquest tipus d'animals.
1: Exacte, doncs heu encertat, les primeres baixades de temperatura de la tardor ajuden a eliminar les plagues i en aquest cas insectes com les erugues que a l'estiu sobresurten molt a tot arreu, sobretot en zones boscoses. Llavors, nois, què creieu? Jo considero que no afecta massa ara, perquè, com estàvem dient a l'anterior refrany, també, les temperatures continuen sent molt altes. I les mosques, les erugues, segueixen. No.
3: Les erugues són les perilloses són les dels pins, la processionària. On hi ha pins, surten.
1: Gemma, tu tens mosquits encara per
0: I
1: casa?
0: I tant, no, sí, ja. Totalment. Veus? Totalment, encara fa calor, encara hi ha mosquits. No ha canviat
1: vale,
0: això.
1: Doncs, quant de temps tinc per fer-ne el...
0: Mira,
1: fem
0: un mes, va.
1: Va, som-hi. A veure, un pèl més difícil. Abans de Sant Martí, pa i vi.
0: Uf, complicat. Vinga, complicat. Abans de Sant Martí, pa i vi. Pot ser perquè hi ha un fet meteorològic, per dir-ho d'alguna manera, que és l'estiuet de Sant Martí. Per tant, s'ha d'aprofitar aquest temps, no?, de dir, anem a celebrar-ho, perquè després de l'estiuet de Sant Martí ja arribarà el fred de veritat.
1: Va, som-hi. Sí, Dani.
3: Això és la festa major d'Arenys de Munt, que jo he viscut diverses vegades, i sí, quan hi ha Sant Martí fa bon temps, però després la temperatura cau en picat. Per tant, vol dir que potser són les últimes celebracions que pots fer una mica al carrer, saps allò?
1: D'acord, i Jordi?
2: Sí, de fet, jo, el meu pare es diu Martí, sempre n'hem parlat d'això, l'estiuet de Sant Martí és l'11 de novembre,
1: molt
2: si no
1: m'equivoco,
2: per tant, va una quieta per... Bueno, a mi sempre em deixes l'últim. Marc, clar, jo haig de recollir les opinions d'en Dani de la Gemma, no puc fer més.
1: Però mira, ho has fet fantàstic, eh? Acabo d'explicar, digues, digues. 11 de novembre...
2: Exacte, sí, 11 de novembre, estiuet de Sant Martí, que és quan es preveu que hi hagi aquest, no, petit respir també de sol o de bona temperatura, segons sí. diu la tradició, no? Uh-huh. Per tant, la cosa va una miqueta per aquí, Marc.
1: Exacte, doncs és exactament el que acabes de dir i encara es pot gaudir. A més, el tema del pa i vi és perquè, evidentment, de l'estiu encara es pot fer una bona collita de certs aliments. I ara el que passa que aquest Sant Martí veurem com arriba, perquè, clar, aleshores és veritat que la llum del sol anirà minvant, perquè això amb el canvi d'horari sí que ho tindrem, però bé, no sé si es podrà conservar, perquè, clar, com estem dient tota l'estona, és que s'està estirant la temperatura agradable o alta i potser arribarem també a Sant Martí dient, va, però és que no hi ha hagut cap canvi.
0: Mm-hmm. Clar, doncs seguirà fent
1: la situació.
0: Calor. Seguirà, o farà clar, més calor
1: exacte,
0: encara.
1: Sí, sí. Mm-hmm.
2: Hem de fer un F5, eh,
3: home,
2: en aquestes dites.
3: El canvi d'armari és evident que encara no l'hem fet.
0: No,
3: les coses com siguin.
1: No, totalment. I ara el que ha dit en Jordi, clicar el botó d'F5 del teclat per refrescar, perquè, escolta'm...

0: si hem fet aquest exercici i us puc donar, de fet, diferents opcions, eh? Per exemple, mira, de cara a Barraca, comencem amb una cançó que molts hauran recordat aquest matí, tal com presentaves aquest programa. Doncs començaríem amb l'estació de l'estiu, Gemma, que no s'acabi, dels Figaflowers. Molts ho hem pensat aquest matí quan ens han vist dit a les notícies que això, que començàvem la tardor, eh? I que la cosa no aniria bé. De totes maneres, per al que fa a l'estiu, hi ha una competició molt exigent, que és el tema de les cançons de l'estiu. I si parlem de cançons de l'estiu, ell n'era el rei. El Chiringuito, el Chiringuito, el Chiringuito. Estem parlant de Georgie Dan, que d'alguna manera també va situar dalt del podi a moltes cançons de l'estiu. Gemma, no sé si alguna n'has ballada.
1: Sí, segur que sí, eh? Però aquesta, mira, aquesta especialment no l'he ballat. La bomba. La bomba l'he ballat a l'estiu de petita.
2: La barbacoa, era.
0: La barbacoa. Totes eren cançons fàcils i que permeten coreografies, eh? Per tant, això de la cançó de l'estiu era senzilla. I avui sabem que el nostre company, en Sergi, de Ràdio Calella, doncs és de festa major, però quan vaig proposar el tema en el grup, ell va dir una cançó de cara a l'estiu que vull recordar també. Dedicat, doncs, a la gent de Ràdio Calella de Televisió, aquest Surfing USA amb els Beach Boys, que també et recorda molt a l'estiu. Però de l'estiu passem a la tardor. De fet, avui és el primer dia de la tardor. I les cançons són com més melancòliques.

0: En aquí, per això, el que deia és Wake Me Up When September Ends, és a dir, desperta'm quan el setembre acabi, eh? Una cançó dels Green Day. Però si encara anem molt més enrere, i si parlem de melancolia, atenció, un dels grans, José Luis Perales. Poder no és tan coneguda aquesta cançó d'aquest cantant espanyol. Es diu Canción de Otoño. I si busquem una altra cançó que representi la tardor, per mi, va, pugem una miqueta al nivell. Poder no tant una tardor en concret, però sí un mes on comença la tardor, aquest September dels Earth, Wind & Fire. I si parlem de primavera, doncs mira, què tal si escoltem a Laura Pausini? De fet, primavera anticipada ve a dir allò, doncs, que quan arriba el bon temps encara no és primavera, però ja ens podem posar la samarreta de màniga curta i anar una miqueta més fresquets. En tenim una de la primavera, en busquem dos més. Gemma, aquesta va per tu. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido. I és que igual que teníem petició musical de Ràdio Calella Televisió, quan vaig dir que feia aquesta secció, la Gemma va dir Primavera Trompetera,
1: sí,
0: no? Aquesta cançó.
1: Sí, sí, la relacionava molt amb la primavera i crec que enganxa molt bé, no? Si parlem d'aquesta estació.
0: Cançons de bon rotllo, després de la primavera ve l'estiu, per tant, ja comencem a tenir ganes de sortir i de ballar. I una que poder no relacionaríeu tant, però jo em recorda molt a l'estiu, és aquesta dels Beatles. Here comes the sun. Here Comes the Sun, també tot un clàssic, d'aquest quartet. I si anem a l'hivern? Si parlem d'hivern, Gemma, què et ve al cap?
1: Nadales.
0: Mira. Una de les més tradicionals, 25 de desembre, fum, fum, fum. Que, de fet, tothom sap la tornada, però després això del minyonet Ros i Benclet, cadascú fa un freestyle cada cop que la canta a casa,
1: Sí, sí, total.
0: Això és l'hivern, però sabies que Shakira també té una cançó dedicada al primer mes de l'any? Te conocí un día de enero
1: con la luna en mi nariz. Sí, perquè m'encanta.
0: Sí? És una de les teves cançons preferides?
1: M'agrada molt la Shakira i aquesta cançó és molt xula. No és tan famosa, com altres, però...
0: Ah, t'anava a dir, jo és la primera vegada que l'escolto, et soc sincer. Pues aquesta es diu Dia d'Enero, de Shakira.
1: Molt bé.
0: I acabarem aquesta secció amb tot un clàssic que a mi em posa la pell de gallina només escoltar-la.

0: les primeres notes, que també ens porta cap al primer mes de l'any, cap a gener. Òbviament és l'oreja de Van Gogh. Encara, si no recordo malament, poder qui em pots ajudar, Gemma, amb Amaia Montero al capdavant, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, vaja... Ara està una mica el tema un embolic, no? Perquè
0: sí?
1: Es van separar, després van fer fora la substituta, em sap greu dir-li així, no? Però no, és, no era la principal.
2: Leire.
0: A la Leire Martínez.
1: Ara, després, sí, que sí, la Maia no vol tornar, que ara sí vol, que la Leire diu que no tornarà encara que li demanin. Uf, hi ha un salseo aquí, increïble.
0: Mira, podríem dedicar-hi també una secció. De totes maneres, volia acabar la secció d'avui amb aquest 20 d'enero, que a mi la veritat és de les cançons que més m'agrada de l'oreja de Van Gogh i de les meves preferides, sens dubte.
1: Molt bé, doncs Jordi, increïble, eh? Com la música, i cada cançó és capaç de...
2: T'ha faltat el 20 d'abril del 90.
0: Ah, sí? Això és Celtas Cortos? Sí que és veritat, eh?
1: Molt bé, doncs això, que cada cançó ens transporta a un canvi d'estació. Nosaltres, va, que anem justets de temps.
2: Molt bon curro.
1: I tant. Felicitats, ens ha encantat, eh? Doncs, nois, nosaltres fem doncs, aquesta petita aturada, però per mirar el temps i per saber doncs, quin temps farà amb en Quim Serra.
3: Hola, bona tarda. Avui la jornada marcada bàsicament per l'estabilitat en aquest primer dia de tardor, en el qual hem tingut màximes que en alguns punts de l'interior de la comarca han fregat els 30 graus. D'entrada s'espera que de cara a demà tot continuï igual, amb sol, vents fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda de garbí, del sud-oest, i situació marítima que vindrà marcada bàsicament pel marejol, demà amb petites àrees de maró a la tarda. Divendres tornarem a tenir bonança i el primer cap de setmana de la tardor estarà marcat per la tranquil·litat, tot i que hi haurà més núvols, especialment de cara a diumenge, uns núvols que no deixaran precipitacions.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Vinga, som-hi, ja sabrem quin temps farà i ara doncs anem a fixar-nos en què passa i en què es diu a les xarxes socials de la mà de la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, comencem, com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
5: Sí, doncs, mira, al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha decidit retornar els 1.733 euros de multa que va imposar a un veí per haver arreglat pel seu compte desperfectes de la via pública. Aquesta és la resposta al recurs que va presentar doncs, aquest veí de Mataró. En concret, l'home va reparar algunes rajoles i un banc que s'havien fet malbé i també va plantar 5 arbres en un carrer de la localitat després d'haver demanat a l'Ajuntament que ho fes. Ara el consistori, que assegura que es tractava d'una sanció dissuasiva per evitar crear un precedent i que es facin actuacions per compte propi a l'espai públic, diu que li tornarà els diners.
1: Molt bé,
5: I
1: doncs...
5: Que ai, li van imposar...
1: perdona.
5: Ui, perdó.
1: No, disculpa, no celebrem no, que li hagin retornat aquests diners, que a sobre que dedica temps, esforços i energia a arreglar el carrer, que el multin, doncs és una mica... No,
5: i a sobre que ell havia demanat que es fes això.
1: Clar. I al final va tirar pel dret i ho va fer ell mateix. En el món, què passa al món?
5: Bueno, ens quedem a Catalunya, perquè Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als concerts a l'Estadi Olímpic i els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber-se la confirmació definitiva de l'escenari. Les quatre actuacions dels concerts estan programades per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
1: Molt bé, doncs ens haurem d'afanyar a comprar les entrades, perquè ja sabeu que quan es venen entrades sembla que hi hagi un apocalipsi i doncs costa molt comprar-ne. El tema curiós, Laura, quin és?
5: Que han trobat petjades fossilitzades d'un èquid de fa 30 milions d'anys al castell de Cervera. Una intervenció arqueològica ha permès trobar-hi 8 petjades fossilitzades d'un animal que va viure al municipi fa 30 milions d'anys, un avantpassat dels cavalls i els ases. Es tracta d'una descoberta del mes de juliol que s'havia guardat en secret fins ara.
1: Molt bé, per tant, ho he buscat ara mateix a internet, és com un cavall, no?, bàsicament.
5: Però sí, un cavall més petitó, pel que he vist.
1: El rebesavi del cavall, no?
5: Exacte.
1: Molt bé. Doncs, Laura, gràcies, i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
5: Avui preguntem als nostres oients si aniran a un d'aquests concerts d'Oques Grasses, els últims del grup.
1: Però jo estic despistada, perquè Búhos plegava. Oques Grasses també plega?
5: De bus, no... Jo no ho havia sentit, lo de bus, però Oques Grasses sí.
1: Oques Grasses
5: aquests
1: pleguen.
5: Aquests són els últims 4 concerts.
1: I no fa temps que deien que plegaven i ara tornen. És que clar, jo tinc al cap aquesta notícia, no?, de que diuen, ah, l'últim concert ho omplen tot i ara va, vinga, va un últim, no? La Fúmiga també plegava. Aquestes... Van dir que plegaven. Sí.
2: La Fúmiga plegava i fa una gira...
6: Sí, que pleguen, sí.
2: Va començar Canet amb el Canet Rock i acabarà aquest any, sí.
1: I aleshores, Búhos, m'ho he inventat o ho he somiat? No ho sabeu, eh? O...
5: No ho sé. Home, Búhos ha estat en moltes barraques aquest estiu.
1: Clar. Vaja, en qualsevol cas, si aneu a algun concert d'aquests que ha planificat Oques Grasses, ens ho feu saber a Instagram, oi que sí, Laura?
5: Sí, ara posaré la pregunta.
1: Molt bé, perfecte. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Va, som-hi. Seguim avançant. El Centre d'Estudis Domènec i Montaner de Canet de Mar ofereix les rutes a la Fira Modernista d'aquest cap de setmana. Així que, per descobrir-les, en parlem amb la Gemma Martí. Dani.
2: Doncs sí, evidentment hi haurà paradetes i el centre del poble serà el centre neuràlgic de la Fira Modernista, però una de les estrelles és fer les rutes i sobretot la que porta el Caselles de Florentina. L'Ajuntament ha decidit que el Centre d'Estudis Domènec i Montaner, com a entitat, diguéssim, expertíssima en la figura de Domènec i Montaner i en el modernisme, doncs, a part que la fira estigui destinada a gastronomia, faci les, em penso que són 6 rutes, i ara tenim poc temps, però les anirem desgranant, diguéssim, poc a poc, diguéssim, i a pinzellades, amb la Gemma Martí, membre del Centre d'Estudis, secretària, crec que és. Gemma, bona tarda, què tal?
7: Bona tarda a tothom.
2: Secretària, sí o no? O què és?
7: Coordinadora del Centre d'Estudis.
2: Mai ho encerto. Val.
7: Cap problema.
2: Bé, 6 rutes, són 6?
7: Sí, efectivament, sí.
2: Val. Endavant.
7: Aquest any algunes de noves, també, és a dir, ja sabeu que nosaltres des de l'entitat, cada any a la Fira Modernista, participem amb les rutes des del mateix centre d'estudis, o bé perquè l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Canet de Mar, doncs, com aquest any, que és la segona vegada, doncs, que ens confia, doncs, aquestes rutes. Per tant, una de les que nosaltres sempre impulsem perquè estudiem Lluís Domènec i Montaner seria la ruta Lluís Domènec i Montaner, l'arquitectura familiar, doncs, que va fer a Canet de Mar. Per tant, qui vulgui endinsar-se en les vivències que de Domènec al poble de Canet de Mar i saber, doncs, una mica més sobre la història i els projectes de les cases i obres que va fer, doncs, a la nostra població, doncs aquesta seria la ruta indicada per aprofundir més en aquest personatge. Parlarem també de Domènec, evidentment, en una altra ruta una mica més general, que seria el modernisme Canet de Mar, l'arquitectura burgesa i d'estiueig, i en aquesta el que farem és resseguir al llarg del recorregut pel centre del poble, doncs, diferents obres, diferents cases que diferents arquitectes van fer, doncs, per les famílies burgeses que venien a Canet a estiuejar, o aquells industrials, doncs, que també aprofitant també el...
2: Un dels exemples més clars, Gemma, en aquest sentit, sí, d'aquesta part, és la Casa Roura, eh? Un exemple claríssim.
7: Per exemple, seria un exemple de casa d'estiueig, que en aquest cas per la cunyada de Lluís Domènec i Montaner. I allà al centre trobarem diferents exemples, obres de Domènec i Montaner, del seu fill també Pere Domènec Roura i d'altres arquitectes que van aixecar o reformar cases, sobretot al carrer Ample, al carrer Santíssima Trinitat i a la Riera Sant Domènec. Per tant, per veure aquest tipus d'arquitectura específica, doncs, d'això, de fer les vacances, doncs, a Canet de Mar, a prop de la platja. També farem una altra ruta també modernista. Aquesta és una proposta nova, que seria el trenet modernista. Aprofitant que tindrem el trenet, aquell que dona la volta al poble...
2: Esperem que no s'espatlli com algun any que s'ha espatllat.
7: Esperem que no, perquè si no veurem gaire cosa. I en aquest farem un recorregut pel patrimoni destacable de l'entorn de Canet, és a dir, tot allò que ens queda fora del nucli, que per tant queda lluny, doncs aprofitarem i amb aquest trenet podrem anar veient obres com, per exemple, en el Passeig de la Misericòrdia, que n'hi ha obres modernistes, o la Font del Passeig, el projecte del Passeig de la Misericòrdia, explicar el que plantejava també Domènec i Montaner, el Santuari de la Misericòrdia, el restaurant del parc, la fàbrica Carboní, per exemple.
2: El projecte original del
7: de Josep Puig i Cadafalch.
2: que no es va poder fer per, deia l'exalcalde del Rovira, Pep Rovira, per un collons de canonja, deia, per un canonja que vivien allà i no el va deixar fer. Era això.
7: No es va fer i al cap d'uns anys es va tornar a plantejar aquest projecte i s'inspira en el projecte original de Puig i Cadafalch, tot i que més petit i més reduït.
2: Per això, des de baix del passeig de la Misericòrdia no es veu directament el santuari, sinó que s'ha torçat, en podríem dir, la perspectiva.
7: També, clar, explicarem també el projecte, no, del Marià Serra, que era l'alcalde del moment, doncs, que volia també reformar això, el passeig perquè desemboqués just davant de la façana principal del
2: santuari. Això és per culpa del canonge, segons en Pep Rovira. Sí, sí.
7: sí. Sempre, bueno, sempre passen coses d'aquestes, no? Que els projectes que no s'acaben fent, doncs, és perquè no hi ha suficient pressupost o hi ha impediments polítics
2: Com es deia en el Quixot, con la iglesia hemos topado, Sancho. Vinga.
7: També.
2: Vale.
7: Sí.
2: Cinquena ruta.
7: L'altra seria la visita al Castell de Santa Florentina, que aquest any tornem a anar. Doncs,
2: la joia es podrà sí. baixar a la cripta? Sí.
7: Que és l'únic moment de l'any que es pot visitar la cripta. Per tant, aquest any només es podrà visitar el diumenge i el que farem és explicar l'evolució de la Casa Forta de Canet i com s'acaba convertint en aquest castell neomedieval i amb la sort de poder visitar la cripta, que seria la joia modernista de Canet.
2: La joia de la corona, sí, sí. Brutal.
7: Sí. Uh-huh. I després tenim dues rutes noves també, ja sortint d'una mica del modernisme. Una és aquest any, com que va la fira sobre gastronomia, doncs una ruta que serà de la plaça de la Llenya a la plaça Mercat, és a dir, la història dels mercats de la població, des dels orígens fins a que arribem a la plaça Mercat, obra de Pere Domènec Roure.
2: Sí, aquí, que va ser el primer moment i el primer lloc de l'estat espanyol a la República que van votar les dones.
7: També,
2: aquí,
7: per tant, també és un lloc i significant, no?, que també és per destacar. I després l'última seria la ruta de l'Havana a Canet, ruta indiana per Canet de Mar. Aquest any la fira comptarà amb un espai dedicat als americanos i hem plantejat una ruta, doncs, per veure el patrimoni que, gràcies a aquests americanos, es va poder, doncs, portar a terme, és a dir, cases, mansions, sí, o com van invertir els seus diners a Canet de Mar.
2: Uh-huh. Alguns, després de fer el negrero, van invertir els diners en cases aquí a Canet, les coses com siguin.
7: Cases, o van invertir en plantació, etcètera. És a dir, van contribuir també a la modernització una mica, doncs, del poble de Canet de Mar. Per tant, aquesta és una ruta diferent a les altres, però que incideix, doncs, en aquest patrimoni, que és més o menys de la mateixa època que el modernisme, a finals del segle XIX, començaments del XX.
2: Com un senyor que es diu Josep Baró i Blanchard, que té un carrer Canet, que és una ignomínia, que tinc un carrer, és una opinió personal. Correcte. Doncs, Gemma, fins aquí. Ja es veu, podem voltar el poble, però la joia de la corona, evidentment, són les rutes de qualitat suprema, com el torró que fa el Centre d'Estudis de Mèrica Montaner. Gràcies, Gemma. Abraçada forta.
7: Gràcies.
2: Adéu.
7: A vosaltres. Adéu, adéu.
1: Anem amb un nou episodi de música amb en Sergi Ferrer. Avui anem fins a Premià de Mar per parlar d'una banda que agafa el gènere de l'habanera i el reconverteix per proposar noves sonoritats.
6: Va, vinga, seguim amb aquest viatge per la carretera musical i ens aturem aquesta vegada a Premià de Mar per parlar de la banda de Gairó.

0: judicial.
1: De Gairó és un quartet de Premià de Mar format per Ricard Moner, Julià Moner, Luar Alberdi i Roc Ramoneda. El grup neix l'any 2024 amb una proposta molt concreta: recuperar les havaneres, però fer-ho des de la perspectiva d'una generació jove.

Els quatre músics arriben al projecte des de camins diferents. Han passat pel teatre musical, pels estudis superiors de música i per l'àmbit de la cultura popular. I aquesta diversitat també explica la manera com treballen les cançons. Ricard Moner assumeix la veu. Júlia Moner combina guitarra i veu. Luar Alberdi toca el baix, el violoncel, la guitarra i també canta. I Roc Ramoneda s'encarrega de la percussió, el baix i la veu.

La seva primera etapa està molt vinculada als directes. Durant el 2025 comencen a actuar en festes majors, festivals i diferents espais de música popular i van desenvolupant un repertori que combina havaneres conegudes amb composicions pròpies. El 2026, és a dir, aquest mateix any, arriba el seu primer treball, Si desembarco al poble, un extended play de 6 cançons. 4 són composicions pròpies i 2 recuperen peces clàssiques del repertori havaner.

Aquesta aposta els ha portat a tenir una projecció especialment ràpida. El 2026 han estat seleccionats com un dels tres finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, juntament amb la Mare del Tano i Nastallat. La final serà el 15 d'octubre, és a dir, el mes que ve, a la Fira Mediterrània de Manresa. Molta sort, de Gairó.

0: la guitarra.
1: Per entendre de gaire, primer hem de parlar d'havaneres, òbviament. La base continua sent la del gènere tradicional, melodies senzilles i molt reconeixibles, temàtiques relacionades amb el mar, estructures pensades per ser cantades i un protagonisme important de les veus. Però el grup no es queda aquí. El seu primer EP barreja l'havanera amb elements de bolero, rumba, sardana i salsa. Per tant, la seva proposta s'allunya de l'havanera interpretada de manera estrictament tradicional i entra en un terreny que ells mateixos situen com a posta-havanera.

I un bon exemple és La barca xica. La cançó parteix d'una habanera clàssica, però de gairó la porta cap al terreny de la rumba amb petites píndoles que recorden a una sardana. El canvi no és només instrumental, també modifica la manera d'interpretar-la i li dona un ritme més proper a altres formes de música popular catalana.

En altres cançons, la influència del bolero o de la música llatina és més evident. Aquesta relació té sentit si tenim en compte la mateixa història de l'habanera, un gènere que va arribar a Catalunya després del contacte amb Cuba i també de la mà de la sarsuela. El resultat és una proposta que manté els elements que permeten reconèixer aquest gènere musical de l'habanera, però els combina amb ritmes i recursos d'altres gèneres. No es tracta tant de modernitzar l'habanera perquè soni diferent, sinó d'utilitzar tot el que tenen a mà per explicar què pot ser una habanera avui en dia.

0: el braç. I aquesta és probablement la característica més interessant de la banda. Quatre músics joves que no han volgut apartar-se d'un gènere molt associat a generacions anteriors, sinó entrar-hi i modificar-lo des de dins. Per això, la seva música pot sonar familiar per a qui conegui les Havaneres, però també pot resultar molt diferent del que esperaria trobar en un repertori tradicional. Fins una altra.
1: I avui obrim un nou espai dedicat a la salut i al benestar emocional i ho fem amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, que ens acompanya per parlar de qüestions que ens afecten directament o indirectament a tots. Avui posem el focus en una realitat especialment delicada entre infants i adolescents, l'assetjament escolar o el conegut bullying. Berta, benvinguda.
2: Què tal, com estàs, Gemma?
1: Molt bé, molt contents de tenir-te un altre cop amb nosaltres.
2: Igualment, jo encantadíssima de tornar a començar la temporada amb vosaltres. I com bé dius, portem aquest mes un tema que ja hem portat aquí a l'Ona més vegades, però considero que és un tema que s'ha d'anar recuperant de manera recurrent, com bé dius, l'assetjament escolar, perquè de vegades encara sentim frases, no?, o cunyadismes, no?, de és que no, el bullying ha existit sempre, són coses de nens, no? Però normalitzar-ho, no estem d'acord que és un error. L'assetjament escolar no és un conflicte puntual entre iguals, sinó que és una forma de violència que pot afectar la salut, el benestar emocional, la vida social i el rendiment acadèmic d'infants i adolescents. I com passa amb altres problemes de salut pública, doncs prevenir-lo impacta i implica detectar-lo aviat, actuar de manera coordinada i evitar doncs, que el silenci en grup doncs, el mantingui, no? I portem una miqueta de dades per saber què està passant i com estem actualment. Hi ha un darrer estudi específic disponible a Espanya, que és el 7è informe de l'opinió de los estudiantes, que està elaborat per la Fundació de Mútua Madrileña i la Fundació ANAR, i està publicat al setembre de l'any passat, el 2025, i l'estudi es basa en respostes de 8.781 alumnes i 355 professors. I segons aquest informe, el que diuen és que el 12,3% de l'alumnat encastat afirma doncs, que ell mateix o algun company ha patit assetjament. Un altre pot ser presencial, ciberassetjament, que ara en parlarem, o amb totes dues formes combinades. L'any anterior aquest informe referia que era un 9,4, amb el qual estem una miqueta en pujada. I el que hem d'especificar és que això no vol dir que és la proporció de víctimes, sinó aquelles que han respost, que són coneixedores de que doncs, ell mateix o algun company n'està patint. No? Desglossant aquestes dades, un 6,5 afirma conèixer casos d'assetjament presencial a la seva classe, un 2,2 ciberbullying i un 3,5 a totes dues situacions. L'edat també és rellevant. La incidència percebuda és especialment elevada entre els 11 a 12 anys i, a diferència d'algunes idees que estan molt esteses, doncs el conjunt d'assetjament es detecta en percentatges molt similars entre nois i noies. Vale? Pel que fa a la durada de l'assetjament presencial, el 42,8% de l'alumnat que coneix aquests casos diu que es mantenen durant mesos i un 28,2% doncs, que duren més enllà d'un any, amb la qual és important doncs, posar el focus. No? I com és avui l'assetjament? Doncs, les formes més freqüents presencials continuen sent doncs, aquests insults, malnoms, no? Aquestes burles, que estan presents en el 84,8% dels casos. Després està l'aïllament, no? Deixar de banda doncs, algú, no? Que està en un 44,8%. I una que preocupa realment és que els cops, no? Els cops, les puntades, està pujant en un 30,9%.
1: Les agressions físiques.
2: Les agressions físiques, correcte. I el que dèiem, no? No només tenim aquest assetjament presencial, no? Que bueno, quan sonava el timbre, no?, o acabava l'escola o el cap de setmana, doncs
1: parava.
2: No, parava, estava com aliviat, no?, sinó que ara tenim l'assetjament, tenim la intel·ligència artificial, que en aquest curs de 24-25, el 15,8% coneix situacions de ciberbullying i afirma que aquestes es prolonguen més d'un any. Les plataformes més citades són WhatsApp, Instagram i TikTok. A primària, els videojocs o aquests jocs doncs, es pot tenir aquesta connexió, no?, i anar parlant, no?, i anar connectant. I hi ha una novetat que fa pocs anys, no?, que apareixia quan, que ara que parlem de bullying, no?, que és, com deia, la intel·ligència artificial i que hem vist molts casos, no?, molts notícies de que la IA doncs, és present ja en el 14,2% dels casos. S'utilitzen un 54,8%, serveix per crear vídeos falsos, no?, mitjançant aquesta manipulació, no?, inclús suplantant identitat, no?, d'altres estudiants. I això ens obliga a actualitzar també aquesta prevenció, no?, i és a educar en un responsable d'aquesta tecnologia en la privacitat, en la no difusió de contingut doncs, humiliant i la capacitat de detectar doncs, aquestes manipulacions digitals o suplantacions. Hi ha una campanya molt actual d'aquest 1 de setembre del 2026 que és Contra el acoso escolar no te calles, i és una campanya que l'està implementant Mediaset Espanya juntament amb la Fundació ANAR, i posa en marxa, doncs, en aquesta iniciativa 12 meses 12 causes, doncs, aquesta Contra l'acoso escolar no te calles, coincidint amb aquest inici del curs escolar. L'ANAR ha aprofitat aquesta campanya per publicar també, doncs, aquestes seves línies d'ajuda, no, corresponents al 2025, ja que durant l'any passat es van atendre 4.580 casos relacionats amb assetjament escolar a partir de 20.779 peticions d'ajuda, que no és poc, amb la qual cosa alerta amb aquestes dades. I és important saber què és l'assetjament escolar, no? Perquè, com dèiem, no és aquell conflicte puntual entre estudiants, entre persones, sinó que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat defineix l'assetjament escolar com un fenomen social de grup que implica maltractament i abús de poder continuat cap a una persona o un col·lectiu concret. I aquesta situació deixa a qui rep la violència en una posició de vulnerabilitat o indefensió. Això és important perquè, el que dèiem, no tot conflicte és considerat bullying. Els trets que fa pensar en què estem davant d'un cas de bullying és, primer, hi ha una persecució que pot ser física, verbal o social. Uh-huh. No és un fet puntual o aïllat, com deien, sinó que són accions que es mantenen i es repeteixen durant un temps, un període de temps. Hi ha una voluntat de fer mal, d'intimidar, d'humiliar, d'excloure o de controlar. I existeix una desigualtat de poder, que no només és física, sinó que pot ser de popularitat, de, no, d'informació que jo tinc que tu no disposes, etc. I on pot passar? Doncs bé, com dèiem, no? Pot ser l'escola o el camí a l'escola, extraescolars, però ara, clar, el límit ja no existeix perquè, doncs, malauradament, amb el ciberbullying, doncs, és com que no hi ha espais ni temps.
3: Berta, Emilian, gràcies per acompanyar-nos i també, sobretot, per ajudar-nos a posar paraules i eines a un tema del qual és important parlar.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: I gràcies també a vosaltres. Nosaltres acabem i tornem demà. Adeu.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
2: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
1: Els socis de govern l'han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, que és la líder dels comuns.
3: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
1: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorbe l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, era un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final. O sigui, ja venen les màquines, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això, i que es van alçant, i al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Val. Sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola, això es fa durant una jornada laboral, segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentava, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han d'albergar a moltes persones, però facilita que, sobretot, el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada. Si és que necessitàvem un expert, anàvem força desencaminats, Anna.
2: O, sí, potser, ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. És una empresa... No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%, no? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen pues, quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de abaratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també pues, fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries d'un pis.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge de propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar pues ara no compleix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
4: Sí.
2: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs, mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després, doncs, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, doncs, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
3: Estarem amatents.
2: Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim... o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona... t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: gràcies. Fins aviat, salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
1: Dona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys sí. Que venim Paqui
5: sí.
4: I jo.
5: Sí.
4: No, Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda, venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres. Ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, saben que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. I ja està. Pues, saló.
8: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família li agradava molt i a mi també.
9: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la mosa una família. I ja, quasi que les veuen a mi, pues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a jota m'he haig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
3: I en aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però, claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues, t'enganxes. Aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora.
5: Sí. Ah, jo estoy de Corella des del 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. I ella, pues...
5: Sí, ella m'apunté i seguí, i mira... I aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. I nosaltres voldríem que viguessin joves perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els nans vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la de... La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim. Quantes en tenim, de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
5: Allà... totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota.

0: ens van fer godols també allà, que els avantatges se noten.
1: En definitiva, la del grup DJs a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
2: Ja està.
0: Vale. Se fa.
3: Els nans
0: ve. Un viatge. I la mà d'aquí, i la parida d'aquí. Quan canvia, la parida
1: sempre. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
2: Bona veu.
4: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
5: Esteu escoltant Rambla 54.
4: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
5: Esteu escoltant Rambla 54.
6: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
7: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
8: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
7: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
8: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones de els municipis, intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible, i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que, a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme, la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
7: Escolta'm, doncs, molt interessant. Tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
8: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
7: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
8: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
9: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres, bueno, tothom coneix el pèsol de Llavaneres i, lògicament, és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també, doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima, diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment, doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del pèsol de Llavaneres.
7: Quan parlem d'aquest pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere, doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
8: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades, doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
9: Des que es recull la grana de pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar, des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo.

0: fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el pèsol, posar el pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
1: I si parlem del futur del pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
2: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
0: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el pèsol. Com he dit, el pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el pèsol.
1: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest pèsol de Llavaneres.
2: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
0: Excel·lència. Jo crec que el pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
1: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
2: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
1: Una altra per tu.
3: Rambla 54. No, més flors, no. Ram... Ui.
4: Ra.
3: Ra.
4: Vinga, va.
3: La Rosalia. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Valldosser.

0: pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps. Qui t'ha de

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo sóc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer. I a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també... O sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap... Els feligrés ho saben, que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes quina casualitat. Eh?
1: Sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquir-se, no? I això després portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure a Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va... Al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, i llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco. I també com en el concert, doncs, bueno, com va canviar... Perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, I llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i van sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent. Era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, eh? De la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, eh? Perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Llavors, en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent sí. En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després jo del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o a vegades feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en bueno, el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, no sé, amb el coi, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja... jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les deurien portar totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin no monges.
1: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortir per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva?
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, jo podria... sí, una o dues. Podria... Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs, també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? I llavors li diu, bueno, sí que... És una conversa així com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació. Segurament ella no fa tant així, no? Encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no? Perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta, com de l'obertura a lo espiritual. Que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composar composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos. Els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant, que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se'm acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El Mal Querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot uns dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un... Bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir... No és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? També d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no em treu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja l'hi deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també et porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, yeah. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orgue, t'estem escoltant, que també ets artista.
1: Això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta, de mi, bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.

Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...

0: La xarxa de comunicació.
1: La nova comissaria de policia local i el nou pla local d'acollida i migracions passen avui pel ple.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Avui hi ha el primer ple municipal ordinari del nou curs polític i a l'ordre del dia despunten aquestes qüestions: la construcció de la nova comissaria de policia i el nou pla local d'acollida i migracions. També s'anuncien altres qüestions d'envergadura a l'apartat de precs i preguntes, perquè l'oposició demana per afers tan rellevants com l'enderroc de Can Sant Pere o els canvis viaris a Jacint Verdaguer. El grup socialista, a més, preguntarà també per la renovació del Museu de l'Estampació. El ple municipal començarà en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. El ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Mèdia, tant en ràdio com en vídeo, a través del canal de YouTube. Recollida de signatures contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquests dies, diversos establiments d'aquest carrer i altres del sector ofereixen als clients l'opció de signar per demanar a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central d'aquesta via, que van entrar en vigor aquest agost passat. Els impulsors són comerciants del tram afectat i adueixen, segons han explicat a Premià Mèdia, que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i que perjudica l'activitat comercial en general. Per la seva banda, l'alcalde Rafa Navarro ha explicat a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist. Demana que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just ara s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro ha anunciat la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Fundació Maresme i Eurecat organitzen la propera setmana el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Volen parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula quines són les necessitats d'aquest col·lectiu de persones. L'acte es farà l'1 d'octubre a partir de les 9 del matí al Tecnocampus de Mataró. En cultura, Premià en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'amistat. Per una banda, Pons proposa reservar durant les primeres 48 hores la venda d'entrades a les persones empadronades al municipi i una segona mesura per repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any. I si us agrada el patinatge, dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva. Gràcies al Club Patí Premià, que ha anunciat a les seves xarxes socials que convida a una classe gratuïta. Les proves es faran al pavelló.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua, de moment, al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Recollida de firmes contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. La iniciativa la impulsen, pel que ens diuen ells mateixos, una quinzena de botigues del tram afectat, i el full de firmes es pot trobar en aquests establiments i alguns més del carrer i altres carrers del sector. El full es demana a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris al tram central de la via, que van entrar en vigor aquest agost passat, adduint que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i perjudica que l'activitat comercial en general. Les firmes es van començar a recollir a principis de mes i la campanya s'allargarà fins a principis d'octubre, moment en què les signatures seran lliurades a l'Ajuntament. No deixem aquest carrer perquè la setmana passada l'alcalde Rafa Navarro explicava a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist i demanava que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar als pròxims temps. En paraules seves, després de les obres tot just s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro anunciava la instal·lació de jardineres, l'obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Però potser el més enigmàtic que va avançar tenia a veure amb la dinamització i operadores del tercer sector amb les quals s'està negociant.
4: És un work in progress. El carrer Jacint Verdaguer no està acabat. El que s'ha acabat són les obres, però el Jacint Verdaguer que nosaltres volem com a equip de govern no és el que hi ha ara mateix, és el que ha de venir. Un cop s'han acabat les les obres, l'escenari ja el tenim muntat, però és que ara a sobre hi han de passar coses. S'han de posar més jardineres, s'ha de delimitar les zones de terrassa, s'han d'adequar els usos de terrassa exterior perquè siguin compatibles amb el lleure dels vianants i la tranquil·litat dels veïns. Estem estudiant també com aconseguir zones d'ombra perquè sigui molt més inequívoc el fet que allò és una zona peatonal. Estem fent les provatures de senyalització perquè hi hagi el costum, que no hi ha Premià de Mar, de que quan arribes en allà doncs no has de seguir recte, sinó que has de girar per Doctor Fleming i que pots fer el bypass, diguem, pel carrer del Pilar sense cap tipus de problema. Hem de senyalitzar perquè prèviament a l'arribada de Jacint Verdaguer la gent sàpiga que hi ha un pàrquing amb una hora gratuïta a la plaça Països Catalans, i estem també pensant quines són les actuacions de dinamització dins d'aquest carrer, i estem a la vegada negociant amb alguns operadors socials que volem que s'instal·lin en aquell carrer per dinamitzar el comerç des d'una vessant del tercer sector. Que en el moment que s'acabi les obres ja hi hagi segons quins menys pensants que comencin a criticar, ara l'obra està feta, però necessitem encara una mica més de temps perquè allò tingui l'aspecte que nosaltres volem, i a partir d'aquí valorarem.
3: Recordem que una vegada van finalitzar les obres al subsol i a la superfície, el 6 d'agost passat, van entrar en vigor els canvis viaris en aquest carrer, que consistien, sobretot, a restringir el pas de vehicles al tram central. De moment, però, no es posen sancions a qui incompleixi la restricció. El carrer està obert i els canvis viaris han entrat en vigor, però la recepció oficial de l'obra per part de l'Ajuntament no s'ha consumat, perquè la companyia Endesa encara no ha completat la feina que li pertocava, com denunciava el mateix Navarro en aquesta casa.
4: Les companyies elèctriques no tenen vergonya. Les companyies de telefonia no tenen vergonya. Són grans monopolis que ens ningunegen com a ajuntament. Hem tingut les obres de Jacint Verdaguer pràcticament 2 mesos d'endarreriment perquè la senyora companyia Endesa no ha vingut a traspassar els cables que havia de traspassar d'un costat a l'altre del carrer. Trucant cada dia, trucant cada dia, trucant cada dia. Hem anat justets, molt justets, amb l'escomesa elèctrica, l'ampliació de l'electricitat, de l'energia, a la nova escola Bressol, perquè els senyors d'Endesa no han fet cas, tot i dir-los que era un centre escolar.
0: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Seguim avançant i avui pensem que també ens pot anar bé sortir una mica del nostre entorn més proper, oi que sí? Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Sí, perquè si mirem enrere veurem que el suïcidi no s'entès sempre de la mateixa manera. Les diferents cultures i èpoques l'han interpretat des de perspectives molt diferents.
1: Doncs vinga, va, som-hi, anem a fer aquest viatge en el temps.
2: Avui fem un viatge per la història per entendre una cosa que pot sorprendre. La manera d'interpretar la mort voluntària no ha estat sempre la mateixa. I una precisió abans de començar. No parlarem de mètodes. Ens interessa saber per què aquestes societats interpretaven aquestes morts d'una determinada manera. Comencem al Japó dels samurais. I és que quan pensem en els samurais, pensem en guerrers, en katanes i, sobretot, en honor. Durant el Japó feudal, la classe samurai estava sotmesa a unes normes de lleialtat i conducta molt estrictes. I en determinades circumstàncies apareixia el seppuku, una pràctica associada a la classe guerrera. El seu significat podia variar. Segons l'època i la situació, podia estar relacionat amb la derrota, el càstig, la lleialtat o la recuperació de l'honor. Però és important no quedar-nos amb la imatge cinematogràfica del samurai que preferia morir abans que perdre l'honor. La realitat històrica era molt més complexa. El que sí que ens demostra és fins a quin punt l'honor podia arribar a determinar la manera d'entendre la vida i la mort. I si els samurais ho relacionaven amb honor, els grecs van convertir aquesta qüestió en un autèntic debat filosòfic. A l'antiga Grècia no existia una única opinió sobre la mort voluntària. Plató en parla al diàleg Fedó, ambientat en les últimes hores de Sòcrates, i també ho fa a les lleis, on contempla determinades excepcions. Aristòtil, en canvi, argumentava que la persona no viu només per ella mateixa, sinó que forma part d'una comunitat, un grup. I després tenim els estoics, que van plantejar la qüestió des de conceptes com la llibertat, la raó i les circumstàncies personals. Per això és incorrecte dir simplement que els grecs ho acceptaven. No hi havia consens. Hi havia un debat sobre què devia una persona a si mateixa, a la seva comunitat i als seus principis. I d'aquest debat filosòfic passem a una societat on la qüestió també es va convertir en política. Roma. A Roma trobem alguns dels casos més famosos de l'antiguitat. Un és el de Cató el Jove, enemic polític de Juli Cèsar. Després de la derrota dels republicans, l'any 46 abans de Crist, Cató va morir abans de sotmetre's al nou ordre imposat per Cèsar. Amb el temps, la seva figura es va convertir en un símbol de resistència republicana. I gairebé un segle després trobem Sèneca, el filòsof estoic i antic conseller de l'emperador Neró. L'any 65 després de Crist, Neró el va acusar de participar en una conspiració i va ordenar la seva mort. Les històries de Cató i Sèneca mostren com a Roma aquestes morts podien quedar vinculades a conceptes com la dignitat, la política i la resistència davant del poder. Però ara viatgem encara més lluny en el temps, cap a l'antiga Xina. Segle III abans de Crist, a l'antic estat xinès de Chu vivia Ku Yuan, poeta, polític i conseller. Defensava una determinada política per al seu estat, però va acabar apartat del poder. La seva història va quedar vinculada a la idea de lleialtat al país i, amb els segles, es va convertir en una figura cultural molt important. Segons la tradició, després de la seva mort, la població va intentar protegir el seu cos. I d'aquesta història va néixer una de les tradicions associades al festival de Duangwu, el conegut festival dels vaixells de drac. Així, Ku Yuan va passar de ser un polític de l'antiga Xina a convertir-se en un símbol cultural que encara es recorda més de 2.000 anys després. I arribarem a l'últim capítol del nostre viatge a l'Europa medieval. Amb la consolidació del cristianisme a Europa, la interpretació de la mort voluntària va canviar profundament. Sant Agustí, entre els segles 4 i 5, va establir una de les bases de la condemna cristiana del suïcidi, i al segle 13, Sant Tomàs d'Aquino argumentava que la vida no pertanyia només a l'individu, la persona formava part d'un grup i, per damunt de tot, de l'ordre establert per Déu. Durant l'edat mitjana, aquesta concepció va tenir conseqüències religioses, socials i en alguns territoris legals. Així, una conducta que en determinats contextos antics podia haver estat relacionada amb l'honor o la política, passava ara a estar fortament associada al pecat i a la condemna religiosa. I això ens porta al final del viatge. Samurais, filòsofs grecs, polítics romans, un poeta xinès i una Europa transformada pel cristianisme. Cinc històries que ens ensenyen que la manera d'entendre la mort voluntària ha canviat segons l'època, la cultura i els valors de cada societat. Però entendre la història no significa justificar-la ni romantitzar-la. Avui, 10 de setembre, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el missatge és un altre. Podem parlar del suïcidi d'una manera responsable, podem trencar mites, podem parlar de salut mental i, sobretot, podem facilitar que una persona que està patint pugui demanar ajuda. Perquè si la història ens ha ensenyat una cosa és que les societats canvien. I també podem canviar la manera de parlar del suïcidi, no per parlar més de la mort, sinó per parlar més de prevenció, d'ajuda i d'esperança.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dissabte 19 de setembre es va posar a la venda les entrades i els abonaments a la nova temporada teatral de l'Amistat. Alguns espectacles van exaurir les localitats en pocs minuts. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha proposat dues mesures en el seu espai d'opinió a Premià Mèdia: reservar les primeres 48 hores de venda per a les persones empadronades a Premià de Mar i repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any.
3: La primera és estudiar jurídicament si seria possible que almenys durant les primeres 48 hores la venda d'entrades estigués reservada a persones empadronades únicament a Premià de Mar. I la segona proposta és no posar tota la temporada a la venda el mateix dia. Per exemple, posar a la venda mitja temporada al setembre i l'altra meitat al març.
2: Premià Mèdia ha traslladat aquestes propostes a Toni Martín, director de l'Espai L'Amistat, que explica que s'han valorat però que plantegen algunes dificultats. En el cas de reservar la venda als empadronats, apunta que comprovar el padró en el moment de la compra seria complicat i recorda que la temporada també rep subvencions d'administracions com la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Sobre la venda en dos períodes, Martín defensa que concentrar-la en un únic moment permet generar més expectació i interès. Una estratègia, diu, que també s'aplica en altres espais teatrals.
4: Si l'anem partint en parts, que això dificulta que l'espectador i el ciutadà hagi d'estar superatent i no li està salvant el problema, perquè les entrades a la venda són les mateixes.
5: Clar.
4: He d'agafar el cens i he de fer venir a 300 persones amb una filera. I la primera persona m'ha de justificar que és de Premià i ha de i vol per 8 espectacles. És que tenim a la gent 3 dies sense dormir a la cua. Hem de facilitar les coses als ciutadans, no complicar-los-hi. I per altra banda, una de les coses que no podem fer és que la programació no posa només diners a l'Ajuntament de Premià, posa la Generalitat i posa la Diputació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

0: Ens acompanya Gara Villalba, investigadora de l'ICTA UAP, per parlar-nos de l'estudi que ha dut a terme sobre el canvi climàtic, l'afectació que pot tenir sobre les brises marines i, en conseqüència, per l'ozó a Barcelona. Gràcies, Gara.
1: Bon dia, gràcies.
0: Quina és la principal conclusió d'aquest estudi?
1: Sí, mira, els nostres models apunten a que el canvi climàtic aquí a l'àrea metropolitana modificarà la direcció de la brisa marina en un futur. És a dir, en lloc d'anar perpendicular a la costa, aportant aire fresc i refredant a l'interior, anirà paral·lel a la costa. I això farà que els contaminants quedin atrapats a la costa, incrementant el risc per la salut a les zones densament poblades de l'àrea metropolitana. Aquest canvi de direcció és el que més ens ha sorprès. Bueno, quan vam fer aquest estudi, estàvem interessats en veure com evolucionarien les onades i períodes de calor en un futur, i no només vam veure aquestes més altes temperatures, més freqüència, més intensitat d'aquestes onades de calor, sinó que també vam veure que ens quedàvem sense aquest aire condicionat que ens aporta les brises marines.
0: D'acord, perquè quan parlem de brisa marina, de què parlem exactament?
1: Les brises marines és un vent local provocat pel contrast de temperatura entre la terra i el mar. Doncs durant el dia la terra s'escalfa molt més ràpid que l'aigua i aquest aire calent de la ciutat puja i deixa un buit per sobre la superfície de la ciutat, que s'omple amb aquest aire més fresc i humit que ve del mar. Aleshores, entrem en aquest cicle que tenim aquest aire refredant que ve de la costa, que ve del mar.
0: I per què vau decidir vosaltres estudiar específicament les brises marines?
1: No.

0: No va ser la intenció, però ha estat una trobada alarmant, de fet, quan ho hem vist. Nosaltres vam començar fent aquest estudi, com he comentat abans, per veure com evolucionaven les onades de calor en un futur. I bueno, pues això, hem vist aquest canvi de comportament en les brises marines que, són... És a dir, és com si dupliquessin o tripliquessin els efectes de la calor, perquè aquestes brises marines fan una regulació tèrmica per nosaltres que possiblement, segons aquest estudi que hem fet, podrien deixar de fer-ho, i doblement és la ventilació d'aquestes brises que ajuden a moure i dispersar els contaminants acumulats pel trànsit i l'indústria, i això també acabaríem de deixar de tenir, aquesta ventilació que dispersa aquests contaminants.
1: Perquè, i quan parleu de tots aquests contaminants, pel que hem vist a l'estudi, parleu especialment de l'ozó troposfèric. Per sí. Què és aquest contaminant el que més us preocupa?
0: L'ozó troposfèric, que és el que respirem arran de terra, no surt directament dels tubs d'escapament de les ximeneies. És un contaminant secundari. Això vol dir que es forma l'atmosfera a partir de contaminants primaris, que són, per exemple, el NO2 de l'ús de fuel dels cotxes, i també compostos orgànics volàtils. Aquests contaminants primaris es junten amb reaccions químiques que tenen lloc sota la llum del sol, és a dir, que la radiació és el que causa que anem d'aquests contaminants primaris a aquest secundari, que és aquest ozó. Aleshores, quan més calor tindrem, més generació d'aquest ozó a partir d'aquests primaris.
1: I quins són els efectes que tindrà l'augment de l'ozó sobre la salut?
0: Nosaltres sabem que aquest ozó troposfèric és un gas molt oxidant i irritant, provoca irritació als ulls, tos, mal de coll, redueix la capacitat pulmonar, i hi ha estudis que apunten que a Europa, no la Unió Europea només, sinó tota Europa, estem arribant entre 600.000 i 800.000 morts prematures a l'any deguts a la mala qualitat de l'aire.
1: Creieu, heu detectat si hi ha algun col·lectiu que pugui ser més vulnerable a aquest ozó troposfèric?
0: Sí, sí, la gent gran i els infants, i també els esportistes a l'aire lliure, sortint a córrer per aquestes zones amb aquestes concentracions tan altes, aquests contaminants. I a més, durant les onades de calor, els pics d'ozó s'associen directament a un augment d'ingressos hospitalaris i de mortalitat, és a dir, que és clarament visible.
1: Això ja s'ha detectat en altres ciutats?
0: Perdona?
1: S'ha detectat prèviament en altres ciutats abans de Barcelona, tots aquests canvis?
0: Sí, això que t'estic dient és aplicable a totes les ciutats. Barcelona és una de les ciutats a Europa amb pitjor qualitat de l'aire, però aquesta associació entre contaminació i mortalitat està descrita per tot arreu, sí, sí.
1: El vostre estudi en concret treballa amb escenaris de cara al 2050 i al 2100. Quan creus tu que començarem a notar tots aquests canvis, o és que ja podem observar alguns indicis?
0: Penso que ja, amb la calor que estem patint aquest estiu, ja comencem a veure aquests indicis, però els efectes són progressius. És a dir, nosaltres hem fet simulacions a 2050, aquí ja observem lleugers retards i canvis en la brisa, i els canvis més dràstics ja es consoliden cap al 2100. Si no frenem aquestes emissions. Tanmateix, les darreres dècades ja mostren aquesta tendència a l'estiu cap a brises més febles en punts de la nostra costa.
1: Ara deies això, si no reduïm les nostres emissions, però si reduïm les emissions dels vehicles i de la indústria, això ja serà suficient o caldrà replantejar també les polítiques d'adaptació al canvi climàtic?
0: A veure, s'ha de fer de tot i encara més, és a dir, mitigació i adaptació. I realment trobo que és fonamental remarcar-ho. O sigui, les administracions públiques han de liderar la implantació de polítiques valentes, perquè no poden ser anècdotes, valentes i estructurals, a nivell de reducció d'emissions i replantejament urbanístic. Durant la pandèmia de la Covid ja vam veure que per força major vam poder reduir les emissions i frenar l'ús del fuel fòssil. Els reptes que tenim ara no són menys significatius per res. Si no apliquem canvis profunds i estructurals des de planificació pública, el futur més immediat ens porta cap a estius de calor sufocant i un aire degradat que la nostra societat no es pot permetre. No sé com no estem tots molt més alarmats al dia d'avui i reclamem que es facin aquestes mesures. Reduir emissions és essencial, com acabes de dir, dels cotxes i això, però no hi ha prou només en reduir aquestes emissions. També hem de fer mesures d'adaptació urbana, que serien més a nivell ja de, perdona la redundància, d'adaptació, és a dir, de refredament urbà amb augment massiu de vegetació, i també dissenyar la ciutat evitant l'efecte pantalla dels grans edificis per poder permetre que la brisa marina continuï entrant encara que faci i intentar reduir aquest comportament que vagi més paral·lel que no pas perpendicular a la costa.
1: Entenc que tot això serien una mica els missatges que voleu traslladar als responsables polítics després de la recerca. Teniu algun missatge també per la ciutadania?
0: Sí, de demanar aquestes mesures a la ciutat i fer-la, és a dir, a nivell d'adaptació a tot el que és vegetació i això, demanar als municipis que es planifiquin aquestes maneres de refredar la ciutat el més aviat possible i, a més, d'una manera sistèmica, és a dir, de que amb aquestes mesures no estem creant altres problemes. És a dir, que això es faci d'una manera que no estem incrementant l'ús de fuel fòssil. Aleshores, jo diria que incrementa vegetació i a nivell de ciutadania, a nivell personal, la gent, doncs, un ús sostenible dins del que es pugui d'energia, d'aigua, que una cosa va a l'altra i un nexes molt lligat entre l'ús d'energia i l'aigua.
1: D'acord. I des d'un punt de vista més tècnic, com heu pogut fer totes aquestes projeccions? Quins models climàtics heu utilitzat per fer la projecció a 25 i 75 anys vista?
0: Vale, hem utilitzat un model meteorològic i químic d'alta resolució. El model químic és necessari per veure com es duen a terme aquestes reaccions químiques, com he comentat, de contaminants primaris a secundaris, amb tots els factors atmosfèrics que hi ha. I això ho hem combinat amb un model urbà que simula l'efecte dels edificis a una escala d'alta resolució, d'un quilòmetre. Per simular el futur apliquem un mètode que agafa una onada de calor real del passat, nosaltres en aquest cas vam agafar el 2018, i determinem el que diem el senyal d'escalfament. Aquest senyal d'escalfament que determinem a partir d'aquesta onada de calor passada ho projectem a un escenari futur del clima. En el nostre cas hem agafat un futur que continuem la vida i creixement econòmic com fins ara, amb poca penetració d'energies renovables.
1: Mm-hmm. I quin grau de fiabilitat tindrien tots aquests supòsits?
0: Sempre hi ha un grau d'incertesa, òbviament, perquè realment tot això són models que es basen en el nostre coneixement d'ara i que sempre es queda curt amb tot el que ens pot ensenyar el nostre planeta i el que pot passar en un futur.
1: Teniu previstes ja unes noves línies de recerca?
0: Ara que hem pogut validar i utilitzar aquests models, el que ens agradaria fer és veure diferents planificacions urbanístiques, aquests diferents usos, canviant usos del sòl de l'àrea metropolitana, com això podria influir en reduir aquestes temperatures futures. I també com diferents estratègies de reducció d'emissions si realment faran una aportació important en un futur o com. Això és el bo dels models, que ens deixen veure coses que volem intentar, com què ens podrien donar en un futur. I això és el que continuarem treballant des del meu grup.
1: I en el teu cas en particular, ja per acabar, fins a quin punt, quin grau d'optimisme tens respecte a que l'estudi pugui canviar algunes d'aquestes polítiques i doncs, provocar millores perquè tot això no sigui tan abrupte i tan catastròfic?
0: Sí, a veure, la meva confiança de que tenim les claus per poder reduir aquests impactes que estem preveint, o sigui, tinc confiança absoluta que es pot fer. Ara, una altra cosa és que no mani el diner, que realment pues, aquesta ciutat, realment els polítics i les polítiques no es facin per continuar aquest creixement econòmic, sinó que es posi per la ciutadania, per millorar el benestar de la gent que ja vivim en aquesta ciutat.
1: D'acord, perfecte, Gara. Doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, gràcies per l'oportunitat.
1: Fins aviat, adéu.
2: Continguts en xarxa.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere ja s'ha completat gairebé en un 70%, segons les xifres que ens facilita l'Ajuntament. Concretament, s'han enderrocat 1.490 metres quadrats dels 2.178 que inclou aquesta fase. Els treballs, que van començar a finals de juliol passat, s'han desenvolupat fins ara sense incidències ni contratemps i es preveu que s'acabin pels vols a mitjan desembre. Com diem, aquesta fase de l'enderroc va començar a finals de juliol i, de fet, cobreix la segona i la tercera fase del planejament global de l'actuació, que cobrien un sector a la cantonada entre Gran Via i Marina, una altra a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase tocant a l'escola 6. Per la banda del carrer Marina, l'actuació ja ha comportat l'obertura del recinte pel mur que va servir durant tants anys per l'emblemàtic concurs de grafitis que organitzava l'àrea de joventut. Recordem que el pressupost global de l'enderroc és de 261.246 euros.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Biblioteca Martí Rosselló s'assuma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per a famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres prohibits. L'activitat titulada Els llibres prohibits proposa als participants descobrir on estan amagades unes obres que el govern ha ordenat cremar. Per aconseguir-ho, els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes dins de la biblioteca. L'experiència també permetrà als participants conèixer com funciona una biblioteca, aprendre a buscar informació al catàleg en línia i descobrir algunes obres destacades de la literatura juvenil. L'activitat anirà a càrrec de Tot Jugar i es faran en equips de 2 a 4 persones. L'escape room tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí a la Biblioteca Martí Rosselló. Està adreçat a famílies amb infants a partir de 8 anys i nois i noies d'entre 11 i 12 anys, amb places limitades a un màxim de 10 equips simultanis. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament al web de la biblioteca.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el col·lectius en xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Sí.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers.
6: Hola, hola.
4: L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
7: Sí.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Sí? M'escolteu? Sí, no? D'acord, doncs demanem disculpes per aquesta incidència tècnica, coses al directe que diuen. S'havien de reiniciar els micròfons, ara sí. Estem en disposició de començar el ple ordinari d'aquest mes de setembre. Abans de començar amb els punts ordinaris que tenim a l'ordre del dia, a petició de la Regidoria de Benestar Animal, es planteja incloure per urgència l'expedient número C-167-2026-500, aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals. Aquest matí hi ha hagut reunió al respecte i, en tot cas, com és preceptiu, necessitem primer votar la inclusió per urgència o no d'aquest punt a l'ordre del dia. Per tant, us demanaria, ni que sigui a mà alçada, que digueu si hi ha algun vot en contra o d'abstenció respecte a aquesta possibilitat d'encloure per urgència. Entenc que, per assentiment, l'incorporem com a punt de l'ordre del dia, d'acord? Doncs hem acordat amb la senyora secretària que passarà a ser el punt 4 bis, és a dir, l'últim punt abans de la part de control. Molt bé. Dit això, ara sí, ens posem amb la part resolutiva, amb el primer punt, que és la lectura aprovació de l'acte de la sessió anterior. El punt 2, àrea de govern i economia. 2.1, intervenció i gestió pressupostària. 2.1.1, expedient G107-2026-3886, informació al ple municipal de l'execució del pressupost en segon trimestre de 2026. Senyora Ariño, bona tarda, quan vulgui.
1: Molt bona tarda a tots. Doncs, com cada final de trimestre, l'àrea de serveis econòmics elabora el que és l'expedient que reflexa la part d'ingressos i de despeses executats durant el període que correspon, que és el segon trimestre, així com els altres estats pressupostaris. Dintre del que és la informació sobre l'execució del pressupost, les operacions corrents té una realització d'un 40,46, operacions de capital un 14,20, operacions financeres un 43,89. Dintre l'execució de la despesa, per apartats, el que és capítol 1, que és despeses de personal, està compromès amb el 96,09 i un reconeixement de l'obligació que situa el 45,60%. Per tant, l'execució està sent correcta. I la previsió per a finals de l'exercici és que aquest capítol s'executi al 90,43. El que és el capítol 2, que són despeses de béns corrents i serveis, està compromès amb el 87,30%, del qual el 37,31 es troba en obligació reconeguda. Per tant, l'execució també està sent correcta i la previsió de tancament és del 92,65% respecte a les previsions definitives. El capítol 3, despeses financeres, l'execució es situa al 32,09. Aquestes despeses corresponen a despeses financeres en comptes corrents i la previsió és d'una execució del 68,13% d'acord amb les comissions que estan cobrant les diferents entitats financeres. Capítol 4, que són transferències corrents, està reconeguda l'obligació en un 25,92% i la previsió és que realitzin les concessions en el següent trimestre i les justificacions durant l'últim trimestre. I la previsió de tancament per aquest capítol es situa amb el 90,24%. Capítol 6, que són inversions reals, les obligacions executades fins a aquest trimestre es situen al 14,16% i la previsió de tancament és del 46%. Capítol 7, transferències de capital, la previsió de tancament és el 100%. Capítol 8, actius financers, corresponen a préstecs de personal que s'estan executant amb normalitat mitjançant les aplicacions pressupostàries ampliables. I capítol 9, passius financers. En aquest capítol es troba el que són els préstecs en diputació, la devolució de la subvenció de la IDAE i els préstecs concertats en els últims anys. I en l'actualitat l'execució es situa al 44,20 i la previsió de tancament de l'exercici serà del 100%. A nivell de lo que és l'execució del pressupost d'ingressos corrents, anem que el que són operacions corrents a un 65,30, operacions de capital un 20,79, operacions no financeres un 59,23 i operacions financeres el 5,15. El que és el seguiment de tresoreria, l'arqueig fins a data 30 de juny s'ha realitzat amb cobraments corresponents d'ingressos pressupostaris per import de 15.818.000 euros i cobraments no pressupostaris o pendents d'aplicació definitiva al pressupost per valor de 17.105.000. En quant a pagaments, s'han realitzat pagaments relacionats amb la despesa pressupostària per valor de 17.791.000 i pagaments no pressupostaris o pendents d'aplicació definitiva al pressupost per un import de 15.720.000. El fons líquid a l'inici del període és de 12.632.000, és en el fons líquid a 30 de juny, de 11.181.000. A nivell de lo que és en quant al compliment dels terminis previstos de pagament de la llei contra la morositat durant el segon trimestre del 2026, el període mig de pagament ha estat de 18,98 dies, que es troba per sota del límit dels 30 dies. A nivell de lo que és sostenibilitat financera, deute públic i estalvi net, el deute viu està disposat a un 14,31% dels ingressos corrents, de 4.642.000, i fins i tot considerant el deute total formalitzant, incloent les operacions no disposades encara del 2025 i 26, el ràtio situaria en el 36,22, que és una xifra molt allunyada del límit del 110%. I un estalvi net que es preveu un resultat positiu de 2.065.000, que seria el 6,40% sobre els ingressos corrents, xifra que garanteix la capacitat de l'Ajuntament per finançar la càrrega financera i mantenir l'estructura operativa. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Doncs passem al segon punt, el 2.2 de Tresoreria i Inspecció, 2.2.1, expedient G119-2026-274, donar compte al ple municipal de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l'Ajuntament, segon trimestre 2026, i càlcul del període mig de pagament. Senyora Arinyó?
1: Sí. El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques obliga els ajuntaments a elaborar i enviar l'informe trimestral per comprovar el compliment dels terminis de pagament als proveïdors. L'informe sempre inclou el període mig de pagament en dos apartats, el que és relatiu a mesures de la lluita contra la morositat i el relatiu al període mig de pagament a proveïdors. Pel que fa relatiu a les mesures de lluita contra la morositat, el període mitjà de pagament ha estat de 18,98 dies, amb un nombre de pagaments realitzats dins del període legal de 1.213, amb un import total de pagaments realitzats dins del període legal de 3.997.000, amb el nombre de pagaments realitzats fora del període de 14 per un import de 9.719. El que és els resultats totals obtinguts de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del segon trimestre del 2026 ha estat per un període mitjà de pendent de pagament en dies de 11,88, amb el nombre d'operacions pendents de pagaments dins del període legal de 197, per un import de 5.043.863 euros. Per lo que fa relatiu al període mig de pagament a proveïdors, es distribueix a nivell de lo que és ajuntament amb un ratio d'operacions pagades del 10,67 per imports realitzats de 3.868, ratio d'operacions pendents 6,24 amb un import de 268.000, per tant surt un període mig de pagament a proveïdors de 10,38 i per lo que fa a premiar serveis municipals, el ratio d'operacions pagades del 18,15 per un import de 66.772 amb un ratio d'operacions pendents del 2,53 per un import de 23.000 i li surt un període mig de pagament de proveïdors de 15,76. I el que fa al global, estem amb el 10,48. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Doncs continuem amb el punt 2.3 de gestió de persones. El punt 2.3.1 és l'expedient F116-2026-7033. Donar compte al ple municipal dels decrets d'alcaldia 2026-1463 i 2026-1747 de cessament del personal eventual, classe, confiança i assessorament especial. Tot i que és un punt de gestió de les persones, en tractar-se d'un càrrec de confiança de, en aquest cas, la nostra formació política d'estimament premià, simplement doncs, informar-nos, com segurament ja sabeu, i s'explica doncs que el senyor Carles Bosch doncs, va cessar el dia 31 de juliol. Com tots sabeu, és el president comarcal de Junts al Maresme, que ens ve un curs polític, jo crec que molt mogut i amb molta feina. I, per tant, doncs, ell estarà centrat tots els seus esforços en intentar que els resultats, en aquest cas per Junts a la comarca, siguin els millors possibles i simplement aprofitar aquest moment de donar compte per agrair la seva feina durant aquests anys, la seva confiança, la que ha tingut ell en nosaltres i nosaltres amb ell, i simplement això. I com a dada curiosa, doncs, dir que acabarem el mandat amb zero càrrecs de confiança, que ens converteixen en uns bitxos raros, diguem, de la política municipal. Simplement això. Punt 2.3.2, expedient F103-2026-7005, aprovació de l'expedient de modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Premià de Mar 2026. Senyor Ripollès, quan vulgui. Bona tarda.
2: Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. Bé, aquesta modificació de la plantilla respon a una necessitat molt concreta, que és adaptar l'estructura del personal de l'Ajuntament a la realitat actual dels serveis municipals. En primer lloc, el que es fa és reforçar l'estructura dels museus, reconvertint una plaça de tècnic especialista C1 en una plaça de tècnic mitjana de museus A2. Aquesta modificació permet disposar d'una estructura més adequada per assumir també la gestió tècnica de les necessitats actuals dels dos equipaments museístics. I la segona és s'amortitzen tres places de funcionari d'oficial de brigada. Són unes places que ja estan cobertes, són unes places que eren duplicades, per tant, tant es proposa l'amortització d'aquestes places. També vull destacar que aquesta proposta està presentada i rebut el vot favorable de la representació sindical a la Mesa General de Negociació.
0: Aquí sí que hem de votar. No sé si volen utilitzar torn de paraula o procedim a votació. Vots a favor? Sí? Entenc que per assentiment o no? Per, sí. Per tant, no, si volen fer ús del torn de paraula, sí, doncs aleshores rectifico. Si no ningú més vol utilitzar el torn de paraula, comencem per Crida Permanent, que el senyor Ramoneda. Endavant.
3: Sí, nosaltres ens abstindrem, entenem el fons de la qüestió, però no comprenem que sense un organigrama es pugui seguir ordenant la plantilla d'aquesta manera. Gràcies.
0: D'acord. Per tant, si no hi ha més comentari, senyora secretària... Sí, entenem que la resta són vots a favor, doncs procedim a recompte.
4: Doncs l'acord queda aprovat amb els vots favorables del grup municipal Estimem Premià, grup municipal d'Esquerra Republicana, grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya, l'abstenció del grup municipal d'aquí de Premianenca i les votes a favor també del grup municipal Premià en Comú Podem, Partit Popular, Ciutadans i la regidora adscrita.
0: Tenim, si la senyora secretària ens ho permet, el punt 2.3.3, el punt 2.3.4 i el punt 2.3.5. Són tres expedients per autoritzar compatibilitats de segones activitats a funcionària interina, a personal laboral temporal i a funcionària de carrera. Per tant, entenc que el signe de vot serà el mateix en els tres punts i els raonaments ja s'han explicat anteriorment a les informatives la setmana passada. Entenc que podem aprovar per assentiment aquests punts? Sí? Doncs, per notar sentiment en aquests tres punts, i passaríem al punt 2.3.6, expedient F141-2026-4298, en aquest cas denegar la compatibilitat de segona activitat de funcionari de carrera. No sé si el senyor regidor vol fer alguna acotació al respecte.
2: No, simplement és una sol·licitud d'un agent de la policia que també ha demanat exercir activitats privatives, i en aquest cas a les policies locals la normativa estableix que en el règim específic d'incompatibilitats estableix unes condicions molt concretes per l'exerció d'activitats privatives, i en aquest cas no es compleixen els requisits per utilitzar aquesta compatibilitat sol·licitada.
0: Vots a favor? Entenc que tots, sí. Per tant, aprovem per assentiment també aquest punt. I passaríem al punt 3.1 de llicències d'activitats amb el 3.1.1, expedient I-118-2023-48, aprovació de l'avantprojecte de la nova comissaria de la policia local. Se subirà al seu torn, com vulgui. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A veure, antecedents. Comencem pels antecedents. En data 22/4/2026, es dona compte al ple de l'acord de la Junta de Govern Local del 25/3/2026 de l'aprovació inicial de l'avantprojecte d'una nova comissaria de la policia local. En data 12/5/2026 i amb registre d'entrada 2026-10.767, el senyor Tal, en representació del Comitat de Propietaris del carrer Osona 1, 3 i 5, presenta escrit d'al·legacions a l'avantprojecte. En data 13/5/2026 i amb registre d'entrada 2026-10.827, la senyora Tal, en representació de la Comitat de Propietaris carrer Rafael de Casanovas 20-42-44-46, s'adhereix a les al·legacions presentades per la Comunitat de Propietaris 135 del carrer Osona. En data 14/5/2026 i amb registre d'entrada 2026-11.008, el senyor Fal, en representació de la Comunitat de Propietaris del carrer Terra Alta 2468, s'adhereix a les al·legacions presentades per la Comunitat de Propietaris del carrer Osona 135. En data 3/9/2026, s'ha admès informe tècnic valorat de les al·legacions presentades. En data 7/9/2026, s'ha admès informe jurídic valorat de les al·legacions presentades. Els fonaments jurídics i de les al·legacions l'anomenarem respecte a l'al·legació primera referent a la nul·litat de l'avantprojecte de manca d'un pla especial. Respecte a la segona al·legació, referent a les contradiccions en el document d'avantprojecte. Respecte a la tercera al·legació, referent a l'incompliment de destí de les zones verdes públiques. Respecte a la quarta al·legació referent a la incompatibilitat respecte a l'avantprojecte i al document únic de protecció civil. Respecte a la cinquena al·legació referent a l'indegut tractament de la via peatonal o de vianants. Respecte a la sisena al·legació referent a la normalitat de l'avantprojecte aprovat inicialment per no tenir un compte ni tramitar reglamentàriament el recorregut risc i inhabilitat. Respecte a la setena al·legació referent a l'alineació de la façana del nou edifici destinat a comissaria. Per tant, anem a proposta d'acord de conformitat amb l'article 175 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, del qual s'aprova el reglament d'organització, fonament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa al ple municipal el següent acord. Primer, desestimar totes les al·legacions presentades en base als fonaments exposats en els informes incorporats a l'expedient. Aprovar definitivament l'avantprojecte per la nova comissaria de la policia local, sense perjudici de la incorporació de les rectificacions materials oportunes al projecte bàsic i executiu. Modificar el present acord als interessats i publicar el present acord, el BOP, el DOC i el portal de transparència de l'Ajuntament de Premià de Mar.
0: D'acord, doncs obrim torn de comentari i signe de vot, començant per la regidora no escrita, senyora Morillas. Bona tarda, com vulgui. Senyor Subirà, si pot tancar el micròfon. Gràcies.
6: Bona tarda, gràcies. A veure, és evident que la comissaria actual ha quedat obsoleta i que Premià necessita doncs, unes instal·lacions també dignes tant per la plantilla de la policia local com per l'atenció a la ciutadania. Això crec que ho hem pogut comprovar moltes vegades. Hi ha mancances importants, també en espais d'atenció, que hauria de permetre garantir una atenció adequada i en perspectiva de gènere. Per tant, vull deixar clar que no estic en contra de fer una nova comissaria, però crec que Premià necessita... Crec que Premià ara no és el que necessita. El que no comparteixo és com s'està portant a aquest projecte, no? Avui ens demana aprovar definitivament un projecte quan el mateix expedient diu que encara hi ha aspectes que s'hauran de corregir, concretar o informar més endavant. I també hi ha hagut al·legacions dels veïns i veïnes de l'entorn que crec que mereixen una resposta més clara i unes garanties suficients abans de fer aquest pas. Per mi, una inversió d'aquesta dimensió s'ha de fer bé des del principi. No crec que sigui una qüestió de córrer per aprovar-la, sinó de tenir clar que el projecte que aprovem dona resposta a totes les qüestions importants. Perquè una cosa és tenir clar que necessitem una nova comissaria i una altra aprovar qualsevol projecte només perquè la necessitem. Per aquest motiu i en tot el respecte de la feina que fa la nostra policia local, doncs votaré en contra. Gràcies.
0: Gràcies. Senyor Cano, de Ciutadans, bona tarda, al seu torn.
7: Sí, bona tarda, gràcies, senyor alcalde. Jo també coincideixo amb que és necessària la nova comissaria, només has de visitar la comissaria actual per veure quina condició té, quines condicions tenen la nostra policia local. També el que voldria és agrair tota la tasca que han fet els veïns a l'hora de fer les al·legacions, que han posat tot a la taula, temes que jo puc estar més o menys d'acord, però que queden en mans dels tècnics, que també han fet la seva feina. És evident que si tenim una nova comissaria doncs ha de complir amb totes les característiques i sobretot que no sigui inundable i que en cas d'emergència puguin entrar i sortir els vehicles, no? Que és el més principal d'una comissaria. A partir d'aquí, jo penso que el que toca és fer els controls i adaptar el projecte a les necessitats que té, estudiar ben bé quines són aquestes al·legacions, estudiar ben bé quins són els controls, els informes i el que s'ha de complir, que els propis tècnics del seu informe ja diuen que s'han de complir una sèrie de característiques i a partir d'aquí no només es tracta de fer una comissaria, sinó que es tracta de fer-la bé. Per tant, jo votaré a favor.
0: Gràcies, senyor Briones, del PP, al seu torn, una tarda.
8: Sí, el Partit Popular també crec que Premià necessita una nova comissaria, des de tot, claro que tenemos esa obsoleta y no cumple con sus funciones actualmente, y la policía la tenemos que dotar de los medios para que pueda hacer bien su trabajo, así que también votaré a favor de este punto.
0: Gràcies, senyor Pons, de Premià, com ho podem, una tarda, quan vulgui.
9: Bona tarda. Doncs el meu grup municipal en aquest punt ens abstindrem. i explico per què. Dic, primer, perquè, bé, de fet, estem votant l'aprovació definitiva de un projecte de la nova comissaria, no? Després d'estimar les al·legacions presentades. I aquí he de reconèixer que, com a regidor, em falta coneixement, no?, per entendre tota la documentació que es comparteix i totes les al·legacions que s'han presentat des del veïnat. Em falten també, en tot cas, recursos econòmics per demanar opinió externa, perquè no és senzill, i així que, com a regidor, doncs, faria com l'equip de govern, de que confio amb els informes dels tècnics municipals que han decidit que es desestimen les al·legacions. I per aquesta banda, doncs, em tocaria donar suport. Però per l'altra, recordo que nosaltres no vam aprovar els pressupostos de l'any 2026, entre altres coses, perquè no qüestionàvem que la policia local necessités unes instal·lacions noves, sinó que creiem que, degut a la magnitud de la inversió, que estem parlant a prop dels 2 milions d'euros, doncs nosaltres creiem que el municipi tenia altres prioritats d'inversió. Així que, d'alguna manera, crec que el millor que podem fer és abstenir-nos en aquest punt, per ser coherents.
0: Molt bé, gràcies. Per part de Crida Primerenca, senyor Solà, bona tarda, com vulgui.
1: Sí, bona tarda. Bé, Crida, des de Crida ja hem dit i ja hem explicat la nostra posició envers a la nova construcció de la comissaria en diversos espais i en diverses ocasions. Sempre hem dit que no diem que no calgui una rehabilitació de la comissaria actual. Òbviament ha quedat obsoleta i se li ha de buscar una altra ubicació. Però sí que també hem dit sempre que aquesta inversió de més de 2 milions d'euros ara mateix no la creiem necessària. Creiem que hi ha moltes altres prioritats en el nostre municipi on invertir aquests diners i que es podrien haver estudiat altres opcions per traslladar la comissaria en un altre lloc on no fos crear-la de nova, sinó en un altre edifici de titularitat municipal. Per altra banda, també

0: molt ben argumentades, que han estat desestimades pels tècnics de la casa i, per tant, no posarem en dubte aquestes desestimacions i aquestes qüestions tècniques, però sí que ens generen alguns neguits i alguns... Bé, potser també per la falta de coneixement o d'informació, no, que hem tingut sobre aquestes desestimacions. No? Per tant, nosaltres hi ha algunes coses que ens creen aquest neguit. Entre d'altres, no? Està el tema de la inundabilitat. Ja hem tingut un projecte que ha hagut de retrasar les seves obres per aquest tema. I en aquest cas de la comissaria encara no tenim un informe de l'ACA que avali, no? I que això és viable. I, per tant, des de Crida hi votarem en contra. Gràcies.
1: Gràcies. Per part del PSC, senyora Cànovas, bona tarda, com vulgui.
2: Sí, gràcies. Bé, nosaltres ja vam votar a favor en el seu dia en aquest projecte i, evidentment, li donem suport, no? Bàsicament perquè sí que és veritat que hi han hagut aquestes al·legacions. Nosaltres volem posar en valor sobre totes aquestes al·legacions perquè, de fet, ens han fet veure coses que, per exemple, jo hi ha alguna cosa que no havia tingut en compte, no? Al·legacions d'aquestes comunitats de propietaris que, a més, estan allà in situ. Jo crec que, com bé ha dit la regidora Marta, les ha analitzat els serveis tècnics jurídics municipals i aquests informes conclouen pues, no estimar-les en aquest moment, però sí proposen aprovació definitiva del projecte sense, i jo crec que això és important, sense perjudici de les correccions materials i tècniques que s'hagin d'incorporar a la fase. Jo crec que no aprovar-ho ara és com un fre. Jo crec que ja tenim prou coses frenades al nostre municipi com frenar això, que nosaltres, recordo, el 2019 ja vam presentar una moció que demanàvem aquesta nova comissaria. Jo crec que això és un primer pas que s'ha de fer. No vol dir que demà passat farem aquesta comissaria, molt menys. Però nosaltres, que defensem sempre que hem de tenir un calaix de projectes per quan ens arribi una subvenció, doncs aquí hem de tenir aquest projecte, perquè si demà arriba una subvenció de la Generalitat per construir o rehabilitar temes relacionats amb les policies locals, nosaltres ja tindrem aquest projecte. Així que, evidentment, no és una cosa que haguem de fer demà, però sí que confiem en tenir-lo i esperar això, que es pugui treballar amb una possible subvenció. Jo crec que en aquesta fase que falta de redacció del projecte bàsic i executiu és on quedaran, esperem, definitivament resoltes i comentades totes aquestes qüestions que han sorgit aquí, sobretot per part d'aquestes al·legacions, no? Que dependent de concretes coses com la configuració funcional de l'edifici, els accessos, espais, aparcament, qüestions relatives a la inundabilitat que hem vist, protecció civil, informes sectorials, el cost final de l'actuació, que tampoc està clar, el tema d'un espai pels animals que són recollits al carrer, que també ho hem manifestat nosaltres cada vegada. Creiem també que això ha anat acompanyat d'una modernització de les eines de les que disposa la nostra policia. Fent una casa nova, evidentment, no solucionarà el seu problema. Jo sí que convido als regidors aquí que vagin a visitar la comissaria, perquè jo crec que avui en dia són els treballadors municipals que treballen en les pitjors condicions, sobretot quan és un edifici on són persones que estan 24/7, tots els dies de l'any, a vegades amb torns, que han de cuinar, a vegades han de poder descansar allà, han de tenir zones per relaxar-se, per dutxar-se, i jo crec que avui en dia és un edifici on jo no hi posaria ningú allà dintre, no a la policia, no hi posaria ningú. Jo crec que quan es buidi aquell edifici s'haurà de pensar què es fa, però allà s'haurà de fer una inversió bastant important, també. La ubicació, la veritat és que nosaltres també havíem defensat des d'un principi aquella ubicació. Evidentment, ens hagués encantat que en comptes de tenir un supermercat a l'edifici de l'Ajuntament, doncs haguéssim pogut tenir la comissaria, que estaria molt més cèntrica, però bueno, no va ser possible. Així que nosaltres, com hem dit, donarem el vot a favor, esperant totes aquestes qüestions que han quedat sobre la taula, algunes que ja venien al qüestionari del projecte, altres que han posat els veïns, i com no tenir aquest projecte, que com hem dit, i sempre el senyor Sobirà, sempre estem retraient que no tenim projectes al calaix per si venen subvencions, doncs benvingut a aquest projecte i ojalà doncs això, en un temps no gaire llarg, puguem millorar les condicions de la nostra policia local. Gràcies.
1: Gràcies, doncs, senyor Sobirà, per tancar el torn.
3: Sí, només dir que, bueno, que no és una cosa improvisada, que aquest projecte portem més de 4 anys parlant amb la mateixa policia i treballant l'estudi de totes les necessitats que requeria. Referent a les al·legacions dels veïns, totes han sigut tramitades. Si justament una cosa sí que té l'administració és que és molt garantista i que tot això es tracta i es tractarà amb el projecte executiu, que encara ens dirà més l'acotament de les distàncies i de tot, o sigui que encara tindrem més informació per tenir-ho ben centrat. Estratègicament la situació va ser molt parlada, estratègicament està clar que tenim una comissaria dels Mossos d'Esquadra en un extrem de la població.

0: situació. I a l'altre extrem col·locaríem aquesta comissaria que ens donaria cobertura a tot el tram del Mercat de la Flor i l'entrada a Premià per la banda de Ponent. I la proximitat a la comissaria nosaltres ho creiem com un valor afegit, perquè tot, la prova és que la comissaria dels Mossos d'Esquadra del sector del Torrent Malet ha creat una seguretat tal que els veïns fins i tot m'atreviria a dir que poden deixar les claus al pany, no? O sigui, el radi que té una comissaria quan tens un veïnat a prop, doncs és important, i és important la seguretat que genera aquesta comissaria. O sigui que, vaja, no hi veiem aspectes positius i, per tant, continuarem amb la, si s'aprova, amb aquesta tramitació d'aquest projecte perquè pugui ser una realitat quan bé diuen, quan tinguem l'oportunitat, no serà immediata, però quan tinguem l'oportunitat tenir aquest projecte al calaix per poder tramitar-lo, no? Referent a l'ACA, és un tràmit a part de tot el tema de tramitació, per tant, l'avantprojecte pot seguir sense cap problema. Si al final és una comissaria, que es pot posar aquí o allà, però que és una comissaria, i el que es tracta ara és de fer el projecte executiu d'aquest edifici.
1: Bé, senyora secretària, procedim a recompte de vots, sisplau.
2: L'acord resta aprovat amb els vots favorables d'Estimem Premià, Partit de Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Partit Popular i Ciutadans, així com el vot en contra de Crida Premianenca i de la regió no escrita i l'abstenció de Premià en Comú Podem.
1: Doncs avancem al punt 3.2, comerç, 3.2.1, expedient a 150/2026, 8253, desplegament de polítiques d'impuls de l'economia social i solidària i de contractació i compra pública responsable. Senyor Gatius, bona tarda, seu torn.
3: Bona tarda, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull agrair a tots els grups polítics que han participat en la confecció d'aquesta declaració. En especial, volia fer esment d'aquí de Premiarenca, que l'han treballat doncs, de manera intensa. També a la senyora Domènech, que doncs, hem transaccionat positivament bona part del contingut d'aquesta declaració, i en general totes les forces polítiques que han participat de la taula d'Economia Social Solidària per la declaració, per la confecció de la declaració, i a les entitats que també han participat activament en la redacció de la mateixa. Aquesta declaració s'ha impulsat des de la taula d'Economia Social Solidària i pretén dues coses, té dos objectius, principalment un, que reconegui el paper de la taula com a eina d'impuls de les economies socials i solidàries del nostre municipi, i l'altre, que aquesta declaració serveixi de compromís, d'un compromís que ha de néixer del consens polític i que ha de complir dos objectius. Per un costat, arrelar l'economia social i solidària més enllà d'aquest mandat, convertint aquesta declaració en una referència institucional permanent que ens ha de servir per continuar la feina que ja s'ha fet i ens ha de servir també per afrontar oportunitats, i ara doncs voldria esmentar doncs, a Sant Pau 13, per exemple, doncs, un equipament que ja hem manifestat que ha de servir també per desenvolupar doncs, a les economies socials i solidàries. I aquest altre segon objectiu, que és donar suport i cobertura a aquelles iniciatives i actuacions que sorgeixen de la mateixa organització, dels mateixos tècnics, per tal que tinguin un suport explícit polític. I això ja té una aplicació pràctica, doncs, perquè recentment s'ha constituït la comissió per treballar la compra pública responsable, i els mateixos tècnics i caps d'àrea em preguntaven, no? Tenim un recolzament institucional, doncs aquesta declaració ha de servir precisament per això, no? Per manifestar obertament i clarament doncs, que sí, que doncs, volem desenvolupar les economies socials i solidàries i, com dic, més enllà d'aquest mandat, per refermar, per doncs, desenvolupar la feina que ja hem fet i per aprofitar les oportunitats que en tenim, i són moltes, i que estic segur que després d'aquesta declaració sabrem treballar-les millor i amb aquesta perspectiva d'economia social i solidària. Gràcies.
1: Gràcies. Doncs reobrim el torn de comentaris i signe de vot. Senyora Morillas, com vulgui.
4: Sí, votaré a favor. Gràcies.
1: Senyor Caro.
5: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo content que s'aprovi aquest manifest, també. De fet, hi ha una moció que vam presentar el nostre grup el 2021 que ja parlava d'aquests temes i recollien aquests temes i que va ser subscrita per tots els grups i ja aprovada per unanimitat. En definitiva, el que recolzem és aquella economia social que no només defensa el benefici, sinó que defensa tres tipus d'aspectes que no són econòmics, d'aspectes que són socials. El que vull reconèixer és la feina que ha fet la taula i les entitats per fer aquest manifest i, en definitiva, per intentar que en tota contractació no només entenem el preu com una prioritat, sinó altres aspectes que són importants, com les condicions laborals, com el retorn social, tots aquests aspectes que estan darrere d'una compra i que des d'aquest punt de vista pot ajudar aquesta compra. Ara l'únic que es queda és veure com podem passar de les paraules als fets, que és el tema més important que tenim ara sobre la taula. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Briones.
6: Sí, como bien ha dicho Xavi, ha sido un acuerdo que se ha trabajado bastante en la mesa de la economía social y sostenible y que ha estado consensuado por todos los partidos que participábamos y entidades y asociaciones, y así que votaré a favor.
1: Gràcies, senyor Pons, al seu torn. Molt bé.
7: Doncs nosaltres, bueno, també és el meu grup municipal, sense cap dubte, votarem a favor d'aquest acord. Agraïm al regidor Gatius i a totes les persones i entitats que han participat activament en l'elaboració d'aquesta declaració a la seva feina. Compartim plenament la necessitat d'impulsar una economia més arrelada al territori que posi les persones i el bé comú al centre per davant de la maximització del benefici econòmic. De fet, nosaltres, o jo personalment, crec fermament que l'economia serà social o solidària o no serà. Amb això vull dir, sense posar-me molt grandiloquent, que el futur de la humanitat passa, entre altres coses, perquè cada vegada més l'economia sigui sostenible ambientalment, que generi ocupació digna, que posi la necessitat de les persones al centre, que no sigui generadora de desigualtats i que contribueixi a redistribuir la riquesa. Destaco d'aquest manifest i del que comporta políticament que en matèria de contractació el document i el compromís polític ja el tenim. Llavors animo, no, de que ara cal que l'equip de govern actual i els posteriors donin suport als serveis de contractació de l'Ajuntament perquè siguin valents i estirin al màxim totes les possibilitats que ens ofereix la llei per incorporar a la contractació de l'Ajuntament criteris socials, ambientals i d'economia social i solidària. Així que, en resum, votarem a favor.
1: Gràcies per part de cria. Senyora Muñoz, bona tarda, quan vulgui.
8: Bona tarda. Bé, nosaltres també votarem a favor. També volem agrair a tots els participants de la taula, però en concret al regidor Xavier Gatius, per tenir en compte totes les nostres propostes i per treballar sempre molt, molt de costat, perquè des de la Crida sempre hem defensat l'economia social i solidària. Creiem que és la base d'aquests nous temps que corren en contra d'un capitalisme cada vegada més fervent, i que moltes gràcies per tenir en compte totes les nostres aportacions.
1: Gràcies per parlar del PSC. Senyora Cànovas.
9: Sí, gràcies. Gràcies de nou. Bueno, evidentment votarem a favor d'aquesta proposta. Evidentment compartim plenament aquesta necessitat d'impulsar l'economia social i solidària al nostre municipi. Crec que nosaltres, que som molt crítics quan no es fa bé la feina o no es fan les taules, crec que vostè, senyor Gatius, ha fet molt bona feina impulsant aquesta economia social i solidària i aquestes taules amb moltíssima participació. Així que d'aquí felicitar la seva feina i el seu equip, no? I bueno, tots els que han constituït la taula i han fet proposta, no? Però jo crec que això neix un treball col·lectiu, no? D'aquesta idea de crear un espai de participació. Jo crec que aquestes taules han reflectit molt aquest espai de participació. Nosaltres creiem que parlar d'aquesta economia social i solidària és parlar al final de persones de territori que fan cohesió social al nostre municipi, ocupació de qualitat i un model econòmic més sostenible i que jo crec que és el que volem arrelar al nostre municipi, no? Que siguem com abanderats en això. El document planteja quatre àmbits que nosaltres també considerem molt, molt fonamentals, no? Donar suport a les cooperatives, associacions, amb el suport econòmic corresponent. Jo crec que aquí estem treballant amb els diferents espais que hem de construir novament al poble, sempre fer aquestes edificis d'entitats on té donar-los més espais per poder treballar també, no? Tenim també el molt important que deia el senyor Pons, que és el tema de la contractació pública. Jo crec que ara mateix som l'empresa que més contractacions realitza a tot el municipi, i llavors jo crec que hem de ser exemple, perquè quan contractem un servei, sobretot des del nostre ajuntament, comprem un producte, estem decidint quin model econòmic volem afavorir, no? I jo crec que això passa també, a part del marc legal, que també comentaven, de tot allò que podem anar incrementant progressivament, també formar el personal que tenim, no? O sigui, formar el personal en aquests aspectes, perquè ara mateix són conceptes nous, i igual que a l'AI estem formant els informàtics, doncs jo crec que en aquest sentit els nostres tècnics de contractació també s'haurien de formar en aquest tipus de noves contractacions. També l'habitatge, no? Estem veient exemples a molts municipis d'aquestes cooperatives d'habitatge. Jo crec que aquí seria un impuls i una cosa a tractar amb aquesta taula, aquestes possibles cooperatives d'habitatge, de cessió d'ús, d'economia social, donat el problemon que tenim a Premià amb el tema d'habitatge. Jo crec que aquest podria ser un dels pas més importants d'aquesta taula. I bueno, la gestió comunitària d'espais i serveis públics, que era el quart punt que tractava aquest acord, que jo crec que donar veu i suport a iniciatives veïnals és de la millor manera que tenim també d'impulsar les idees dels nostres veïns i veïnes, no? Tot això també, però jo crec que pues, com ha dit el senyor Cano, no? Es va presentar una moció en el seu dia, ara tenim això, però això s'ha de fer real. I llavors nosaltres el que demanem és fer un seguiment i transparència d'aquest acord, ja que parla d'incrementar doncs, aquesta economia, la contractació i les polítiques, doncs, és important que aquests compromisos es puguin avaluar, que la ciutadania pugui saber què s'ha fet, què s'està fent, o sigui, fer aquesta mena de calendari de resultats i d'impacte, no? Crec que no ha de ser tampoc no és una qüestió aïllada, sinó que és una mica transversal, jo crec, a tot l'Ajuntament, i jo crec que serveix això, aquesta transparència, per veure que realment això no es queda aquí, ni es queda en una moció, sinó que és una realitat i que apostem per això tots els membres, jo crec que d'aquest plenari. Així que gràcies de nou per la feina i, evidentment, reiterar el nostre vot a favor.
1: Gràcies, doncs, senyor Gatius, per tancar el torn.
3: Res, només agrair a tots els grups pel suport i per la feina feta, perquè com dic a la taula d'Economia Social i Solidària, tots els grups participen activament, i això, grups i entitats de l'ecosistema de l'Economia Social i Solidària, això la veritat és que és d'agrair, i dir que, bueno, de fet hem preparat un informe de tota la feina que hem fet fins ara en aquest mandat, que presentarem a la propera taula d'Economia Social i Solidària, vull dir que també estem, no?, doncs amb aquest exercici de transparència, d'explicar quina és la feina que se n'ha fet, que haig de dir que déu-n'hi-do, vull dir que després de fer un repàs, no?, hem vist que realment s'han impulsat moltes iniciatives i que en aquest sentit ens podem sentir contents i res més, doncs que ens hi posem a treballar. Gràcies.
1: Doncs, senyora secretària, fem recompte de vots.
2: L'acord queda aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.
1: Gràcies. Doncs anem al punt 4, àrea d'acció comunitària i benestar, 4.1, igualtat, feminisme i drets civils, 4.1.1, expedient R118-2026-7395, donar compte al ple municipal del decret d'alcaldia número 2026-1655 d'aprovació del pla local d'acollida i migracions. Com bé saben, aquest pla local d'acollida i migracions es va estar treballant pràcticament l'últim any, primer amb un procés participatiu amb la participació, valgui la redundància, de totes les entitats d'aquest àmbit. Posteriorment es va fer doncs, una fase d'exposició i de posada en comú, i de fet es va decidir a través d'un informe del propi Departament d'Igualtat de fer un decret d'alcaldia per poder-lo posar en marxa el més aviat possible per poder justament entrar dins de la possibilitat de demanar subvencions començant aquest curs polític. Per això es va fer aquesta aprovació per decret d'alcaldia per poder informar posteriorment. En tot cas, saben perfectament que es tracta d'un document viu, que és un formalisme que se'ns demana per poder entrar a totes aquestes sol·licituds de subvencions, a banda de les aportacions que venen per programa Marc, i que aquestes sí que no s'han de lluitar, tota la resta de possibles subvencions ens demanen com a condició sine qua non poder tenir doncs, aquest pla actiu, i per això doncs, aquesta manera de poder-lo aprovar abans d'arribar al període de vacances. I en tot cas, com tenim pendent una activació gairebé immediata d'una taula de cooperació per alguns temes que s'han parlat a Junta de Portaveus i que ja m'han arribat, i que tenim doncs, temes que venen d'altres compromisos, en aquest cas concretament miro el senyor Pons amb Palestina, doncs serà també un tema de poder doncs, fer doncs, una primera anàlisi d'aquesta posada en marxa d'aquest pla, un retiment de comptes d'en què ens afecta, a quines lleis de subvenció ens podem acollir gràcies a tenir aprovat aquest pla, i en tot cas aprofitar la vinentesa per donar les gràcies a totes les entitats que hi han participat, que han estat també molt actives, igual que a la taula de cooperació, i a les tècniques municipals, que també han fet una gran tasca. En tot cas, és un punt informatiu, però si volen comentar alguna cosa al respecte, que no, doncs ho deixarem per la taula de cooperació, que insisteixo, em comprometo públicament a activar-la el més aviat possible. Sí? Molt bé. Doncs passaríem al aquest punt 4 bis que hem impostat d'urgència després d'aprovar l'expedient C-167-2026-500, que és l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals. I cedeixo la paraula a la regidora de Benestar Animal, la senyora Franquesa. Bona tarda, com vulgui.
10: Sí, bona tarda, gràcies. Bueno, primer de tot, donar les gràcies a tots per assistir tant a les comissions com acceptar l'urgència. Avui portem al ple la proposta d'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de tinença d'animals, un cop finalitzat el període d'exposició pública i analitzades les al·legacions presentades. Com sabeu, el ple en data 22 de juliol del 2026 es va aprovar inicialment aquesta ordenança. Posteriorment, el text es va sotmetre al corresponent període d'informació pública, durant el qual es van presentar dues al·legacions, una de les quals va ser posteriorment retirada. L'al·legació que es manté ha estat analitzada pels serveis tècnics i jurídics municipals i en data del 23 de setembre ha estat també objectiu d'estudi per la comissió de corresponent. A la vista de les valoracions efectuades, es proposa desestimar íntegrament l'al·legació presentada i mantenir el text que es va aprovar inicialment. Per tant, el que avui sometem al ple és la culminació d'aquest procediment i l'aprovació definitiva de l'ordenança.
1: Doncs iniciem torn de comentaris i signe de vot, senyora Morilla, quan vulgui.
11: Moltes gràcies. Bé, quan parlem de convivència i de benestar animal, crec que ens estem equivocant una mica de camí. Qui adopta, qui porta els seus animals al veterinari, en té cura, posa al dia la seva salut i s'implica cada dia, ja està assumint una responsabilitat important. I crec que aquesta ordenança hauria de partir també d'aquí, de l'acompanyament i de la sensibilitat. Perquè hi ha molts gossos, especialment els que venen d'històries de maltractament o els que ja n'estan adoptats, que necessiten educació, suport i acompanyament, no més barreres. I després hi ha el cost de l'ADN, de més de 55 euros, que considero que és una càrrega afegida per a moltes famílies en un moment que no tothom ho té fàcil. Crec que cuidar, premiar i els nostres companys no humans passa per posar recursos, educació i suport al servei de les famílies i també per buscar solucions que siguin assumibles per a tothom. Perquè tenir cura dels animals també és tenir cura de les persones que tenen cura. I crec que des de l'Ajuntament haurien d'estar al costat també d'aquestes famílies ajudant i facilitant i no posant més obstacle. Per això votarem en contra. Gràcies.
1: Gràcies. Tornarà pel senyor Cano, quan vulgui.
5: Sí, gràcies. Jo el seu dia ja vaig votar en contra d'aquesta proposta i reitero el meu vot. No vull tornar a explicar el meu raonament, però hi havia dos aspectes importants, que era el tema de l'ADN. Jo penso que aquí en brut ha de respondre, però per perseguir una minoria incívica el que no podem fer és complicar la vida a la resta de veïns i veïnes que sí que són responsables amb els seus animals. I d'altra banda, perquè s'obriu la porta a posar una taxa per la tinença d'animals, que tampoc em semblava una cosa adient amb aquesta ordenança. Per tant, reitero el meu vot en contra.
1: Gràcies, senyor Briones. Al seu torn.
6: Sí, jo en coherència amb el que voté anteriorment votaré a favor de l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança.
1: Gràcies, senyor Pons.
7: Doncs el meu grup farà el mateix. Ja ens vam posicionar sobre aquesta nova ordenança i votarem a favor.
1: Gràcies. Senyor Ramoneda?
12: Sí, nosaltres votarem a favor, reiterant una mica doncs, el sentit d'aquesta taula, que al final es tracta una mica de la convivència entre les dues espècies, no? Els animals i els no tan animals.
1: Gràcies. Senyora Cànovas?
9: Bé, nosaltres mantindrem el nostre vot que vam fer inicial de vot en contra i en aquell moment vam demanar que abans de l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança la mateixa es passés per la taula de benestar animal, que es constituís aquesta taula que no hem tingut encara i es fes una avaluació per les entitats i diferents ens del municipi que tenen relació directa amb el benestar animal i també vam demanar l'acompanyament d'una memòria tècnica i econòmica sobre aquesta implementació de l'ADN. No hem tingut res d'això i així que mantenim el nostre vot en contra. Gràcies.
1: Gràcies. Per tancar el torn, no sé si la Franquesa vol afegir, no? Res? Doncs anem a recompte de vots, senyora secretària.
2: L'acord queda aprovat amb els vots favorables d'Estimament Premià, Esquerra Republicana, Crida Premianenca, el grup municipal de Premià en Comú Podem i el Partit Popular i els vots en contra del Partit de Socialistes de Catalunya, Ciutadans i la regidora no adscrita.
1: Doncs passem a la segona part del ple, la part de control, començant pel punt 5 d'informació oficial. Senyora secretària.
2: Es fa constar que han restat a disposició dels regidors i regidores des de la data de la convocatòria i per al seu examen les resolucions d'alcaldia del 8 de juliol al 14 de setembre, les resolucions de primera i segona tinença d'alcaldia del 8 de juliol al 14 de setembre, així com les actes de Junta de Govern del 8 de juliol al 9 de setembre.
1: Punt 6 de pregs i preguntes, 6.1, expedient a 117-2026, 91-13, pregunta presentada pel grup municipal de Crida Permanenca sobre l'estat de les obres de Can Sant Pere. Senyor Ramoneda.
12: Hola de nou. El passat 19 d'agost, i sense gairebé prèvia comunicació a cap dels grups municipals, va començar la següent fase d'enderroc de la fàbrica de Can Sant Pere. Des de llavors i sempre del carrer estant hem pogut veure com l'obra anava avançant, primer retirant els residus de l'interior de l'edifici i des de fa pocs dies enderrocant algunes parts de la fàbrica. Des de Crida Permanenca ens agradaria tenir resposta, també per via correu, a ser possible, sobre les següents preguntes. El pla inicial s'està duent amb els terminis que toca i quan està previst que s'acabi? S'ha contemplat fer una visita d'obres amb els grups municipals per veure el progrés d'aquestes actuacions? S'ha fet una valoració de l'estat del Becil i de la zona de protecció integral i en quin estat es troben? Es té intenció de fer un procés participatiu perquè la ciutadania decideixi com ha de ser l'espai disponible després de l'enderrocament o ja hi ha un projecte municipal formalitzat que determini què hi haurà en aquest espai? En el cas que es faci aquest procés participatiu, en quines dates es podria celebrar o ja hi ha un projecte, seria possible que el compartíssiu? Gràcies.
1: Doncs li respon el senyor Subirà, com vulgui.
0: Bé, en aquesta segona fase d'obres de Can Sant Pere, com ja vam explicar, que aniria per fases, vam fer la primera fase, que es van enderrocar 1.490 metres i ara enderroquem 2.178 metres quadrats. En data d'avui no hi ha hagut incidències importants i actualment les obres estan paralitzades fins a disposar de l'aprovació per part de la Generalitat de Catalunya del pla estratègic de la retirada de materials amb contingut d'amiant. Es preveu disposar de l'aprovació reprenent els treballs a mitjans del mes d'octubre. El termini de finalització s'estima a final d'any.
1: La part de participació li responc jo. Estem pendents de poder obrir processos de participació per poder explicar, per fer-ho, i això ho hem comentat més d'una vegada, hem demanat a la casa, en serveis interns, no hem externalitzat això, la redacció d'un avantprojecte, que és simplement un dibuix preliminar de com creiem que s'hauria d'ordenar aquell espai. No és vinculant, insistim, és un projecte que està fent amb personal de la casa, que a més té aquesta vinculació, diguem, si volem, efectiva amb aquest espai que tant ha costat a tots, ens ha costat adquirir, i per tant estem en disposició de dir-vos que s'estan ultimant aquests detalls per poder-lo ensenyar. Cada vegada costa més poder explicar parcialment, volem fer això, volem fer això, volem fer l'altre. Això sense treure l'objectiu que tenim en aquest mandat de poder arribar al final del mateix amb un projecte, en aquest cas sí ja executiu, del que seria el famós edifici bufanda que hem anat explicant també des de la regidoria de serveis socials. No? Voldríem poder presentar un projecte executiu sobre una casa de la gent gran amb una primera iniciativa pionera per Premià de Mar de promoció municipal d'habitatge social just a sobre d'aquest equipament, i ens agradaria aquesta part, diguem que sí que el pla urbanístic permet desenvolupar, ens agradaria poder arribar amb un projecte executiu, justament, com deia la senyora Cànomas, per poder tenir aquests projectes preparats en el moment que tinguem línies de subvenció, que ara comencen a haver-hi moltes en aquest tipus, sobretot per desenvolupar habitatge social assequible. En tot cas, això pel que fa a la segona part, a la part de la participació i a la part de tenir un avantprojecte que ens permeti poder fer aquesta participació en coneixement de causa.
0: Afegir només que, com bé diu l'alcalde, el Becil, que el tenim a la part de baix, el mercat i l'edifici bufanda ens condiciona molt l'espai, o sigui que tot ve molt, molt encaixat. Actualment s'han derrocat la part de la gran... els contraforts o parets que esterriostren la Gran Via. Allà ha d'anar buidat perquè estan, com diu, aguantant el mur, que té més de 5 metres allà d'alçada, i aquí és on teniria, en principi, emplaçat el nou mercat municipal. Bé, amb tot això, amb el que quedi, sí, hi haurà una participació per creuar el terreny, perquè és un terreny, hi ha unes distàncies importants, i aquí queda molt interessant la comunicació que hi haurà entre el carrer Marina i el carrer de la plaça. Seran uns creuaments que realment fins ara no es podien fer i ara serà un plaer poder caminar per allà al mig, no? una mica el procés d'aquest projecte, que va ser gràcies a que vam tenir un descompte important en la primera fase, va ser el 7 del 7, es firma el contracte d'Enderroc, el 20 del 7, o sigui el juliol, s'aprova el Pla de Seguretat i Salut, el 29 del juliol, també, el 20, del 26, es firma acte de replanteig, el 13 d'agost del 2026 es retira l'amiant, el 24 d'agost es continuava retirant amiant, i ara es localitza un cobert que inicialment no estava previst i que s'ha de presentar un pla específic, i la Generalitat es va presentar aquesta proposta que he dit abans perquè fos aprovada el 25 d'agost. Això representa uns 45 dies, o sigui que esperem que cap al 5 d'octubre podríem tenir aquesta resolució i acabar de retirar aquest amiant condicionat a que l'escola de les 6 no tingui activitat.
12: Ens ho fareu arribar per correu, si us plau? Podrà ser?
0: Sí, sí, queda en l'acta registrada, però bueno, si voleu per escrit, no és cap problema. Però bueno, la finalització dels treballs d'Enderroc està previst per finals d'any, eh?
1: Molt bé, doncs passem a la següent pregunta. Expedient punt 6.2, expedient a 117/2026-91-17. Pregunta presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes sobre l'estat de les obres i la reobertura del Museu de l'Estampació. Senyor Santiago, bona tarda, com vulgui.
13: Hola, molt bona tarda. Sí, el mes d'octubre del 2025 el govern municipal va informar que les afectacions derivades de les obres de la coberta de la plaça Salvador Moragues i la redefinició de l'exposició permanent del Museu de l'Estampació obligaven a mantenir l'equipament tancat i que la seva reobertura es preveia en el millor dels escenaris per al gener del 2027. Atès que el museu continua sent un dels equipaments culturals de referència del municipi, el nostre grup municipal torna a preguntar sobre el mateix i vol saber quin és l'estat actual de les obres i del projecte de renovació museogràfica del museu? Quin percentatge d'execució presenta actualment el projecte? Quines actuacions s'han completat i quines resten pendents? Es manté la previsió de reobertura anunciada per al gener del 2027? En cas contrari, quina és la nova data prevista? Quin era el pressupost inicial previst per la reparació dels desperfectes i la renovació de l'exposició permanent i quin és el cost actual estimat del projecte? Quina inversió s'ha executat fins a dia d'avui? Quines subvencions o aportacions d'altres administracions s'han obtingut per avançar aquesta actuació, finançar aquesta actuació, perdó? I quin impacte econòmic ha tingut els desperfectes ocasionats durant les obres de la plaça Salvador Moragues i quin assumeix la responsabilitat i el cost? Gràcies.
1: Gràcies, doncs, li respon la regidora de Cultura, senyora Anglí. Bona tarda, quan vulgui.
9: Val, intento, són bastantes preguntes, intento respondre algunes, les respondré alhora, vale? Perquè serà més entenedor. Val? Us explico els passos que ja s'han fet fins ara i els que queden per fer una mica per terminis temporals també, no? La primera cosa que es va fer va ser la redacció del projecte museològic. Val? Això, aprofitant que l'havíem de desmuntar, vam decidir que faríem un nou projecte. Llavors encara pensàvem amb l'espai que ocupava el Museu de l'Estampació abans. Això es va fer al setembre, entre setembre i desembre del 25 i va tenir un cost de 11.600 euros. Vale? Després, a partir del gener del 26, es va començar a fer la redacció dels textos, selecció de peces rellevants, en fi, tot el contingut que tindria aquest nou projecte. Val? En aquest moment és quan es va prendre la decisió de pensar en gran, adequar tota la planta baixa al Museu de l'Estampació i fer algun canvi amb les reserves, posar alguna reserva visitable a baix, bueno, tot allò que el projecte de cop i volta doncs pensem que és l'oportunitat de fer-ho a tota la planta. Llavors, tota aquesta redacció es fa entre de gener a juny del 26 i ho realitza el personal del museu, per tant, això no té cost, val? I es prepara el projecte museogràfic. Val? Es fa una licitació de gener a abril del 2026 que queda deserta per 18.100 euros i que després es fa mitjançant un contracte menor que s'ha signat a finals d'agost. Llavors,
14: També durant el 2026 s'han comprat ja algunes peces per completar aquesta nova museografia que inclourà nous àmbits, que ja això ho vam explicar a la ràdio amb la directora del museu, i de moment hem gastat 3.300 euros amb noves adquisicions. Llavors, a partir d'entre gener i abril calculem que podrem fer la contractació i l'execució de la museografia. Aquesta és la part més costosa. Tenim un pressupost d'uns 342.000 euros, pensem. Val? I després, evidentment, això doncs, fa que s'endarrereixi aquest moment d'obertura. Ja no podrà ser el gener. Calculem que serà abans de l'estiu, amb el millor dels casos, però com que ja sabeu, perquè tenim experiències, jo en tinc, doncs mai podem. Pensem que una data molt realista pot ser la tardor del 2027. Val? Llavors, ara en aquests moments s'està redactant el projecte, val? I clar, tots aquests processos necessiten un temps, llavors, clar, tot va molt lent. Val? A més, també sabeu que el museu també tenia bastants problemes de climatització, amb la qual cosa hem aprofitat també per intentar millorar aquest problema. La part de baix sí que estava resolta, però ara hem d'incorporar lo de la ventilació creuada, però volem aprofitar també per millorar una mica el tema de la climatització del museu. A veure, llavors, execució en percentatge, suposo que volíeu dir executat o contractat, en realitat és el 8,8%, perquè si parlem en termes econòmics, la part forta vindrà ara durant el 2027. Val? Quines actuacions s'han completat? Això ja us ho he explicat, no? Perquè he fet el calendari. La reobertura també ja us he explicat. Vale, quin era el pressupost inicial previst per la reparació de desperfectes? Que sempre he dit que no hi havia desperfectes en l'exposició, sinó en els elements que feien de suport a l'exposició. Per exemple, aquelles tarimes de fusta que hi havia allà a les vitrines, que amb les inundacions s'havien fet molt malbé, que les manteníem i que potser haguéssim pogut aguantar un parell d'anys, però que al retirar-se ja s'havien de fer noves, per exemple, i que segurament no les haguéssim repetit. Coses d'aquest estil. Per tant, en el moment en què ja ens plantegem fer tota la sala de baix, tota la planta menys 1 com a museu, ja no hem fet la valoració del que hagués estat reproduir-ho exactament. Hem fet un càlcul aproximat que potser haguessin sigut uns 100.000 euros, però no, mai ho hem calculat formalment, vale? Perquè ja directament ens en vam anar al projecte gran. Inversió executada, també ja us ho he dit. Subvencions i aportacions. Fins ara hem obtingut 100.000 euros de la Generalitat per la museografia, 89.100 euros de la Diputació per museografia i climatització i 5.000 euros de la Diputació per redacció del projecte. I impacte econòmic, bé, més o menys això també ja us ho he explicat, l'impacte econòmic que ha tingut fins ara. I, evidentment, el cost l'assumeix l'Ajuntament, no? Creiem que és una bona oportunitat per renovar el Museu de l'Estampació. Per tant, ja està. Crec que t'ho he contestat tot.
1: Bé, doncs, seguim. El punt 6.3, l'expedient 117-2026-91-18. Pregunta presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes sobre la implantació de l'illa de vianants al carrer Jacint Verdaguer. Senyora Cànovas, com vulgui. Senyora Anglí, si pot tancar el micròfon, sisplau. Gràcies.
9: Ara sí, gràcies. Bé, bueno, nosaltres el que fem aquí una mica és traslladar preguntes que es fan als veïns des de que ens van col·locar el tòtem aquest al carrer Jacint Verdaguer en el tram entre Doctor Fleming i carrer de la plaça. Perquè jo també em vaig enterar que estava de vacances per una foto que em va enviar un veí i ha aparegut això aquí amb un lletero. Llavors, l'Ajuntament va fer una publicació el 6 d'agost, no, que jo sàpiga, no he tornat a trobar cap publicació més. Llavors, clar, el cartell ja tenim allà, tenim les càmeres, i llavors les preguntes que nosaltres fem al govern i que són les que de fet es fan als veïns, on fan arribar els veïns, són quina és la data exacta d'entrada en vigor del règim sancionador, perquè hi ha gent que no sap si passar o no passar, què passa ara mateix. Quina normativa o ordenança regula aquest sistema de control d'accessos i les sancions associades? Perquè el cartell posa des de 200 euros, llavors no sabem si això pot ser més. També si un vehicle pot ser sancionat, jo entenc que no, però bueno, si ens ho aclareixen més d'una vegada durant una mateixa jornada, perquè amb el que costa aparcar a Premià de Mar potser passa 6 vegades per allà intentant aparcar. Quantes sol·licituds han rebut d'inclusió de matrícules al sistema? entenc que els veïns ja ens van també adjuntar un full on no calia que ho sol·licitéssim. I quin és el règim d'accés previst pels vehicles de serveis essencials, taxis? Perquè l'altre dia vaig passar i hi havia un taxi d'un Uber, que aquests cotxes venen de fora, no? Ambulàncies, bombers... I quina manera es garanteix que el sistema de control mitjançant lectura no interfereixi en la prestació d'aquests serveis, no? I també, bueno, fèiem un prec aquí mateix, que és que es publiqui, perquè ja dic, jo he buscat i des de la publicació d'agost no hem trobat res més, que es publiqui de forma expressa al web municipal la data d'inici de les sancions i els criteris d'aplicació d'aquest règim sancionador, doncs per això, per evitar, no, per garantir seguretat jurídica als veïns i veïnes de Premià, que ja t'avanço, hi ha molts veïns i veïnes que no són del centre, no els va arribar la carta, que no saben que per allà no es pot passar perquè el cartell tampoc no queda clar. Gràcies.
1: Doncs li responc, perquè molta d'aquesta informació deriva de la policia i del treball que s'està fent encara. Abans de res, una esmena a la totalitat, el carrer Jacint Verdaguer encara no està acabat. No està acabat perquè el que s'ha acabat és el pavimentat i tota la part de subsol, que era la part econòmicament més cara i més sensible, però com saben perfectament, doncs falta mobiliari urbà, falten jardineres, falta pintar l'espai de terrasses, falta habilitar aquestes terrasses, és a dir, que la transformació del carrer, al final de l'obra, tal com nosaltres la concebem de cara doncs, a millorar doncs, la permeabilitat, diguem, a peu dels veïns i veïnes de Premià de Mar i potenciar el comerç local i de quilòmetre zero, encara no ha acabat. I no estic parlant per ningú d'aquí, però només cal apropar-se una mica a les xarxes per veure que, com passa habitualment, abans d'acabar les obres de la platja ja estaven criticant, abans d'acabar les obres del carrer Girona ja s'estaven criticant, abans d'acabar les obres de la Bressol ja s'estaven criticant, i abans d'acabar Jacint Verdaguer ja s'estaven criticant. Això a banda de la seva pregunta, no té res a veure amb la seva pregunta, no, per això, que deixo molt clar, però ja que aprofitem a parlar de Jacint Verdaguer per enviar aquest missatge a tothom, quan estigui totalment acabada, no només és la part superficial, sinó també la part de contingut, que li ha de donar aquesta pàtina de via i artèria principal, comercial i social, no? I d'intercanvi, diguem, de veïnal, que és el que nosaltres volem en definitiva. Dit això, anem a les seves preguntes. Ara mateix, l'inici del règim sancionador serà probablement a finals d'any. Ara estem en una moratòria, i per què estem en una moratòria? Perquè en aquest cas, doncs, el sergent de la policia, que és el principal encarregat d'això, juntament amb el Departament de Mobilitat de Serveis Territorials, estarà encara fent doncs, les provatures de sistemes, està programant software específic per veure, per exemple, solucionar aquest tema que vostè comentava. S'ha de programar que no siguin multats els mateixos vehicles el mateix dia. Tot i que jo demanaria a tots els que estem aquí presents de poder explicar també a la ciutadania que ja no s'hauria de passar per allà. És a dir, que si la pregunta... No, i no ho dic per vostè, però si hi ha algun veí que pregunta per saber si puc passar i a veure quan comencin les multes ja no passo, home, jo apel·laria al sentit comú i al civisme per dir ara ja no s'hi hauria de passar, ja ens hauríem d'acostumar, igual que quan hem estat en obres amb el carrer tallat, no hi ha hagut ni grans taps, tothom ha fet doncs, el bypass o bé baixant per Joan Prim cap a carrer Unió o bé pujant per Doctor Fleming cap a Pilar o fins i tot abans per l'Hisenda de Montcada. Per tant, jo el que demanaria i apel·laria, ja sé que a vegades és difícil d'apel·lar això, és el civisme de les persones, per veure que això tard o d'hora comportarà sancions. Aquestes sancions, si totes les provatures de sistemes informàtics lligats amb la instal·lació de les càmeres funcionen bé, serà a finals d'any. Mentrestant, el que farem en el moment que el sistema estigui funcionant serà fer requeriments informatius. És a dir, que qualsevol que passi per allà rebrà una notificació, una carta o un avís de la policia dient escolti'm, vostè ha passat per aquí i que sàpiga que a partir de tal data, que està per definir encara, doncs suposarà multes. Per tant, aquest sistema encara l'estem definint i aquesta és la informació que traspasso des de la policia. Hem rebut almenys fins aquest matí 53 sol·licituds de veïns i veïnes per poder accedir específicament i justificant que realment viuen en allà o que tenen comerços en allà. I pel que fa als vehicles essencials, doncs, també apel·lem al sentit comú, al sistema de ser capaç d'identificar vehicles d'emergència, bombers, ambulàncies, etcètera, etcètera. Per suposat, això no es multarà. En el cas dels taxis i els vehicles de transport adaptat, doncs, també hauran de fer una sol·licitud prèvia justificant l'accés per poder tenir doncs, aquesta exempció. Que insisteixo, no es tracta de tenir una targeteta i tal, sinó que el propi sistema, esperem, no? Amb ajuda de les intel·ligències artificials i les naturals de la nostra policia, doncs, puguem tenir el sistema definit perquè no es posin multes a les persones o als vehicles que realment estan identificats com a usuaris. Per tant, crec que que amb això crec que cobreixo totes les seves preguntes. Igual hi ha algun detall que encara no li puc dir perquè estem en un, si diu, un work in progress amb la policia i amb el Departament de Mobilitat justament per anar afinant aquests detalls.
9: Sí, gràcies per la resposta. Però jo crec que a vegades la seva primera intervenció, no? De que deia com que la gent critica sense saber, però a vegades si la transparència, això que ens està explicant aquí, s'expliqués a la web municipal i es digués, escolta, que encara no està, no sé, hi hagués una miqueta d'explicació, doncs potser no sortirien aquestes preguntes que ni tan sols els regidors n'érem coneixedors d'això que ens està explicant ara. Jo insisteixo amb el meu prec, no? Jo crec que hi ha molta gent del municipi, perquè els que vam rebre la carta som els que vivim en aquest tram de carrer, però la resta del municipi hi ha moltes persones que no s'han assabentat d'això. Jo crec que seria bo fer aquesta comunicació, si més no, extensiva a tot el municipi i evidentment, a la web. Ja et dic, jo no he trobat res a part d'aquesta comunicació del 6 d'octubre. I després també això, una valoració personal, però jo he anat a municipis on hi ha aquests carrers que, evidentment, seccionen si passes, però és molt evident que et seccionaran quan arribes al carrer. Vull dir, tens allà un triangle, un warning, alguna senyalització. Aquí arribes i veus una imatge que a més és com acollidora, que et dona per passar per aquí, que és guai, no?, que podràs anar a comprar. Llavors jo crec que potser aquesta imatge, aquesta senyalització s'hauria de fer més evident, perquè ja dic ara mateix, jo crec que passes per allà i no te n'adones que al final d'aquell totem tan xulo hi ha un foradet que posa aquest multa en si passes, no? Jo crec que són, doncs, d'aquí a que es comenci a sancionar, com bé ha dit, aspectes que es podrien treballar i millorar. Gràcies.
1: Doncs prenem nota del seu prec i crec que té raó, a més, en aquest cas, i intentarem fer aquesta comunicació el més aviat possible perquè quedi molt clar, doncs, l'estat de les obres, entenent que l'actuació de Jacint Verdaguer encara no ha acabat, i també intentar donar uns terminis plausibles de cara a aquesta seqüència de coses que han de passar en aquest carrer. Gràcies. Doncs passem al punt 6.4, expedient a 117-2026-9120, pregunta presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes sobre el control i la retirada de vehicles abandonats al municipi. Senyor Ballesteros, bona tarda, com vulgui.
7: Bona tarda. Aquesta pregunta també ve de part dels veïns i veïnes, que a vegades ens paren també pel carrer i també ven a la seu. Ens han traslladat reiteradament queixes per la presència de vehicles que aparentment es troben abandonats a la via pública durant llargs períodes de temps sense que siguin retirats. Generen problemes d'ocupació de l'espai d'aparcament i degradació de l'entorn urbà. I també sense una mica de manca de control. Atès que l'Ajuntament tramita expedients de vehicles abandonats i disposa dels mecanismes per la seva retirada, el nostre grup municipal pregunta quines són les zones, carrers o barris de Premià de Mar on s'han registrat més queixes veïnals per vehicles abandonats durant els anys 2024, 25 i 26. Quants avisos o denúncies veïnals s'han rebut per aquesta causa i quants s'han derivat en una obertura d'expedient? Quin és el termini mitjà entre la recepció d'un avís i la retirada efectiva del vehicle? Si considera l'equip de govern que s'està aplicant correctament el protocol de detecció i retirada dels vehicles abandonats i quines mesures pensa adoptar per donar resposta a les queixes dels veïns per les zones més afectades. Voldria dir també que a tota la plaça Doctor Ferran i una mica Campó hi ha diversos vehicles que constantment hi passo i els veig que estan allà abandonats i allà estan ocupant una plaça. Gràcies.
1: D'acord, doncs també miro de traspassar la informació que em fa arribar també la policia. Zones, carrers o barris com a tals, no n'hi ha uns que destaquin per sobre els altres. Normalment aquests vehicles abandonats es concentren més en zones de campes, en zones d'aparcament. Per exemple, teníem una bossa de vehicles abandonats bastant important, aquell aparcament de sorra que teníem llogat en terme municipal de Premià de Dalt al barri de Santa Maria, Santa Natió, i va ser una de les raons per les quals vam deixar de fer el lloguer d'aquell aparcament, perquè els veïns de Premià de Mar no hi aparcaven els de Premià de Dalt, i a més s'abandonaven molts vehicles que per contracte de lloguer ens havíem de fer nosaltres responsables i ens va córrer la veu i apareixien molts cotxes en allà abandonats d'un dia per l'altre. També hem detectat i vam fer una actuació a petició de l'Associació de Veïns a la campa, a l'aparcament de sorra de l'església de Santa Maria, al barri de Tarter, i és veritat que cada vegada que veiem algun vehicle abandonat o algú ens dona l'avís, s'inicia un procediment. I realment el procediment és molt feixuc, és molt frustrant per la policia, perquè intentaré resumir el que cal fer per poder retirar un vehicle de la via pública. Tant si hi ha una denúncia per part d'un ciutadà o una ciutadana o la patrulla detecta, doncs, un estat d'abandonament d'un vehicle, a no ser que aquest vehicle estigui vandalitzat o tingui els vidres trencats, que aleshores sí es pot actuar d'urgència, si és un vehicle presumptament abandonat en via pública, s'ha d'intentar primer, identificar el propietari. Per tant, s'ha d'intentar comunicar amb el propietari. Quan se sap qui és el propietari a través de la matrícula, se li ha d'enviar carta... Això és llei, eh? Se li envia carta certificada. Si no hi ha resposta a la carta certificada després d'un mes, s'inicia el procediment d'inici d'expedient de retirada del vehicle. Per poder retirar el vehicle, un cop s'inicia aquest expedient, s'ha de fer una publicació oficial al butlletí oficial de la província, perquè no es pugui dir, perquè el propietari no pugui dir que no se li ha comunicat oficialment. Se suposa que cada cop que hi ha el butlletí oficial de la província una comunicació, tot ciutadà s'ha de donar per comunicat. I un cop s'ha publicat i no hi ha hagut resposta per part del ciutadà o la ciutadana, en 15 dies es retira el dipòsit de vehicles abandonats, on s'inicia el tràmit per declarar-lo ferralla. Aquests cotxes no es reciclen, ni es revenen, ni es subhasten, sinó que s'han de declarar ferralla. I aquest procés, entre l'inici de l'expedient fins que es pugui retirar i es pugui destruir el vehicle certificat com a ferralla, passen entre 3 i 6 mesos. I aquest és un temps massa llarg. La policia voldria ser molt més àgil i, de fet, saben que tenim un acord amb la propietat de Metal·logènia i poden comprovar que tenim força vehicles retirats de via pública que estan allà en aquest impàs de ser declarats com a ferralla. En el moment que es declaren com a ferralla, doncs ja s'envien a destruir, es certifica la seva destrucció. Rebem aproximadament, això són dades de la policia perquè em demanava 24, 25, 26, no m'ho han sabut concretar, però sí que m'informen que aproximadament rebem entre 15 o 20 denúncies de vehicles abandonats cada any. I és veritat que hi ha algunes d'aquestes denúncies que són al mig de via pública. Vostè diu, doctor Ferran, a Campó, jo li podia dir Jacint Verdaguer o li podia dir Carrer Elisenda de Montcada tranquil·lament. A vegades aquests cotxes que estan en presumpte estat d'abandonament, i tot això ho estic traslladant del que em diu la policia, són vehicles que la gent deixa aparcats llarga durada, i em deien, que no sé si aquí és obrir un meló per debat, que abans a Premià de Mar, si us recordeu, cada 15 dies es canviava de lloc a molts carrers. Aleshores, què passava? Que cada 15 dies es destapava el cotxe que estava abandonat o que algú havia deixat en allà sine die. Per tant, hi havia una obligació de moure'l. Ara, com molts d'aquests carrers s'ha passat a un canvi de costat anual o fins i tot, com és el cas de l'inici del carrer Jacint Verdaguer, no hi ha canvi, doncs hi ha molta gent que el que fa és que deixa el cotxe aparcat perquè no el necessita, i el deixa allà un mes, dos mesos, i quan rep el requeriment de la policia, aleshores sí que el mou. Per tant, hi ha alguns vehicles que presenten presumpte estat d'abandonament, però que no estan abandonats fins que no els hi fem el requeriment. I per això hi ha també aquesta picaresca de deixar el cotxe en zones d'aparcament lliure, que a més no obliguen a fer canvis cada 15 dies. Però és veritat que el sistema és molt farragós i que l'acumulació de vehicles abandonats es dona principalment amb llocs d'aparcament de sorra, no? Descampats, campes, on és més fàcil deixar el cotxe abandonat i sembla que no passi res.
7: Gràcies.
1: De res. Bé, doncs, amb això acabaríem els plecs i preguntes que han entrat a l'ordre del dia. En tot cas, com sempre, doncs, donem l'oportunitat que hi hagi preguntes sobrevingudes. Anem, sí, ja, doncs... A veure, una, dues, tres... Vale. Seguirem l'ordre habitual, comencem per la senyora Morillas i anem fent el torn habitual. I els demano, sisplau, que siguin realment sobrevingudes. Gràcies. Quan vulgui.
11: Gràcies. Fa poc dia, a principi de setembre, es va convocar a Barcelona una manifestació perquè es compleixi la llei de protecció animal, perquè encara hi ha molts municipis on aquesta normativa no s'està aplicant com caldria. Dic que també havia pensat trobar-me abans de fer aquesta pregunta a les companyes que aquí porten, les de les colònies felines, però finalment no hem pogut parlar abans d'aquest ple. I per això aprofito per dir-li a la regidora de Benestar Animal unes quantes preguntes de cara a les colònies felines que moltes vegades hem parlat, però més que res per repassar si complint exactament en tota la llei. No? Les preguntes que voldria saber és si s'està aplicant de manera efectiva el mètode CER, si les persones alimentadores estan degudament identificades i disposen del seu carnet, si tenim totes les colònies identificades, crec que hi ha dos a Premià? Dos? Tres, veus? Bueno, ara m'ho explica. Si tenim totes les colònies identificades i controlades, i pel que fa a l'alimentació, qui s'està fent càrrecs i qui n'assumeix el cost. És a dir, si ho cobreix l'Ajuntament o recau principalment sobre les voluntàries. I finalment, els gats de les colònies, si estan identificats en el xip de l'Ajuntament o no. Ho pregunto perquè crec que és important saber on són, què estem fent bé i si ens falta, i sobretot si estem complint realment el que dicta la llei, no? I també perquè hi ha molta gent voluntària que porta molts anys fent aquesta feina de manera desinteressada i crec que mereixia saber quin és el compromís de l'Ajuntament i quins recursos hi posa. Res més. Moltes gràcies.
1: Vale. En tot cas, li dono l'oportunitat a la senyora regidora de Benestar Animal, si vol respondre, tot i que una pregunta sobrevinguda no seria una pregunta que obre l'ex, l'obre el Word i la llegeix tal qual. Pervertim el que són preguntes sobrevingudes. Recordin que no està ni el ROM, és una potestat de presidència. En tot cas, si la regidora vol contestar ara, li contesta, i si no, doncs pren nota del seu requeriment i li contestarà per correu electrònic, el que decideixi la regidora de Benestar Animal.
10: No, a més és que són moltes preguntes i quasi que no me'n recordo de totes. Llavors, quasi que te les contesto per escrit, perquè no sóc conscient de totes ara mateix.
11: Passo per correu, tu me respon, ja està. Gràcies.
1: Gràcies. Doncs, seguint l'ordre, seria el torn al senyor Pons. Sí? Doncs quan vulgui. Senyora Moria, si pot tancar el micròfon perquè pugui parlar el senyor Pons, gràcies.
7: Doncs volia portar al ple aquesta vegada dos temes sobrevinguts, intentaré ser curt. Un és sobre, i crec que abans el senyor alcalde m'ha donat l'oportunitat de treure, però ha estat prou hàbil, però en tot cas era per comentar, com havia fet a la Junta de Portaveus, que al mes de juny de l'any 2025 vam aprovar una moció en favor del poble palestí, en el que un dels punts que ja vam tirar endavant va ser aprovar una donació a través del Fons de Cooperació a la comunitat palestina, i l'altre era un punt que vam deixar pendent quan la situació fos possible de facilitar un agermanament entre Premià de Mar i algun territori palestí. Llavors, el punt nou, i per això sobrevingut, és que potser ha arribat el moment de mirar de complir aquest segon acord, perquè fa una setmana, i és el que informàvem a través de la Junta de Portaveus, però em sembla interessant també compartir-ho aquí, va haver una trobada a Amman, a Jordània, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Associació d'Autoritats Locals de Palestina, amb participació de diversos ajuntaments catalans i una vintena llarga de municipis palestins a Cisjordània, on l'objectiu era precisament aquest, reforçar la cooperació entre municipis catalans i palestins i facilitar nous vincles de col·laboració. Per tant, entenc que és una molt bona oportunitat que ens pot anar molt bé per mirar de concretar el compromís que vam fer en aquell moment al ple de Premià. Per tant, volia proposar també en directe i al ple al responsable polític de cooperació, que en aquest cas entenc que és el senyor alcalde, el senyor Rafa Navarro, que, sisplau, estableixi des de l'Ajuntament contacte amb diferents sectors per extreure més informació si podrien ser útils, i en la mesura de possible, doncs, com sempre, doncs, m'ofereixo a participar d'aquestes feines de contacte per veure si podem tirar endavant aquest punt que vam acordar al ple.
1: Sí, ho hem comentat anteriorment. A més, havíem tingut comunicació informal i la nostra portaveu també ens havia informat al respecte, i per això crec que el lloc on poder-ho parlar el més aviat possible és la taula de cooperació, perquè hi hagi un consens el més ampli possible, tant de partits polítics com de societat civil, i per això aquest compromís de convocar el més aviat possible i tota la informació, diguem, pràctica, no? d'aquests acords i els contactes amb qui hem d'establir, doncs, contacte, valgui la redundància, doncs seran benvinguts per poder agilitzar eventualment, doncs, passes endavant.
7: I anem per la segona, sisplau. Aquesta poso una mica en context perquè faig aquesta intervenció, i és perquè cada inici d'any, no? Cada inici de curs escolar, per dir-ho així, a tots els grups municipals, a través de la ràdio, però a través de la ràdio, diferents programes de tertúlia, espai d'opinió, o nosaltres a través de les xarxes socials, ens veiem obligats a fer una valoració i se'ns demana de com ha anat l'inici escolar. D'acord? Llavors, ja preveient això, ja que és el segon o tercer any que sóc regidor, doncs ja dic, on anem? Dic, doncs deixa'm preguntar, dic, en aquest cas a la regidoria d'Educació a finals d'agost o l'1 o 2 de setembre, si no recordo malament, informació que entenc que hauríem de tenir tots per poder valorar, no amb els ulls tancats, de com ha començat l'inici de curs. Llavors, era reiterar d'alguna manera a la regidoria d'Educació que, sisplau, per poder valorar com ha anat el curs, necessitaria tenir la informació de quines ratos hi ha per aules i línies, sisplau, quines inversions s'han realitzat durant l'any a les escoles i quines inversions estan pendents de realitzar, saber també quines hores, quines vetlladores han estat assignades a cada una de les escoles, I, per últim, també saber també doncs, quin personal de tècnics d'educació infantil s'han assignat a cada escola. Si disposéssim d'aquesta informació, jo sentiria que nosaltres, com a grups de l'oposició, quan se'ns preguntés a través dels mitjans de la premsa local com fem una valoració del curs, crec que la podríem fer molt, molt millor i agrairia, de cara a l'any que ve, ja que tornarà a passar el mateix, doncs, si podem tenir més informació a mitjans de setembre. Moltes gràcies.
15: A veure, com et vaig comentar, hi ha informacions que les tenim o que l'Ajuntament les té, però aquestes informacions deriven de la inspecció educativa. És a dir, em demaneu el que digui quants alumnes hi ha per aula i per cursos, des d'I3 a 6è de primària. Entenc que el que demaneu és això. Aleshores, aquestes dades nosaltres a l'Ajuntament les tenim, però no les podem traspassar. És a dir, és una informació que queda en l'Ajuntament o en l'Oficina Municipal d'Escolarització, en aquest cas. Per tant, això s'hauria de demanar, jo hauria de demanar a inspecció si això ho podem fer públic. Nosaltres no podem fer, nosaltres tenim les dades perquè ens l'ha passat inspecció, però no les podem fer públiques. Tots els acords i tot el que fa referència a les ràtios, saps que el mes de desembre, que quan hi ha la taula de planificació educativa, s'aproven les línies, s'aproven les ràtios, però jo ara he dit exactament a cada curs de cada escola de Premià de Mar quin nombre d'alumnes, quina ràtio hi ha,

0: la preescola, tot el que s'havia fet i la despesa econòmica que tot això havia suposat. Si no ho has vist, en tot cas, això sí que ho podem fer, t'ho puc fer arribar, cap problema. Respecte a les vetlladores, a dia d'avui encara hi ha escoles, jo parlo que no se sap. Val? És veritat que hi ha escoles que diuen que tenen les hores adjudicades, per exemple, que tenen 30 hores adjudicades, però en canvi no tenen el personal. Sembla ser que la Generalitat sí, ha dit doncs, tantes hores, però per motius de contractació o per motius diversos o per motius de que potser no hi ha gent, doncs les vetlladores no estan a les aules. Val? Per tant, bueno, estem pendents de totes aquestes dades, estem pendents també del tema de, com saps, dels vetlladors a l'hora del migdia. Tenim problemàtiques greus aquest any i estem intentant, doncs, que és a veure què és el que podem fer nosaltres, independentment d'aquest suport que ja donem econòmic a l'AFA pels migdies. Però, bueno, el tema de les vetlladores pues, està una mica complicat. Jo més dades no tinc, vull dir, intentaré recopilar tot el que tingui, t'ho enviaré, però jo et dic, dir-te les dades per escola i que per curs, no t'ho puc comentar.
1: Ja. Gràcies per la resposta, Elisenda. No, només aquí dir, jo entenc que les dades no són definitives, però sí que entenc que estaria bé poder-les compartir, no? De dir, doncs escolta, doncs ara mateix sabem que les que s'han assignat a aquestes escoles han sigut aquestes hores de vetlladores i hi ha aquests TIs, però aquesta escola està demanant més. I nosaltres, que tenim tots representació a diferents partits, també al Parlament de Catalunya o el que sigui, doncs podem anar apretant entre tots, no? Doncs per aconseguir que aquestes escoles tinguin els recursos que estan demanant. Però llavors és quan se'ns demana cada inici de curs, escolta, dic, com valoreu l'inici de curs? Jo crec que realment anem a cegues, o sigui, i m'agradaria la propera vegada anar menys a cegues. Llavors, perfecte, he estat pendent, no he vist allò de les inversions que s'han realitzat a Premià de Mar, ho trobo interessant, no? Dic, valorar-ho, perquè crec que els darrers anys l'Ajuntament de Premià de Mar ha realitzat unes inversions a les escoles públiques important, així que està molt bé posar-ho en valor, jo si fos vosaltres ho posaria molt en valor. I el que són, aquí discrepo una miqueta i em miraré el tema de protecció de dades perquè no veig cap inconvenient en què l'oposició tingui accés a saber les places que hi ha en cada una de les línies de les escoles públiques. M'ho miro perquè em xocaria que siguin unes dades que no es poden compartir. Però ho mirem, d'acord? Perquè ho trobo interessant també per fer un seguiment de quines són les línies, no?, que hi ha més cobertes en unes escoles o en unes altres i per veure dir si aproximadament això que diem de que s'ha aprovat una ràtio de 19, si hi ha dues escoles que resulta que no, que aquí hi ha una excepció i n'hi ha 22. Pues, com a posició ens aniria bé saber-ho per valorar-ho, simplement. Moltes gràcies.
0: A veure, jo tornaré a comentar el tema amb la inspectora. De fet, el dia 1 d'octubre tenim una reunió amb les direccions dels centres i suposo que aquest dia les direccions ja ens podran notificar amb més claretat quines, especialment el tema de vetlladors i tema de ràtios. Per tant, si tinc una informació addicional, te la passaré.
2: Senyor Raboneda, doncs el seu torn.
3: Sí. Bueno, espero que siguin el del sobrevingut de rabiosa actualitat i una, desgraciadament, és que ahir mateix va caure el sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig i lamentem que van haver-hi 3 ferits i això ens fa pensar que es va fer com un esforç de consens de tot el plenari. Vam anar el 10 de juny a demanar bueno, el que pertoca per una licitació que s'havia fet, unes obres que s'havien de fer de condicionament de l'estació, i la següent setmana, el dia 17 de juny, es va dir que es posaria una pancarta aquí, de fet es posaria, que seria la nostra fidel companya de tots els plens, fins que això se'ls solucionés. Dues coses ens fa pensar. No hi és la pancarta, no sabem si s'ha solucionat, la cosa és que no s'ha solucionat perquè segueix l'estació amb el mateix estat lamentable que fa 3 mesos que vam anar a fer aquest consens de reclamar el que li pertoca a una estació que la fan servir gairebé milers de persones cada dia. Llavors, la que ens agradaria saber és com està la resposta d'aquesta gent i si potser hauríem de fer alguna cosa doncs una mica més enllà del que vam fer l'altra vegada d'anar a posar una pancarta a la Riera. Gràcies.
2: Sí, en primer lloc, disculpes, perquè és veritat que va ser un compromís personal meu i si no està la pancarta aquí és cosa meva perquè no he vetllat perquè estigui posada. No es preocupi que el mes que ve estarà, perquè, desgraciadament, el mes que ve estarem igual. Jo només deixi que li expliqui com està el tema amb una situació

0: situació real, i no vull obrir aquí, perquè no és el torn ni és el moment, no obrir ni debats ni polèmiques, però hi va haver, abans de l'estiu, hi va haver un acte públic de la Generalitat de Catalunya al Maresme per anunciar les millores a la pacificació de l'N2 i parlar de mobilitat, i va venir el president de la Generalitat. Jo em vaig posicionar públicament i em vaig mullar públicament i vaig dir que era vergonyós que vinguessin a fer propaganda a Mataró quan teníem el transport públic que teníem. Què van fer la resta d'alcaldes i alcaldesses del Maresme? Van anar. Vaig quedar més sol que la una. Vaig ser l'únic resistent, igual l'únic tonto, perquè això passa factura després. Et posen a la llista negra i d'allà no surts. Però jo em vaig quedar sol. Vaig ser l'únic alcalde que no hi va anar. I vaig explicar públicament el per què. Perquè és lamentable que, a més de no fer-nos ni cas ni contestar-nos, només han atès a la ràdio una vegada. A nosaltres no ens han contestat mai, tinguin la barra d'anar a fer publicitat al Maresme venent que està tot meravellosament bé. Jo ja no sé què fer. El problema és que la política del divide y venceràs funciona. I funciona la vida real i funciona la política. Jo em vaig sentir molt sol aquella setmana. Fins i tot dels meus. No se'n va salvar ningú, I van anar dels seus, i van anar dels meus, i van anar dels altres, i van anar dels seus, i van anar tothom. Aleshores arriba un moment en el que ser beligerant i ser una mica anàrquic, si volen, o ser una mica, pensar una mica fora dels marges, penalitza. I de l'estació no sabem absolutament res. El dia 1 d'octubre, és a dir, la setmana que ve, a banda de commemorar el que haguem de commemorar, tenim una visita de nou amb el secretari de Mobilitat, en aquest cas una visita que hem aconseguit gestionar per Cobana, que és aquest col·lectiu de veïns i veïnes que tenen opinions diverses sobre la resolució de la sortida de la C-32. I jo els acompanyo. I jo cada vegada que vaig anar allà, insisteixo, se'm diu que sóc el més pesat, que sigui el més pesat no vol dir que sigui el més eficient, per desgràcia. Tornarem a repetir el mateix. I ja li dic el que passarà. Ens tornarà a donar una palmadeta a l'esquena i ens diran, sí, no us preocupis que això ho estem mirant, i el mes que ve tindrem la pancarta aquí, no s'haurà fet absolutament res. Tècnics de la Generalitat parlant sota voce i sense que s'enterin els seus jefes ens diuen que tenen tantes coses pendents grosses que aquest tema ha quedat en segon terme, l'adequació de les estacions. La resposta oficial que li van donar a la ràdio va ser que, com s'havien de fer unes provatures de nous convois i això afectava el subministrament elèctric i s'havien de fer a la nit, hi havia qüestions tècniques lligades a que fins que no estiguessin provats aquests convois no farien l'adequació de les estacions. Però això no ens ho van dir a nosaltres. Nosaltres no ens han contestat ni oficialment ni extraoficialment. Per tant, jo només puc dir-li que queda la constància pública de que jo m'he negat a fer seguidisme segons què, perquè penso que mentre estigui el nostre tren, i si volem anem a les 7 del matí a fer cua al bus a la plaça Doctor Ferran, mentre el nostre transport públic estigui com està, crec que hi haurien actes que són una mica indignes. Però mentre em quedi sol, de veritat li dic, jo tinc la consciència molt tranquil·la i aquell dia jo vaig dormir molt tranquil, però vaig pensar, carai, quina pena, no? És que no li puc dir res més.
1: Però em remeto al que deia al principi, va haver-hi com un consens de tot el plenari, vull dir que em sembla una mica sol no estaves en aquell moment. Estàvem tots junts
0: cap a lo mateix. No, senyor Rabonera, no estic parlant d'aquest plenari, al revés. Ojalà tothom hagués fet el que vam fer a Premià. És que el que vam fer a Premià no ho vam fer a cap ajuntament del Maresme. Això també s'ha de dir,
1: Per això et dic que potser hauríem de fer un pas més enllà i anar cap a una altra cosa, no?
0: Doncs estic obert a iniciatives.
1: Tinc alguna idea,
0: Doncs fem una cervesa després, una Coca-Cola, no fomentem el consum d'alcohol i parlem a veure què fer.
1: Va bé. Doncs la següent pregunta, que per proximitat i també està per allà mateix, és fa un any es va aprovar un pressupost per arreglar totes les tanques. Ja van passar una pregunta tant al regidor d'Urbanisme com al de Medi Ambient, que quan vingui bé ja ens la respondran, sobre tota la vegetació que s'ha arrencat per fer aquesta, tota aquesta regeneració d'aquestes tanques. La pregunta aquesta ja esperem que quan els hi vengui, el que deia abans, quan us vagi bé ens la contesteu. La pregunta és sobre, veient les dimensions de la maquinària i de tots els estris que es fan servir, que ocupen un espai considerable, ens agradaria saber si els hi han passat algun pla de com pensen fer-ho a partir de que arribin a l'alçada de Can Manent fins a Bellamar. Perquè entenc jo que ocuparan un espai com que pràcticament només hi cabran les màquines i no podrà passar-hi la gent. Gràcies.
0: No ens han passat res. No és que no ens han passat res.
2: És
0: que no ens passaran res. Faran el mateix que han fet a Masnou. Pot parlar amb l'alcalde de Masnou. Arrasaran amb tot perquè esto es nuestro, ens diran. Perquè la Adif és propietari d'aquesta superfície, per tant té uns metres de pleitesia pel costat del passeig marítim, a més el passeig marítim és coses de l'estat. Per tant, surts de Guatemala, fiques a Guatepeor. Jo, no sé, dels creadors de no sabem on està la reforma de l'estació, no crec que vingui ara, us anem a explicar què farem quan comencem a posar la tanca. La sort és que la posen, perquè està en un estat lamentable, lamentable. Però no ens han avisat, en tot cas, senyor Subirà, si vol complementar.
3: L'únic que tenim és un avís que es van fer el mes de juliol, que farien alguna cosa, punt. Si vas a parlar, els tècnics han anat allà, amb l'empresa, que són subcontractats, i en saben menys que nosaltres. O sigui, zero. O sigui, jo m'he passejat en bicicleta amunt i avall la tira de vegades, i allà no hi ha plantació ni previsió de fer-ne, ni remotament. Ens ho deixaran arrasat, i punt, i punt. O sigui, no, res. O sigui, no esperem que ens facin absolutament res fins al terme de l'estació, cap al Palmar, i de l'estació cap al port, encara menys. O sigui, allà no hi ha res previst, absolutament. Fins i tot avui hem tingut una visita amb la Diputació que volem mirar a veure què es pot fer per arranjar una mica més el passeig, perquè el volem promocionar, i de la Generalitat ni s'espera ni zero. Zero.
1: No, si al final, o sigui, que hagin arrencat tota aquesta vegetació, quasi que ens han fet un favor perquè és tot de planta invasora que feia més nosa que servei, està clar. Però jo el que em referia és al tema de les obres. Si faran el mateix que han fet allà, que posaran formigó, si mantindran allò i només canviaran les tanques, no hi ha un projecte o alguna cosa, què faran, què farem amb la gent, perquè si la gent no pot passar per allà amb les màquines treballant, a més és un espai bastant llarg, perquè almenys ben bé passat el Bellamar, serà com just que hi cabrà la maquinària i treballaran, per lo que s'ha vist en les altres, a l'altra part de l'obra.
3: Doncs zero.
0: Gràcies. Sí, aquesta feina té un grau alt de frustració. Sí, sí. Hi havia més preguntes sobrevingudes. El senyor Guardeño, la senyora Cànovas, qui vulgui de les dues.
4: Gràcies, senyor alcalde. Aquests dies he comprovat que alguns dels codis QR dels punts lliles que tenim als establiments adherits a Premià de Mar no funcionen o no porten enlloc. Llavors, la meva pregunta era si s'ha comprovat que tots els QRs funcionin i realment portin a la informació que correspon.
0: Doncs a mi és la primera notícia que m'arriba. En tot cas, demà al matí parlaré amb el departament corresponent, que són tècnicament qui s'ha d'encarregar que això estigui al corrent, i farem la revisió corresponent. I gràcies per donar l'avís.
4: Gràcies a vostè.
0: Senyora Cànovas.
5: Sí, bé, jo també tinc dos bueno, més, una més que una pregunta, o bueno, les dues més que preguntes són gairebé precs, no? Una és perquè que la podia portar al ple següent, però donat que el ple següent és tan enganxat en aquest, i el fet és que per preparar els plenaris jo acostumo a llegir-me coses, i una d'elles són les actes de les juntes de govern local, i no estan gens actualitzades. Vull dir, tot el mes de maig n'hi ha una penjada, i l'última que es va penjar és de juny. Vull dir, en total d'aquest any només hi ha penjades 18, llavors donat que té tantes coses delegades la junta de govern local, entre elles tot el tema d'aprovació de convenis, jo crec que seria interessant tenir-ho actualitzat al dia.
0: Entenc que refereix, perquè estic consultant amb el senyor secretari,
5: a la
0: web, vull dir, a la redacció de l'acte i penjar, que estigui penjada a la web.
5: Actes. Vull dir, podem tenir accés a l'ordre del dia, però no tenim accés a l'acte, perquè en realitat nosaltres no tenim accés el link on es convoca la convocatòria ordinària de l'acte de la Junta de Govern, que en principi nosaltres podríem assistir, que són obertes, però no tenim accés a cap expedient que hi ha allà. Llavors, l'única manera de mirar els expedients que s'han portat a la Junta de Govern local és llegir les actes. I ara tampoc no tenim accés a la... Bueno, no tenim accés, no estan publicades. Llavors, això, clar, dificulta l'acció.
0: Doncs revisarem el circuit. En tot cas, aprofito també per dir que fa uns mesos estem fent proves pilot per automatitzar actes, que és una cosa que amb el senyor Ramoneda també havíem parat, que les actes arriben tard, justament perquè moltes vegades encara en aquest ajuntament doncs, o hi ha algú que pren nota i les fa manualment, o bé ha d'anar a la videoacta en cas del ple municipal, no? I estem intentant fer provatures. De fet, hem provat un parell de softwares amb el Departament d'Informàtica per intentar gestionar actes immediates, aprofitant les eines tecnològiques que tenim a l'abast. Per tant, ara aquesta incidència concreta, demà la supervisarem també doncs, amb secretaria i amb comunicació. Entenc que són les dues àrees que s'han d'encarregar d'això, però ja avanço que estem treballant a veure si legalment podem instaurar uns sistemes que ens puguin generar les actes pràcticament en temps real.
5: I si no, doncs ens les avancen per correu mentre que no es puguin publicar. Val? I després l'altre és un tema que jo ja he parlat un parell de vegades amb el regidor, amb el senyor Ripollès, i és, que bueno, no sé si té gaire a veure amb el senyor Ripollès o també amb la senyora Franquesa, el tema de les bosses que tenim a tots els pins de Premià de Mar, tenim unes bosses decoratives per agafar les erugues, que ahir vaig passar, precisament, vaig fer una foto, vaig veure quina alçada em queia, no? I posa, ojo, urticante, no tocar. Per exemple, a la plaça Esperanto, que passo cada dia, cada arbre té una bossa d'aquestes que està a l'alçada moltes meves de l'espatlla. He llegit una miqueta sobre el tema aquest d'aquestes bosses, que diuen que la idea és col·locar-les a l'hivern i es poden mantenir fins la primavera, que és quan l'eruga baixa. Un cop que ha baixat, s'haurien de retirar perquè allò conté... si han baixat erugues, evidentment, ja no sé quina substància hi haurà, però ja són urticants. Es recomana instal·lar-les a 2-3 metres. Jo, precisament, ja li vaig dir personalment a l'inici de la primavera que estan molt baixes, estan moltes a parts infantils on és que pots accedir, vull dir, que és que pot anar vostè personalment a mirar-ho, no? I també hi ha una recomanació des que a l'estiu no es deixin perquè tot allò és plàstic i sabem que, a més, plàstic amb una enganxina que allò amb la calor es pot desfer i poden caure amb el perill que pot comportar això ja no només a criatures, sinó també a gossos. Llavors, és això, un prec de si us plau, o que s'expliqui per què continuen posades o que es retirin el més aviat possible. Entenc que ara s'hauran de posar unes de noves, però que no es deixin tot l'any, perquè jo crec... Mira, a molts municipis, i aquest sistema l'he vist aquí, i que estigui tot l'any, jo només l'he vist aquí. Gràcies.
6: Sí, bé, prenem nota. Ja m'ho vas comentar l'última vegada però ho vas comentar la setmana passada, vaig tornar-ho per això. Es van posar d'així d'urgència perquè va haver-hi una ventada molt forta en la qual ens la van tirar a terra i es va haver reposat de manera urgent, i des d'aquella manera urgent de posar s'ha quedat instaurat. Hi ha moltes que a les bosses no hi ha absolutament res, i ara el que s'ha de fer és un altre repartiment per fer la prevenció de cara a la propera campanya que vindrà, que esperem que vingui aviat.
0: Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta sobrevinguda, agrair a la senyora secretària la seva feina en el dia d'avui i donem per tancat el ple municipal. Donem també temps per poder doncs, tancar l'estreaming d'aquest ple mentre reiniciem el sistema per poder doncs, fer l'estreaming de la teva informació. Recordem que ara ve l'espai d'audiència pública. Recordant a les persones assistents que, d'acord amb el reglament orgànic municipal, la sessió serà retransmesa en directe

0: Molt bé, doncs, per tots aquells que també ens segueixen en directe a través del canal de YouTube de Premià Mèdia, doncs benvinguts a aquesta audiència pública ordinària del mes de setembre. Avui amb quatre persones, quatre veïns i veïnes que... cinc veïns i veïnes que han adreçat doncs, diferents preguntes i, per tant, com fem sempre, preceptivament, doncs, els hi donarem veu per ordre estricta d'arribada de les seves peticions en el web de l'Ajuntament de Premià de Mar. Per tant, començaríem pel senyor Gerard Rosell. El tenim aquí, sí? Sí, els hi demanem sempre que això aprofitin el micròfon, se l'apropin bé perquè quedi registre de la seva intervenció. Doncs bona tarda, quan vulgui.
1: Sí, bona tarda. Bueno, soc un veí d'aquí de Premià des de fa un any. Jo he viscut a Masnou i Tallà des de tota la vida. I bueno, vaig decidir canviar la meva residència aquí a Premià, doncs havent viscut a diversos llocs del món també. I en primer lloc, doncs, traslladar un agraïment a la policia municipal, que bueno, havent estat a també moltes poblacions de Catalunya, jo diria que actuen d'una manera molt professional a Premià. He vist diverses intervencions al cantó en el meu barri i, malauradament, doncs, tant jo com alguns veïns hem hagut de comunicar. Jo personalment he fet 18 trucades en un any perquè intervingués la policia, i la veïna davant meu li diu a la seva mare que vigili a la nit, entre altres coses. La situació és complexa. Sé que el que està fent la policia municipal, doncs, per al tema dels botellots, per al tema de persones que fan diverses coses allà, sobretot a partir de les 11 de la nit fins a la 1 del matí, entre d'altres. Llavors, jo personalment m'hi he enfrontat amb alguna d'aquestes persones. Enfrontat vol dir anar a intentar dialogar i dir-los que aturin els botellots esperanto, situacions principalment que poden ser legals, entre d'altres. Fins i tot fa uns pocs dies va haver-hi una agressió cap a una persona, una ganivetada, concretament. Llavors, bueno, la situació és complexa. Vull poder descansar per les nits. Sé que des de l'Ajuntament, des de la policia municipal, personalment, el sergent m'ha trucat, fins i tot els Mossos, i crec que la situació és complexa, i només demano que, com poso en el prec, és que pugui haver-hi una instal·lació d'algunes càmeres o que es liciti alguna cosa així, perquè almenys aquestes persones que decideixen trobar aquell punt com un punt de trobada doncs per fer aquestes coses, que no ho facin més i que hi hagi una mica de dissuasió. Però que des de l'Ajuntament sé que s'està fent i només traslladar això com a veí. Gràcies.
0: Doncs gràcies. Traslladarem l'agraïment a la policia local. Tot i que sap perfectament, ja ho ha explicat vostè, que la policia hi està a sobre, Mossos està a sobre, i hem parlat diverses vegades sobre aquest tema en concret, i que creiem i pensem, i justament avui, aquest migdia, hem tingut un dinar amb el senyor Gatius, amb PIMEC, on s'ha posat, amb altres alcaldes, alcaldesses, regidors de promoció econòmica de la comarca, on s'ha posat sobre la taula una de les problemàtiques més habituals del comerç i que deriva moltes vegades amb inseguretat ciutadana, que és certs establiments que tenen uns horaris molt més laxes que els altres, generant una competència deslleial, i que, a més, locals que estan molt a prop d'on vostè diu, doncs se'ls ha aixecat actes i se'ls ha multat diverses vegades, per exemple, per vendre alcohol a menors d'edat, o fins i tot estirar més del compte d'aquests horaris que ja tenen privilegiats. Per tant, a banda de l'activitat i l'actuació policial, que de vegades és frustrant perquè el marc legal tampoc ens permet ser tot l'expeditiu que voldríem ser, sí que hi ha també un treball de fons compartit amb altres ajuntaments de la comarca per intentar limitar els horaris de segons quines botigues, intentar controlar més la seva activitat comercial, perquè per una banda és deslleial i per l'altra banda sembla que fomenta, doncs, això, l'emplaçament, si podem dir així, de determinats col·lectius que realment no ajuden a la convivència a Premià de Mar. Per tant, sap perfectament que hi estem a sobre i que, a banda de l'actuació policial, ens cal també aquesta actuació legislativa per poder, doncs, acotar l'activitat de certs establiments que no ajuden amb la convivència. Per tant, li agraeixo l'agraïment i també el toc d'avís. Doncs... passem a la segona intervenció. Hi ha dues preguntes del senyor Miquel Puiggròs, que no ha vingut. No? Doncs, en tot cas, com és procedimental, passem a llegir les seves intervencions, i, en tot cas, com l'audiència pública queda gravada per consulta, doncs quedarà també constància de la resposta. En tot cas, hi ha una primera, un primer prec o pregunta sobre la implantació del nou servei de recollida d'escombraries. Segons aquest veí, el senyor Puiggròs, és evident que el sistema no ha funcionat, ha passat temps suficient per la valoració, totes les ubicacions pràcticament s'amunteguen residus, a la zona on ell resideix, explica que ha detectat fins i tot rates furgant les restes, segons aquest senyor, del sistema ha fracassat i que cal prendre mesures urgents a causa d'un problema de salut públic al marge de la imatge desoladora que projecta el sistema. En tot cas, era una pregunta que el regidor de Medi Ambient, el senyor Ripollès, estava disposat a respondre.
2: Sí, seré molt breu. Bé, parlar de residus, no només a Premià, sinó tot el conjunt de les poblacions del país, doncs ara és un fet molt, molt constatable. És evident que el servei de recollida de residus té situacions que calen corregir i crec que seria un error negar-les. Ara bé, parlar que el sistema ha fracassat no correspon amb les dades que tenim. Quan es va implantar aquest nou model, a Premià, partíem d'un percentatge de recollida selectiva del voltant del 43%, i avui estem al voltant del 58%. Per tant, el sistema ha permès millorar de manera significativa la separació i la recollida de residus. Ara, això no vol dir que el sistema funcioni perfectament ni molt menys. Tenim punts on es produeixen acumulacions de residus, incidències en la recollida, problemes de neteja en els entorns dels contenidors, situacions que hem d'anar corregint i que aquestes situacions es produeixen. I l'Ajuntament té l'obligació d'actuar i exigir que el servei es presti amb les condicions que corresponen. Per això estem fent una avaluació constant del treball i justament estem treballant totes les forces polítiques aquí per fer una modificació de les ordenances per tal de que, pel que fa al servei domiciliari i la recollida comercial, tingui una millora en el servei. I sobretot el que crec que hem de fugir és dels dos extrems. Ni dir que tot funciona perfectament, perquè no és cert, ni afirmar que el sistema ha fracassat, perquè tampoc ho és, perquè les xifres oficials ens avalen i són xifres que no determina l'Ajuntament, sinó determina directament l'Agència Catalana de Residus. Que hem millorat? Sí, però que també tenim molt marge de millora? També. El que ens toca fer és actuar en els punts que no funcionen, corregir-los i exigir que el servei sigui un servei de qualitat, perquè l'objectiu és comú. És tenir un Premià net, un Premià més sostenible i tenir una millor recollida selectiva i que funcioni.
0: Bé, doncs aquest mateix veí feia una segona pregunta, que és sobre la nova zona de diversió i esbarjo del port, que creu que està bé. Tot i això, els accessos, sobretot en cap de setmana, presenten greus problemes de saturació i embotellament, i és freqüent veure la rotonda on hi ha aquest accés totalment saturat arribant a bloquejar la Nacional 2, i pensa aquest veí que es tindria que considerar modificar aquests accessos. En tot cas, doncs, comentar-li al senyor Puiggròs que la titularitat de la carretera nacional és de la Generalitat de Catalunya, la titularitat de la concessió del port és d'una empresa privada, que ens consta perquè tenim reunions periòdiques amb ells, que són conscients del problema i estan intentant treballar conjuntament per trobar solucions en aquests moments de cap de setmana on sí que hi ha afectacions a la rotonda. En tot cas, és una cosa que nosaltres estem supervisant i estem intentant, doncs, en la mesura del possible, donar suport, tot i que no és competència nostra ni la carretera ni l'accés ni al port, però sí que compartim la inquietud i la preocupació i estem disposats, doncs, a ajudar amb el que sigui necessari en aquest sentit. Anem a la tercera intervenció, és del senyor Òscar León. Sí que hi és. Doncs, si és tan amable. Bona tarda. Doncs quan vulgui.
3: Bona tarda. Vale, vengo a hacer pública la respuesta que me dio el Ayuntamiento de Premia de Mar vía email del sargento de la policía local, el señor Caparrós. Vine en junio, pero no me dio tiempo. Acabó el pleno a tope rápido y entonces llegué y no me dio tiempo.
0: Disculpe, teníamos ganas de irnos de vacaciones, ¿no?
3: Ya, no,
0: el pleno es impredecible.
3: No,
0: sabemos cuándo empieza, nunca sabemos cuándo acaba.
3: Pero, bueno, refresco un poquito la situación, que era algo sencillo, que era una plaza de estacionamiento que tapaba mucho la visibilidad de los conductores respecto de los peatones al final de la Gran Vía entrando a la plaza de Ducto Ferrán. ¿Vale? Entonces, mi propuesta era no eliminar la plaza esta de vehículo grande, sea turismo, sea furgón, sino cambiarla a 15 metros escasos a la salida de la Glorieta en Santiago Rusiñol, hay una plaza muy grande de motos. Entonces era modificar esto, ponerla de vehículo grande en la salida, que cabe vehículo grande y ciertas motos, no se pierde visibilidad. Y en esta plaza que tapa tanto a los peatones, poner motos de entrada a la Glorieta, en la Gran Vía, ¿de acuerdo? Entonces lo que quería hacer pública es la respuesta que me dio el ayuntamiento, que me pareció necia, incluso al final cínica, con todos los respetos, pero bueno, para mí no tiene desperdicio. Entonces la quería hacer pública y luego replicar un poquito esta respuesta que me dio, ¿de acuerdo? Entonces, si les parece, voy leyendo. Entonces me dice el señor Caparrós-Riu, de cara a su propuesta, que tot i que la DGT ha manifestat la seva voluntat de proposar modificacions... hòstia, espera, la gafa, ja he dit. La gafa, no veia anar. Respecte a prohibicions d'estacionament a prop dels passos de vianants, a dia d'avui el Reglament General de Circulació en vigor no contempla cap precepte que imposi l'obligatorietat de mantenir un espai lliure de 3 metres anteriors al pas de vianants, tal com vostè refereix a les seves instàncies. Entonces, esto es el reglamento de circulación. Bueno, esto es una pequeña parte. Supongo que el señor Caparrós o no lo leyó o leyó el articulado, pero no llegó a los anexos. Solo tiene 3 y está en el primero. Me imagino que no leyó, lo leo yo ahora. Dice, se considera fundamental que las personas conductoras que se aproximen al paso para peatones dispongan de una visibilidad suficiente que les permita anticipar si algún peatón se dispone a cruzar la calzada, que deberán, por tanto, detener la marcha. Para ello, no se permitirá el aparcamiento de automóviles en al menos los 6 metros anteriores al paso para peatones si la acera está alineada con el límite exterior de la banda de estacionamiento, es decir, con el límite más alejado de los carriles de la circulación. Este no sería nuestro caso. El caso que nos lleva aquí es o en los 3 metros anteriores si la acera está alineada con el límite interior de la banda de estacionamiento. En cualquier caso, deberá quedar garantizada la visibilidad de los peatones por parte de los conductores, especialmente de las personas más vulnerables, teniendo en cuenta que estas son especialmente las de menor estatura, niñas y niños, personas mayores y personas con movilidad reducida. O sea, sí que está en el reglamento. Yo cuando vine la otra vez, dice, esto también son tecnicismos y tampoco hace falta entrar en esto. Pero que no diga que no está, porque sí que está en el reglamento. Es una actualización de 2025. Entonces entró en vigor en este año, o sea que en ese año, en 2025. ¿De acuerdo? Sigo. I diu, tot i que compartim la seva preocupació per la seguretat dels vianants, no podem passar per alt que Premià de Mar és un municipi amb una densitat de població considerable, cosa que ens obliga a ponderar totes dues prioritats, seguretat dels vianants i places d'estacionament, de la manera més equilibrada possible i tenint en compte tots els factors que hi intervenen. En aquest sentit, no ens consten accidents amb vianants implicats en aquest pas de vianants durant els últims anys que ens facin replantrejar-nos la supressió d'aquesta plaça d'estacionament per a turismes o la seva conversió en reserva per a vehicles de 2 rodes. Insisto que no és eliminar esta plaça, sinó que és substituir-la. No perdemos ninguna plaça d'estacionamiento. No se pierde ninguna. Ganamos seguretat, no se pierde ninguna plaça. D'acord? És evident que l'estacionament de vehicles més voluminosos, com la fotografia que adjunta, pot dificultar la visibilitat tant per vianants com per conductors. Però també és cert que en aquests casos puntuals tots els usuaris de la via, vianants també, han d'extremar precaucions. I és veritat, no una responsabilitat compartida sempre, no? Peatones i conductores. Sí que és cert que en els peatones no podemos meter en el mismo saco a todos, ¿no? Supongo que los que estamos aquí sí que somos responsables y somos capaces, ¿no? De, por ejemplo, pues estirar el cuello, asomarnos para poder ver si viene alguien, no pasar si vienen, etcétera. Pero las criaturas, por ejemplo, no conocen las normas, no tienen la misma visión que nosotros, y confunden sobre todo el ver con ser vistos. Ellos ven la furgoneta y entienden, dan por supuesto que el de la furgoneta le está viendo a ellos. Y eso que son más pequeños, entonces no los podemos meter en el mismo saco. Igual que la gente con discapacidad, por ejemplo en silla de ruedas, no va a poder inclinarse para poder ver si viene un vehículo. Saldrá toda la silla y luego verán si viene alguien. Y insisto, que es un punto muy peligroso. Y sobre todo ahora que ha empezado el curso escolar, que pasan por ahí todos los chavales y chavalas del Instituto Gran Vía hacia el pueblo. ¿Ok? Y acabo, que esto es un poquito lo que más me ha lo más cínico que he visto de esta respuesta. Expertos de l'expulsat que li comuniquen que no podem atendre la seva sol·licitud sense perjudici que en un futur podem replantejar-nos els canvis proposats si observéssim incidències viàries en aquest punt. O sea, a mi me suena a lo que ha pasado con la estación de tren. ¿No? Fuisteis todos en grupo a la protesta esa, o sea, yo lo aplaudí, por supuestísimo, que se vaya allí a protestar y hacer visible que esa estación está deplorable y que se nos caerá encima algún día. Incluso una compañera de algún grupo, no recuerdo cuál, dijo, es que parece que hasta que no se le caiga una bastida del sostre al CAP, no faran res, ¿no? Pues estamos un poco en lo mismo. O sea, todo lo que le has contestado al compañero, hostia, es que digo, mírate en el espejo, porque es que viene a ser lo mismo. Hasta que, está diciendo que hasta que no haya un accidente, hasta que no haya un atropello, hasta que no pase algo, no se va a modificar. Es una caña, tío, es alucinante, ¿no? Porque no lo pillo. O sea, tú dijiste que tú pasabas por ahí cada día haciendo deporte con el perro y tal. Entonces, y ellos pasan por ahí cada día, van a la rosticería, a la rotonda, a hacer su cortao, su carajillo, su cervecita sin alcohol, lo que sea. Pasan mil veces. Entonces, eso lo saben, eso se ve. Eso se ve, que la peña se asoma. Entonces, hasta que no haya un atropello no lo vais a cambiar.
0: Vostè fa referència a un informe que ha fet el sergent de la policia, que a més és el tècnic de mobilitat. En tot cas, jo pel que vostè ha llegit no trobo cap símptoma ni de necedat, com vostè deia, ni de cinisme, com vostè deia. Està clar que vostè no està d'acord amb la resposta tècnica que li ha donat un funcionari municipal.
3: Diu que no surt.
0: Ara estic parlant jo, si em permet. Li està donant una resposta per escrit i està signant aquest informe. Per tant, quan signa un funcionari municipal aquest informe, s'està fent responsable de la seva decisió. No crec que aquí hi hagi ni cap intent de fer coses que no siguin legals i està sostenint amb uns arguments plausibles, que entenc que vostè no hi estigui d'acord, una determinada posició municipal de la persona que tècnicament sap més que jo. Jo no sé si sap més que vostè o no sé quina és la seva formació, però que jo sí. Aleshores, si el sergent de la policia, que és el tècnic de mobilitat, determina això i signa com a funcionari municipal especialista en aquest tema, aquest informe, jo només puc que donar-li suport, independentment de les opinions que pugui tenir vostè, que evidentment són contràries a aquest informe. En tot cas, jo el que li proposo, perquè si no, jo faré aquí, està matant el missatger quan m'ho diuen a mi. Vostè m'ho diuen a mi, jo ho traspallado a la policia m'ho diuen a mi, jo li traslladó a vostè, i no ens en sortirem mai. Si vol, el que podem fer és el senyor Caparrós convocar-lo un dia amb vostè al lloc dels fets i poder intentar aclarir aquest tema, perquè em fa la sensació que no és només la comunicació epistolar la que han tingut el senyor Caparrós i vostè, i si no em dirà el contrari, sinó que hi ha hagut alguna xerrada més. Perquè detecto això, no? Sí. Quan parla de necedat i de cinisme, jo no... Igual no sóc prou capaç avui, però no ho veig, això.
3: Cinismo me refiero a que dice que mientras no haya, com diu, no observen incidencias, no van a hacer nada. Han habido incidencias, ya lo dije, ahí. Casi peleas, cuando uno pega el frenazo, cuando el otro le insulta, hubo un parte, que al final fue un parte amistoso, por eso a lo mejor a la policía local no llegó, pero hubo un parte amistoso, un frenazo de un coche y la moto, culpa a la moto que va muy cerca, se chocó por detrás al coche. ¿Por qué frenó el coche? Porque vio una gente que estaba pasando que los vio en último momento. Mucha velocidad, poca visibilidad, pero es a diario. No he hablado con él, es que no le he entendido lo último que has dicho, si ha habido una charla...
0: Que no sé si vostè ha pogut parlar directament amb el senyor Caparrós, si no és així,
3: jo
0: em comprometo a poder parlar amb ell, tenir una reunió, jo a vegades crec que la gent parlant s'entén, i més si ho fem allà al costat, allà, en el lloc on és la polèmica, a veure si podem ja aclarir definitivament. Crec que serà molt més clar. Jo entendí
3: que el paso era hacer la instancia, ¿no?, al ayuntamiento, no se me contestó, le agradezco que al final sí que me contestasteis, y entonces he vuelto aquí pues para hacer esta réplica. Está diciendo que no sale en el reglamento de circulación, sí que sale, es una obligación, pero insisto que esto no es entrar en ese tecnicismo, es ganar en seguridad. Es simplemente eso, cambiar una plaza, ponerla en un sitio y la de motos ponerla para tener más visibilidad, es simplemente eso.
0: Doncs jo li estic oferint la possibilitat de poder-ho parlar in situ i contrastar les dues opinions. Insisteixo, sí, però sí que m'agradaria que quedés clar, perquè parlo en nom de la policia com a màxim responsable que sóc, que en un informe oficial el cinisme i la necedat, com vostè deia, no té lloc. I lamento que ho vegi d'aquesta manera.
3: Cínico que la Generalitat no haga nada para que no se caiga el este de la estació de Sant Andreu, per exemple. Que digan, sí, lo que has dicho, el mes que viene estará todo igual, ¿no? ¿Eso no es cinismo?
0: No entraré a debatre amb vostè que és cinisme, que no és cinisme, perquè ara no toca això, eh?
3: Vale, com deia aquell. És el mateix, és el mateix. Vale. El mes que viene estaremos igual, lamentablemente, com acabas de dir.
0: No es preocupi, jo contactaré amb vostè directament, quedarem amb el sergent en el lloc de la polèmica i a veure si així podem arribar a un acord satisfactori per tothom.
3: Molt bé,
0: sí?
3: Gràcies.
0: Gràcies. Doncs anem a la quarta intervenció d'avui del senyor Pere Morata, que ens ha adreçat, sí que hi és, sí? Doncs un parell de preguntes, com vulgui.
4: Bona tarda. Tinc un parell de preguntes que en realitat són una mica preguntar sobre algunes preguntes que s'havien fet i que encara no hem rebut resposta. La primera seria... Fa dos plens vam preguntar quin balanç de places d'aparcament teníem, no?, durant el període que portem de la legislatura, donat que, bueno, que hi ha hagut modificacions, com el Jacint Verdaguer, per un altre lloc s'han habilitat altres places, i llavors la pregunta d'avui era una mica si des de l'Ajuntament s'havia fet una mica el balanç per contestar aquesta pregunta i si s'havia fet d'aquest nombre de places una mica la tipologia, no? Zona blava, zona verda... Les tipologies que... Si és que s'havia fet aquest balanç.
0: Sí, no, s'està fent. I no es preocupi que en el moment que estigui finalitzat seran els primers, bueno, els primers o els segons en saber-ho, perquè ja venia d'una pregunta anterior de, si no recordo malament, del grup del PSC. Aquesta feina s'està fent, no és una feina fàcil. És a dir, i desgraciadament, o no, no hi ha cap funcionari municipal al carrer comptant els cotxes. No és la prioritat meva, com a regidor de Seguretat Ciutadana, que hi pugui haver un tècnic d'aquestes característiques. Estem fent la feina, requereix un temps perquè sigui una resposta correcta i real, que ens doni també pistes i idees sobre quines oportunitats de millora podem tenir en aquest sentit, i de seguida que estigui el treball fet, no es preocupin, que ho comunicarem degudament.
4: Moltes gràcies. I la segona era també una mica saber, no sé si va ser l'últim ple o l'anterior, també es va preguntar, sembla que vau explicar que es faria un recompte dels habitatges que estaven ocupats, que es poguessin recuperar. La pregunta anava també en aquest sentit, no? Una mica si com estava la situació, si el podíem tenir, si encara estava acabat, no estava acabat. I també es va comentar que no hi havia una estratègia pensada per tots aquests habitatges que puguin aflorar de l'ocupació, que estiguin buits per diferents circumstàncies, si hi havia algun pla, alguna estratègia per posar al mercat o de quina manera aquests habitatges.
0: Sí, doncs li respon la regidora d'habitatge.
5: Bon vespre. És que m'ho va preguntar el ple anterior, però dir-li que l'Ajuntament ha fet un estudi dels habitatges buits i mesures de mobilització creuen dades del padró i de consums de subministrament. Aquest estudi ens informa d'uns indicis de desocupació. A partir d'aquí, s'ha d'acabar de fer un altre estudi que començarà a primers del 2027 per verificar que realment són habitatges buits. Per tant, heu de pensar que la regidoria d'habitatge té moltes potes i hi ha prioritats. En aquest cas, hem decidit que a partir del 2027 és quan intentarem acabar aquest estudi. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Doncs tenim una intervenció més, en aquest cas la senyora Eva Lorenzo, si és tan amable.
6: Hola, bon vespre. La primera pregunta era sobre els pisos de l'antiga fàbrica de pijames. L'Ajuntament ha optat per subvencionar el 30% del lloguer d'un total de 16 habitatges amb un pressupost màxim de 51.480 euros per l'exercici 2026-2027. Tenint en compte que el ple ja va aprovar el 2022 negociar amb Sareb l'adquisició dels seus habitatges per destinar-los a finalitats socials. Volíem saber per què no s'ha prioritzat aquesta via, perquè passin a ser de titularitat municipal en comptes de finançar el lloguer d'habitatges de titularitat privada. I bueno, saber una mica si s'ha continuat estudiant l'adquisició d'aquests pisos.
0: Sí, doncs molt ràpidament, són dues coses diferents. No estan barrejades una cosa amb l'altra, perquè afortunadament l'Ajuntament té moltes vies de poder lluitar contra la manca d'habitatge. El tema de la fàbrica de pijames és una oportunitat avalada per un estudi de polítiques públiques que en el seu moment es va aprovar per àmplia majoria i que el que fa és ajudar a persones que tenen feina, sobretot de col·lectius joves i de gent gran, i evitar doncs, que aquesta classe mitjana o mal anomenada mitjana hagi de marxar de Premià de Mar perquè no pot afrontar el preu d'un lloguer. És un col·lectiu específic de persones que tenen una problemàtica també d'habitatge. Pel cas de l'edifici de la Sareb, és cert que es va aprovar això i, de fet, l'Ajuntament va contactar amb la Sareb i va fer una oferta de compra de l'edifici. Sareb la va descartar, va dir que volien mantenir aquest edifici perquè li havien possibilitats comercials, la propietat era seva. Vam negociar amb Sareb la recol·locació de tots i cadascun dels veïns i veïnes que estaven ocupant aquell edifici, se'ls va destinar a tots a habitatges socials en altres llocs de Maresme, fins i tot de Catalunya, i la nostra sorpresa ha estat que Sareb no només no ha comercialitzat aquests pisos, sinó que els ha deixat un altre cop tancats i tornen a estar ocupats. Amb la qual cosa ara estem tornant a iniciar converses amb ells, per veure si reconsideren la seva posició, donat que la primera vegada no van complir amb la seva paraula i aquests pisos que havien de ser comercialitzats es van tancar, no es van acabar ni tan sols a fer la recepció d'obres i tornen a estar ocupats.
6: Més o menys, per saber una previsió de temps, tenen pensat, tenen ja reunions tancades?
0: Amb la Sareb, és un... abans parlava de la Generalitat, la Sareb és un ens... que no se sap ni tan sols qui és la persona que està al capdavant. Depenem molt de l'interlocutor que tenim. Hem tingut interlocutors en el passat que han estat molt eficients i hem tingut interlocutors que simplement ni ens han fet cas. Aleshores, jo ja em costa molt posar terminis amb coses que gestionem nosaltres mateixos, no m'atreveixo a posar terminis amb coses que no depenen de nosaltres. En tot cas, tenim tot l'interès del món en poder regularitzar la situació d'aquest edifici, perquè ens consta que les ocupacions que hi ha allà són polèmiques, les anteriors no eren absolut polèmiques, i volem intentar solucionar aquest tema el més aviat possible.
6: O sigui, vostès ja han contactat a l'interlocutor?
0: Sí, sí, sí, amb Sareb, sí, sí, i tant.
6: Val, doncs
0: perdó, una acotació. És que amb Sareb tenim contacte continu, perquè no és només aquest edifici, eh? Sareb és propietari d'altres propietats al poble.
6: O sigui, jo dic per aquest
0: interlocutem amb aquest també, sí, no. Aquest també. Sí, sí.
6: Val. La segona pregunta és sobre els contenidors. Parcialment ha quedat una mica ja contestada. Després de més de 2 anys amb els contenidors tancats, no, ara passem a un model de contenidors oberts amb bonificació per a aquells que fan servir la targeta. Si ara consideren que cal canviar de model, volem saber per què s'ha trigat més de 2 anys a prendre aquesta decisió, no? Què és el que ha impedit actuar abans?
0: El que ha impedit actuar abans és que per prendre decisions necessites analitzar el que estàs fent. Nosaltres, ojalà, haguéssim pogut viatjar en el temps i anar el dia després d'implantar aquest sistema i haguéssim implantat doncs, les millores immediatament. Però amb aquest procés ja hem de passar com a mínim un any natural per poder extreure i extrapolar dades, que comentava el regidor anteriorment. Hem fet millores durant el temps, hem incidit molt amb la formació, amb la informació, amb la sanció, hem habilitat patrulles de vigilància, hem posat cartells dissuasoris, hem modificat torns i recollides, horaris, hem parlat amb les associacions de veïns, hem parlat amb les botigues, per tant hem anat per la via, diguem, del civil tot el temps que era necessari. Un cop tenim dades confirmades de quin és, com deia el regidor, l'èxit del reciclatge, però el cost ciutadà que això suposa, ara és el moment doncs, d'analitzar aquestes dades, viure i veure d'aquesta experiència i proposar canvis. No considerem que anem tard, considerem que estem fent els canvis amb coneixement de causa, amb totes les opinions que hi pugui haver al respecte.
6: Val. I durant aquest temps, a vegades han dit no, que part d'aquestes escombraries que hi havia fora els contenidors s'atribuïen a l'incivisme. Doncs en aquesta línia, ja que hi ha els cartells allà anunciant les sancions, m'agradaria saber quantes persones han estat identificades no, per deixar residus fora dels contenidors per veure què tan incívica és la gent, si realment aquesta és la causa, i quines mesures sancionadores o correctives s'han aplicat. No sé si tenen una xifra de sancions o d'infractors identificats.
0: Sí, de fet, les sancions per incivisme les anem publicant periòdicament en xarxes socials i al web municipal. Aproximadament en aquest últim any, des que hem posat en marxa la unitat d'intervenció cívica, portem al voltant de 200 sancions, tant per tema de contenidors com per deixar mobles abandonats fora dels horaris de recollida habitual o sense trucar prèviament. Estem més o menys en aquesta proporció, però insisteixo, nosaltres periòdicament anem publicant les multes per incivisme i la tipologia del perquè. No és només això, patinets sense permís o contradirecció, temes d'escaments de gossos, etcètera, etcètera.
6: Val, i una última pregunta del mateix tema. Més enllà de les sancions, no sé si han pogut identificar, bueno, a partir de les sancions, un tipus de perfil, no, d'infractor. D'on prové aquest incivisme? No? Si s'han detectat, doncs, no sé, situacions recurrents de persones que no estiguin empadronades, de pisos que la targeta no arriba a qui està de lloguer perquè potser el propietari no la passa, de lloguers d'habitacions sense regularitzar, d'habitatges ocupats, etc. No sé si tenen dibuixat algun perfil ja amb la policia.
0: No, l'incivisme podria dir que és universal, no entén ni de races, ni de religions, ni de colors de pell. Tenim incivisme en diferents barris, de diferents maneres, de diferents tipologies, i és una xacra, però és una xacra universal.
6: No ho dic per un tema de raça, eh? Raça només hi ha una.
0: No, per això la meva resposta és aquesta, és una xacra universal. No entén ni de barris, ni de classes socials, ni de res.
6: Jo dic més per un tema d'accés, accés a la targeta, no? Gent que si està de manera irregular doncs potser no té aquest empadronament, aquesta targeta, aquest accés. Ho dic més per aquesta via.
0: Tothom té accés a la targeta Premià de Mar, si vol.
6: Sí, encara que algú no estigui empadronat, podria accedir.
0: Tothom té accés a la targeta, si vol. És una qüestió de salut pública.
6: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs amb aquesta intervenció donem per tancada l'audiència pública, agraint doncs la participació ciutadana i encoratjant a tothom que ho vulgui, doncs que cada mes, després del ple municipal, fem aquesta sessió oberta a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Gràcies, regidors, regidores. Bon final de mes de setembre.
7: Premià Mèdia. Informació.
8: L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb 9 propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquilluer. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat.
7: Premià Mèdia. Informació.

0: Continguts en xarxa. Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer al compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats discogràfiques i també una entrevista. Una entrevista amb un dels grans i de manera especial a una de les seves produccions que ja forma part de la història de la música en català. Parlem del disc Bèstia i parlem, òbviament, d'Oriol Tramvia, que avui visita Actualicat. Abans de tot això, però, volem saludar de manera especial a tres emissores més que ja formen part a partir d'aquesta setmana de la família d'Actualicat. Són Ràdio Sant Esteve, Olesa Ràdio i Ràdio Montornès.
2: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Avui, la setmana que va del 28 de setembre al 4 d'octubre. Li donem la benvinguda a la nostra companya Pamela Martínez.
3: Imagineu-vos per un moment que la història de la nostra música és un viatge en tren on cada dia de la setmana baixem a una estació diferent. Aneu còmodes? Posam en marxa la maquinària i arrencam. El nostre viatge comença un 28 de setembre. Ens trobem a principis dels 90 i de cop, a la mateixa andana, hi ha una colla fent palmes i picant de peus. Són els Ai, Ai, Ai, que el 1991 funden la seva rumba per fer-nos ballar a tots. I si preferiu alguna cosa més íntima, només cal esperar el 2018 per veure com Caim Riba ens presenta les cançons del seu disc Nararai. L'endemà, el 29 de setembre, el vagó s'omple de poetes. El 1975, Ramon Muntaner ens du la seva cançó de carrer. I al cap de pocs anys, el 1991, un Adrià Puntí, desbordant de geni, debuta en solitari amb el seu inolvidable Papallà Llarga i... Però no tot són discos. El 2021 ens aturam al Teatre Miquelet de València per rendir un homenatge ple d'emoció al gran Lluís Miquel Campos.

Arribam al 30 de setembre i la festa es barreja amb la nostàlgia. D'una banda, bufam espelmes per l'aniversari de Joan Masdeu, fundador del Whiskins l'any 1974, i recordant com el 1995, els Ja t'ho diré, ens feien saltar amb els seus moviments salvatges. De l'altra, ens posam un poc més seriosos per recordar el 2013, l'any que ens va deixar el bateria i la veu inconfusible de la companyia elèctrica d'Arma, en Josep Fortuny. Aixequem els ànims perquè l'1 d'octubre va carregat de figures de primer nivell. El 1966 neixen dues veus majúscules de la nostra escena, la Nina i la Montse Llaràs dels Bars. Anys més tard, el 2013, els Pets ens fan un regalàs presentant l'Àrea Petita, tot i que el 2022 van haver de dir adéu a un periodista mític que ens va ensenyar a estimar la música de la tele, el gran Àngel Casas. El 2 d'octubre és pura energia jove i fresca. El 2003 neix el talent precoç de Maria Ein. I el 2015 el grup Pantaleó es presenta en societat coronant la seva pròpia reina Victòria. El 3 d'octubre viatgem al passat més clàssic amb el naixement del tenor Gaietà Renom, l'any 1913, acompanyat en el calendari pel cantautor nord-català Joan Pau Giné, el 1947, i la veu de Carraixet Maria Giné, l'any 1962.

0: Acabam el viatge d'avui amb el 4 d'octubre. Pugen les revolucions. És el dia en què va néixer la cantautora Lídia Pujol l'any 1968 i també el líder de Mishima, David Carabén, l'any 1971. I si xerram de discos històrics, un 4 d'octubre de 1988, Sant Graït ens feia sacsejar el cap al ritme de rock dur amb els Senyors de les Pedres, mentre que el 2019 els Manel ho tornaven a petar amb Per la bona gent.
1: Gràcies, a Pamela, i fins la propera.
2: Notícies a Actualicat.
1: Malauradament, avui tenim un apartat de necrològiques. La banda tarragonina Crim Estàndards, del punk rock català i estatal actuals, ha anunciat la seva separació indefinida després de publicar mitja dotzena de discos al llarg de 17 anys de trajectòria sobre els escenaris. En un comunicat, els membres de Crim reconeixen que després de tot aquest temps d'activitat ininterrompuda, les exigències d'una indústria cada cop més gran han acabat fent difícil mantenir l'equilibri amb el qual asseguren han desenvolupat la seva carrera. Amb tot, el quartet ha reivindicat els principis d'autogestió, independència i forma d'entendre la música que han marcat la seva proposta amb la qual han arribat a actuar en 22 països. I també, després de 10 anys de música, amistat, carretera i escenaris, Pelat i Pelut posa punt final a la seva trajectòria. La formació, que ha desenvolupat el seu camí musical entre 2016 i 2026, ens diuen adeu, encara que nosaltres preferim dir fins sempre.

0: aquesta nit.
1: L'agenda de la música en directe.
2: L'agenda amb Robert Fernández.
3: Comencen a escalfar-se els motors per al cap de setmana del 25 al 27 de setembre. Arriba un cap de setmana ple de música en directe i cantada en la nostra llengua. Agafeu llibreta i bolígraf que fem la volta al mapa amb dades confirmades punt per punt. A Catalunya la festa se centra a Barcelona amb les festes de la Mercè, però també s'estén per d'altres comarques. El divendres 25, l'Avinguda Maria Cristina de la capital obrirà el foc amb Maria Jaume a 8:45 del vespre. Agafaran el relleu els Amics de les Arts a 10:00 de la nit i tancaran els Catarres a partir de la mitjanit. A la platja del Bogotà hi sonarà el pop de Sexeni a 8:45 i la gresca de Búhos a 12:00 de la nit, mentre que a l'escenari BAM de la plaça de Catalunya les Testarudes portaran els seu escà a 11:45. Fora de la capital, la Marta Xanti actuarà a la plaça del Casal de Vallromanes a 7:00 de la tarda i la sala El Torín d'Olot acollirà el concert de Sergi Carbonell a 9:00 del vespre.

L'endemà dissabte, dia 26, el Bogatell rebrà les veus d'Al·lèrgiques al Polen a les 8 del vespre. El directe festiu de la Pegatina a 2:15 i la Gresca d'Svetlana a 2:15 de la matinada. El vam tindrem minibús intergalàctic a 2:15 i la valenciana Sandra Montfort a 2:15 de la matinada. Mentrestant, a Sant Feliu de Guíxols, la mítica companyia Elèctrica d'Arma farà tremolar la sala Las Vegas a 2:15. Tanquem a Catalunya el diumenge 27 a Barcelona amb el duet Arar a 1:15 del migdia a la fàbrica Estrella d'Am i les Sabaneres de Gairó a 1:00 del migdia a la plaça de Can Fabra. Anem cap a les Illes Balears. La música sonarà forta a Menorca el divendres 25. La mítica sala Escaustre d'en Mahó obrirà les portes a les 9 del vespre per al concert del Petit de Caleril, que portarà el seu pop metafòric a l'illa.

0: Finalment, al País Valencià, la música d'arrel i la festa seran les protagonistes a la Marina Baixa durant les festes majors d'Altea el diumenge 27. La Muixeraganga del Campello oferirà les seves torres humanes i balls tradicionals a una del migdia a la plaça de l'Església. I a la mateixa hora, a 1:45 de la matinada, l'orquestra La Pato farà ballar la barranca popular amb el seu repertori festiu. Que passeu un bon cap de setmana.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Avui aquí, a Actualicat, rebem, després d'uns quants anys, de nou la visita del cantautor, actor Oriol Tramvia. Oriol, moltes gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres a Actualicat.
3: Gràcies a vosaltres per haver-me cridat i per recordar-se'n de mi. Moltes gràcies.
2: Avui, de manera especial, tenim a l'Oriol amb nosaltres, degut que està commemorant els 50 anys de la sortida del disc Bèstia l'any 1976 i també perquè farà una actuació el proper 2 d'octubre al Centre Artesà Tradicionarius, al CAT de Barcelona, el 2 d'octubre, com dèiem, a partir de les 8 del vespre. Oriol, com te sents tornant a pujar a un escenari com el del CAT per celebrar una data tan rodona?
3: Doncs mira, ple de responsabilitat en el sentit, no hi ha que jo estava molt tranquil, però va venir, perquè pràcticament jo faig molt poquetes coses ja. Jo ja tinc una certa edat, o sigui, si fa 50 anys vol dir que en tinc, doncs mira, 76. Aleshores, jo ja faig molt poquetes coses, però va sorgir una oportunitat i em van venir a veure i bueno, m'ho van deixar molt bé i no he pogut altra cosa que agrair-los i dir-los que sí. Això concretament és, això com molt bé tu deies, un concert de celebració d'aquests 50 anys de la Bèstia, on vindran una colla d'amics i de gent que faran un tema o dos que jo hagi fet, o sigui, els temes de la meva discografia, diguem-ne, i hi haurà qui tocarà la guitarra sol, hi haurà grups, hi haurà gent, no sé exactament si tots faran música, també suposo que hi haurà gent que recitarà algun poema meu o alguna cosa o tal. M'agradaria dir-vos que, doncs, que entre altres hi ha el Mario Gas, la Vicky Penya, el Roger Mas, els de la Via, el Pepino Pascual, el Caim Riba, el Xumi, el Ramon Beguer, o sigui, molta gent. Tot això començarà a les 8 de la tarda i serà presentat per la Mònica Van Campen.
2: Mm-hmm. Oriol, com definiries el moment vital i musical en què et trobes ara mateix, 50 anys després d'aquell esclat inicial?
3: Bé, jo pràcticament, us estava dient que jo pràcticament no estic en el mercat. Això, diguem-ne, és com si estigués retirat en un asil i llavors em donen permís per sortir un dia i fer això concret, perquè no estic en el mercat. Jo em vaig, sortosament em vaig poder jubilar amb una paga molt senzilla i molt petita, però que ja em va bé i no estic al mercat, o sigui, no tinc. Ara conservo molts amics, conservo el grup, conservo moltes coses, però jo estic, diguem-ne, jubilat. No desitjo res, ni espero res, ni i miro el passat amb molt de carinyo. Molt content d'haver-hi estat. I el que em quedi per viure, doncs, tranquil·lament rodejat dels meus i de la meva gent.
2: Ens en remuntem a l'any 1976. Què significava ser una bèstia a la Catalunya de la Transició? I també com va néixer aquell disc icònic?
3: Bé, això va ser perquè jo ja havia estat al grup de folk. Jo vaig començar en el grup de folk, després vaig tenir que anar a fer la mili, que la vaig ser a Ceuta, precisament, mira, en aquests dies que està tan de moda. I després, quan vaig tornar, ja em vaig posar... S'havia inaugurat el Celeste. Allà em vaig retrobar amb una gent que ja coneixia, amb el Rafael Moll, que desafortunadament ja no està amb nosaltres, amb el Víctor Jou i amb gent. I llavors vaig començar a tocar allà. I amb el primer Canet Rock que es va fer, també va ser-hi, i ja em van trucar de Dixa per gravar un disco, i l'únic dubte que hi havia metafísic era si jo el volia fer amb estudi o el volia fer en directe. Però jo vaig decidir, jo ja ho tenia clar, que el volia fer en directe. Llavors això va ser gravat al Celeste. Durant tres dies vam estar allà registrant-ho tot i després vam fer la tria de temes. El Bèstia va néixer així. Jo li vaig posar Bèstia perquè era una cançó curta, amb molta trempera, però jo en el moment de fer el disc no sabia com es diria el disco. I aquest disc va funcionar molt bé, la gent... li va fer molta gràcia, em va donar a conèixer, però jo el que volia era fer un disc en directe per tal de donar testimoni dels temps que estàvem vivint. Penseu que en aquell moment el s'acabava de morir Franco, eren uns temps plens d'esperança amb que les coses anirien d'una determinada manera. Després alguns van dir que sí que hi havia anat, i d'altres van opinar que no hi havia anat. Però això ja és farina, això és un altre tema. Però jo ho vaig fer amb aquesta intenció, de donar testimoni del que passava a Barcelona a l'any 76.
2: Bèstia va ser un abans i un després pel seu estil directe, provocador i barreja de rock i teatre, podríem dir. Quan el vas enregistrar, eres conscient, a més de que estaves fent història en la música en català?
3: No, de cap manera. Jo no vaig ser conscient de res. No. És més, si m'haguessin dit que al cap de 50 anys ho estaria celebrant amb un concert, el Tradicionarios, li hagués dit de tot menys amic. No m'ho esperava gens. No, és que jo crec que aquestes coses... Un fa les coses i després te n'adones del que ha passat i tal, però un fa les coses d'una determinada manera. No ho fa amb ànim de marcar una fita o de passar la història o de... No dic que això m'hagi passat a mi, però vull dir que... Colom va descobrir Amèrica i després, un cop va estar allà, va fer l'estratègia. O sigui, primer fas la cosa i després dius, hosti, pues mira que bé que ha anat això. Doncs va ser una mica això, però no, conscient no ho era. De veritat, realment no. I... Sempre no he sigut mai massa conscient. Sempre he sigut un home d'acció més que de reflexió.
2: I Oriol, si escoltes el disc avui dia, quines emocions et desperta? Són igual de rebel de fa 50 anys?
3: Ara? No. Igual no. O sigui, sóc jo amb la ingenuïtat dels 23 anys o 24 que tenia, però no els tinc. I llavors hi ha moltes coses que no les faria igual ni molt menys, però m'hi reconec. O sigui, jo ho he fet, ho entomo, sóc així, però no penso igual, he canviat, en fi... No crec que fes una cançó ara que es digués bèstia, que sóc com una bèstia, més aviat diria jubilat, que estic jubilat. No, això és un acudit barat. Però vull dir que no, sóc el mateix, però tinc una altra manera de pensar, sí.
2: Doncs bé, estem celebrant aquests 50 anys de la sortida d'un disc icònic dins de la història de la música de casa nostra, Bèstia, que va realitzar en aquell 1976 en directe l'Oriol Tramvia. Recordeu també que, com dèiem, el proper 2 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, Oriol Tramvia actuarà al Tradicionarius, al CAT de Gràcia, i com abans ell mateix comentava, amb un munt d'amics i amigues, no, Oriol?
3: Sí, sí, sí. Sí, això, de fet, no és cap reconeixement, si t'hi fixes. O sigui, nosaltres el que fem és una festa. És una festa de dir, mira, el que vam fer quan érem joves i tal i qual, llavors... Però el concepte és de festa. Llavors, aquesta festa, doncs això, començarà a les 20, ho presentarà tot la Mònica Van Campen, i esperem que vingui molta gent i que s'ho passin bé, perquè serà... com les galetes, això, variades. O sigui, hi haurà molta gent de diversos camps.
2: Sabem ben segur que estarà ben recolzat aquest dia l'Oriol Tramvia al CAT. Oriol, gràcies un cop més per haver-hi visitat aquests micròfons, els d'Actualicat, i et desitgem, dins de la teva jubilació, el millor possible de totes les coses que segur que encara han de venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.

0: gràcies.
1: Notícies a Actualicat.
2: Quimi Portet, que la setmana passada va tancar l'edició 2027 del Mercat de Música Viva de Vic, ha anunciat a través de l'ACN que després de 8 anys sense treure disc, confia poder-ne publicar un de nou l'any vinent.
3: Bueno, el fet de tenir 130 cançons a la meva carrera en solitari ens permet triar, remenar una mica, no? Sempre anem canviant cançons, agafem aquesta altra. Disc nou no en tinc des de fa temps, i la veritat és que espero l'any que ve treure'n un. Tinc un disc mig embastat que, si Déu vol, doncs, durant el 2027 el trauré, si tot va bé.
2: En aquest sentit, Quimi ha explicat que té moltes músiques que ja li funciona, però admet que allò que més li costa de fer són les lletres.
3: Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical, i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres constantment. Actualment, no puc negar, i ho he dit sempre, que quan vas fent anys, costa més trobar el moment d'escriure i lletres que et motivin. Músiques en van sortint sempre, en surten molt, perquè és un joc, hi ha una part purament lúdica en el gravar cançons sense lletra, que això surt sempre, i en el meu cas sempre m'ha sortit.
2: El 2027, doncs, ens portarà nou disc del músic, guitarrista i cantautor Quimi Portet.

0: Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha respost al discurs de Donald Trump d'ahir durant la seva intervenció a l'Assemblea General de la ONU. El líder iranià ha dit que el president dels Estats Units els va descriure com a terroristes, quan en realitat ells són víctimes del terrorisme. Pezeshkian ha remarcat que el seu poder militar és per defensar-se, que ells no han començat la guerra i que necessiten energia nuclear per progressar. A més, ha denunciat la doble vara de mesurar a nivell internacional. Ha recordat que Israel té arma nuclear, però que els inspectors estan a l'Iran. Tot i això, ha deixat clar que estan oberts a les negociacions, però que mai es rendiran. La delegació dels Estats Units ha abandonat la sala quan l'Iran ja ha iniciat el seu discurs. Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, el AI Summit 2026, en el marc de la setmana de la IA, per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de la regulació de la IA, sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dilluns per atropellar amb cotxe la seva exparella als Pallaresos, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La víctima va patir ferides molt greus i va ser traslladada a l'Hospital Joan 23. El jutjat ha dictat també ordre de protecció, d'allunyament de la víctima i les filles i prohibició de comunicació. La causa està oberta per homicidi dolós en grau de temptativa d'anys, conducció, tots els efectes de l'alcohol i trencament de mesura cautelar. Parlem del restaurant Pícnic de Sitges. El Passeig Marítim servirà diumenge l'últim torn de dinars després de 70 anys. L'estat ha ordenat el tancament per incompliment de llei de costes, argumentant que el local està en terrenys de domini públic marítimo-terrestres, al final d'un periple judicial de més d'una dècada, fins que la setmana passada el tribunal va dictaminar que acabava aquesta història. I panoràmica, el Festival d'Arts i Cultures Visuals celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre la seva 10a edició, amb 25 expositors i prop de 50 activitats. En Vic com a nova seu, juntament amb Barcelona, Terrassa i Granollers.
4: La nova comissaria de policia local i el nou pla local d'acollida i migracions passen avui pel ple.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: Avui hi ha el primer ple municipal ordinari del nou curs polític i a l'ordre del dia despunten aquestes qüestions: la construcció de la nova comissaria de policia i el nou pla local d'acollida i migracions. També s'anuncien altres qüestions d'envergadura a l'apartat de pregs i preguntes, perquè l'oposició demana per afers tan rellevants com l'enderroc de Can Sant Pere o els canvis viaris a Jacint Verdaguer. El grup socialista, a més, preguntarà també per la renovació del Museu de l'Estampació. El ple municipal començarà en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. El ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Mèdia, tant en ràdio com en vídeo, a través del canal de YouTube. Recollida de signatures contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquests dies, diversos establiments d'aquest carrer i altres del sector ofereixen als clients l'opció de signar per demanar a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central d'aquesta via, que van entrar en vigor aquest agost passat. Els impulsors són comerciants del tram afectat i adueixen, segons han explicat a Premià Mèdia, que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i que perjudica l'activitat comercial en general. Per la seva banda, l'alcalde Rafa Navarro ha explicat a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist. Demana que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just ara s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarra ha anunciat la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Fundació Maresme i Eurecat organitzen la propera setmana el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Volen parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula quines són les necessitats d'aquest col·lectiu de persones. L'acte es farà l'1 d'octubre a partir de les 9 del matí al Tecnocampus de Mataró. En cultura, Premià en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'amistat. Per una banda, Pons proposa reservar durant les primeres 48 hores la venda d'entrades a les persones empadronades al municipi i una segona mesura per repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any. I si us agrada el patinatge, dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva. Gràcies al Club Patí Premià, que ha anunciat a les seves xarxes socials que convida a una classe gratuïta. Les proves es faran al pavelló.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 393 des dels nostres inicis i segona d'aquesta 11a temporada. L'èxit de El foc de la joventut va marcar un punt d'inflexió. Elizabeth Taylor encara era una adolescent, però la Metro-Goldwyn-Mayer ja la considerava una de les seves joves estrelles amb més projecció. El contracte amb l'estudi va significar també entrar de plena al sistema i una formació artística que es desenvolupava pràcticament al mateix temps que la seva carrera. Però la seva vida professional i personal canviaria amb Richard Burton, en qui protagonitzaria una de les relacions més cèlebres. Junts van encapçalar Cleopatra, convertint-la en una de les estrelles més cotitzades del món. Liz Taylor va protagonitzar una carrera excepcional, dos Òscar i una llegenda que encara avui en dia forma part de la història del cinema.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: I hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Elizabeth Roseman Taylor va néixer el 27 de febrer de 1932 a Headwood, Londres. Els seus pares eren nord-americans, Francis Lane Taylor, marxant d'art, i Sarah Viola Wormbrack, que havia desenvolupat una carrera com a actriu teatral sota el nom de Sarah Southern. Taylor va tenir un únic germà, Howard, 3 anys més gran que ella. La família Taylor havia establert la seva residència a Londres l'any 1929, on Francis havia obert una galeria d'art a Bond Street, un dels principals carrers de Londres en el districte del West End. En un principi, Bond Street era coneguda pels seus marxants d'art i les seves tendes d'antiguitats, al voltant de la seu londinenca de la casa de subhastes Sotheby's i de la Societat de Belles Arts, present al carrer des de la seva fundació l'any 1876. El cercle familiar estava relacionat amb importants personalitats del món de l'art i de la cultura. La seva mare havia abandonat l'activitat escènica després del matrimoni, però va tenir un paper important en la formació artística de la seva filla. Liz va estudiar a l'escola Byron House, desenvolupant també una gran afició per l'equitació, una activitat que conservaria al llarg de la seva vida.

El 1939, davant la imminent Segona Guerra Mundial, la família va decidir abandonar Anglaterra i tornar als Estats Units. Sara i els dos fills van marxar primer i es van establir a Califòrnia. El pare s'uniria a la família poc després. Aquesta fugida a Los Angeles va situar Liz en el centre de la indústria cinematogràfica. La seva mare va començar a buscar-li oportunitats professionals i la nena va passar per nombroses audicions. El 1942, amb només 10 anys, Elizabeth Taylor va debutar al cinema amb There's One Born Every Minute, sota la direcció de Harold Young. Poc després va ser contractada per la Metro-Goldwyn-Mayer, l'estudi que acabaria convertint-la en una de les grans estrelles juvenils de Hollywood. El 1943 va aparèixer a Lassie torna a casa, compartint pantalla amb Roddy McDowall i Mickey Rooney. La pel·lícula va contribuir a donar-li visibilitat i a consolidar la seva posició dins de l'estudi. Un any després arribaria el seu primer gran punt d'inflexió, El joc de la joventut, al costat de Mickey Rooney i Donald Crisp. Taylor interpretava Velvet Brown, una adolescent anglesa obsessionada amb els cavalls que somia participar en el Grand National, convertint Taylor en una estrella adolescent.

Durant la segona meitat dels anys 40, va aparèixer a El coratge de Lassie, La vida amb el pare, Cíntia, Júlia se porta mal i Donetes, totes elles entre 1946 i 1949. A la nena que havia arribat a la Metro amb 10 anys, la pròpia Metro començava a preparar-la per a papers més adults. Així que el 1950 va protagonitzar El pare de la núvia sota la direcció de Vincent Minnelli i al costat de Spencer Tracy i Joan Bennett. En aquest film, Taylor interpretava Kay Banks, una jove a punt de casar-se. La pel·lícula va ser un èxit comercial. A només 18 anys, va contraure matrimoni amb Conrad Nicky Hilton Jr., hereu de la família hotelera Hilton. El casament es va celebrar el 6 de maig de 1950. Un matrimoni molt breu i problemàtic, que només va durar 8 mesos. El 1951, l'actriu va protagonitzar Un lugar en el sol, dirigida per George Stevens amb Montgomery Clift i Shelley Winters. El paper d'Angela Vickers li va permetre allunyar-se definitivament de la imatge d'actriu adolescent i va suposar un salt qualitatiu en la seva carrera. La seva relació d'amistat amb Montgomery Clift es convertiria també en una de les més importants de la seva vida.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: No satisfeta amb el seu primer matrimoni, Taylor es casa novament el 21 de febrer de 1952 amb l'actor britànic Michael Wilding, 20 anys més gran que ella. Fruit d'aquest matrimoni, neixen els seus dos primers fills, Michael Howard i Christopher Edward, el 1953 i el 1955. Professionalment, Taylor va continuar treballant intensament. Va protagonitzar Ivanhoe, The Girl Who Had Everything, Rapsòdia, L'última vegada que vaig veure París i Gegant, aquesta darrera dirigida per George Stevens, on va compartir protagonisme amb Rock Hudson i James Dean. La pel·lícula va convertir-se en un dels grans títols de Hollywood dels anys 50. Taylor també va mantenir una estreta amistat amb Rock Hudson, una relació que adquiriria una dimensió especial dècades després, quan l'actor es convertiria en una de les primeres celebritats afectades públicament per la sida. El 1957, l'actriu va protagonitzar L'arbre de la vida, al costat de Montgomery Clift. La seva interpretació li va proporcionar la primera nominació a l'Oscar a millor actriu. L'Acadèmia la tornaria a nominar els 3 anys següents. El matrimoni amb Michael Wilding finalitzaria aquell mateix any.

Taylor profundament afectada. Després d'aquest succés, Elizabeth va iniciar una nova relació amb el cantant Eddie Fisher, amic íntim de tot i marit de l'actriu Debbie Reynolds. La relació va provocar un enorme escàndol a Hollywood. Taylor i Fisher es van casar el 12 de maig de 1959. Professionalment, Taylor vivia un dels moments més importants de la seva carrera. El 1958 havia protagonitzat La gata sobre la teulada de zinc, sota la direcció de Richard Brooks, amb Paul Newman i Burl Ives. El paper de Maggie Polly li va proporcionar una nova nominació a l'Oscar.

El 1959 va protagonitzar De sobte l'últim estiu, compartint elenc amb Katharine Hepburn i Montgomery Clift. Gràcies al treball realitzat en aquest film, Taylor va rebre una tercera nominació consecutiva en la categoria de millor actriu protagonista i va guanyar el Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Però el premi encara havia d'esperar una mica més. A Una dona marcada, dirigida per Daniel Mann, l'any 1960, Taylor interpretava Gloria Wanders, una dona atrapada en una relació destructiva.

L'acadèmia va considerar que la seva interpretació era mereixedora d'endur-se l'Oscar a millor interpretació femenina protagonista. Un any molt important per l'actriu, ja que també va començar a rodar-se una de les produccions més complexes de la història de Hollywood, Cleopatra. El productor, Walter Wenger, va oferir a Liz el paper protagonista amb un salari extraordinari $1 milió. Taylor va acceptar, passant a convertir-se en la primera actriu en superar la barrera del $1 milió per a una pel·lícula. El rodatge va començar sota la direcció de Ruben Mamoulian, però la producció va patir greus problemes sent substituït per Mankiewicz, que ja havia treballat amb Taylor a De sobte

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Durant el rodatge de Cleopatra, Taylor va conèixer a Richard Burton, que interpretava el personatge de Marc Antoni. La relació sentimental entre Taylor i Burton va començar mentre tots dos encara estaven casats. L'escàndol va tenir repercussions internacionals i va convertir la parella en una de les més fotografiades del món. Cleopatra finalment es va estrenar el 1963 amb Taylor, Burton, Rex Harrison i Roddy McDowall. La pel·lícula va ser un dels grans espectacles de la història del cinema i va consolidar definitivament Alice com una de les estrelles més poderoses de Hollywood. Aquell mateix any va protagonitzar Hotel Internacional, al costat de Burton. El matrimoni entre Taylor i Eddie Fisher finalitzaria el 1964, 5 anys després d'haver-se casat. Però no contenta amb haver passat 4 vegades per l'altar, el 15 de març d'aquell mateix any, Elizabeth Taylor i Richard Burton es van casar a Montreal. Un matrimoni que va treure rendiment no només a la seva relació personal, sinó també a la professional. Durant la segona meitat dels anys 60, Taylor va continuar treballant intensament amb Richard Burton.

El 1965 van protagonitzar Castells a la sorra sota la direcció de Vincent Manelli. El 1966 arribaria el gran triomf interpretatiu de Taylor, Qui té por, de Virginia Woolf, dirigida per Mike Nichols i basada en l'obra de Where I'll Be. Taylor donava vida a Martha, una dona atrapada en un matrimoni destructiu amb George, el personatge interpretat per Burton. En aquest film, l'actriu va abandonar deliberadament la seva imatge glamurosa per construir un personatge físicament i emocionalment devastat. Aquesta interpretació li va proporcionar el seu segon Oscar a millor actriu protagonista. També va guanyar l'equivalent als Premis Britànics a millor actriu. Després arribaria l'amansiment de la fúria sota les ordres de Franco Zeffirelli, Reflexos en un ull daurat de John Huston i Los Comediantes de Peter Glenville. Aquests van ser anys amb una activitat frenètica per l'actriu. El 1968, el tàndem Taylor i Burton tornen a aparèixer junts a la pantalla a Boom, amb Joseph Lucy al darrere de les càmeres. També, durant el mateix any, es va estrenar Cerimònia Secreta, al costat de Mia Farrow i Robert Mitchum.

Amb l'inici dels 70 va protagonitzar l'únic joc de la ciutat de George Stevens amb Warren Beatty encapçalant l'elenc d'actors. Dos anys després treballa amb Michael Caine i Susanna York a Joc de Tres. Per aquesta producció, Liszt va obtenir l'Os de Plata a millor actriu al Festival Internacional de Cinema de Berlín de l'any 1972. Aquell any va coincidir novament a la pantalla amb Burton a Bajo el Bosque Lácteo, una producció que va passar sense pena ni glòria. Un any després va protagonitzar Una hora en la noche i Dimecres de cendra de Larry Pierce, acompanyada de Henry Fonda, un treball que li va valdre una nominació al Globus d'Or. Curiosament, aquell 1973, Taylor i Burton van protagonitzar el film per la televisió Se divorcia él, se divorcia ella, una pel·lícula premonitòria del que succeiria poc temps després. El 1974 es va produir el primer divorci de Taylor i Burton, després de 10 anys de matrimoni. I diem el primer divorci, ja que la parella va tornar a casar-se un any després a Botswana, concretament el 10 d'octubre de 1975. El matrimoni només va durar uns mesos més i el 1976 es va divorciar per segona vegada. Poc després, el 4 de desembre de 1976, es va casar amb John Warner, polític republicà de Virgínia.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Durant aquesta etapa va reduir considerablement el seu ritme de treball. El 1976 va protagonitzar El pájaro azul sota la direcció de George Cukor i l'any següent Melodia nocturna de Harold Prince. El seu setè matrimoni va finalitzar el 1982, després de 6 anys de convivència. Abans d'aquella ruptura, però, Taylor havia començat a experimentar el teatre de Broadway. Va debutar dalt de les taules del Martin Beck Theatre el 7 de maig de 1981 amb The Little Foxes, de Lillian Hellman, interpretant Regina Giddens sota la direcció d'Austin Pendleton. La seva actuació li va proporcionar una nominació als Premis Tony a millor actriu d'una obra de teatre i al Theatre World Award. El 1983 va protagonitzar a Broadway Private Lives, de Noel Coward, acompanyada per Richard Burton. Malauradament, el 5 d'agost de 1984, Burton va morir a Suïssa, víctima d'una hemorràgia cerebral. La mort de l'actor va afectar profundament Taylor. Arran de la malaltia del seu amic Rock Hudson, l'actriu va començar a implicar-se en la lluita contra la sida, sent la principal portaveu pública de l'organització AMFAR per la investigació sobre aquesta malaltia. Taylor va parlar públicament sobre el VIH i la sida quan encara existia una forta estigmatització.

a partir de mitjan anys 80, va treballar principalment en televisió. Durant aquesta etapa també es va desenvolupar la seva relació d'amistat amb Michael Jackson. Les dues estrelles compartien l'experiència d'haver conegut la fama des de molt joves i d'haver crescut sota l'extraordinària pressió mediàtica. La seva amistat es va fer cada vegada més estreta i es mantindria durant dècades. El 6 d'octubre de 1991, l'actriu es torna a casar amb Larry Falkenska a Neverland, la propietat de Jackson. Aquest va ser el seu 8è i darrer matrimoni. El 1993, l'Acadèmia de Hollywood li va concedir el Jim Henson Humanitarian Award en reconeixement a la seva tasca humanitària. El 1994, Taylor va intervenir als Picapiedra, donant vida a la mare de Vilma. Aquest seria el seu últim llargmetratge cinematogràfic estrenat en sales. El 1996 posava punt final al seu 8è i últim matrimoni. Elizabeth Rosman Taylor va morir el 23 de març de 2011, als 79 anys. Amb la seva desaparició acabava la trajectòria d'una de les grans figures del Hollywood clàssic. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat el desnonament avui de Mari Carmen, una veïna de Madrid de 87 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70 anys, de tragèdia social inacceptable. De fet, 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest vespre davant la delegació del govern espanyol a Barcelona contra aquest desnonament. A Madrid, la convocatòria n'ha aplegat 10.000 i ha estat davant del polèmic àtic comprat per la comunitat a Chamberí. Sánchez ha responsabilitat directament la Comunitat de Madrid i el seu ajuntament.
2: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar. Ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
1: Sánchez ha afirmat que el desnonament no s'hauria produït si el Congrés hagués aprovat el decret d'habitatge que el seu executiu va portar abans del ple de l'estiu i ha demanat altura de mires. Ho ha dit en una compareixença des de Nova York, on participa aquests dies a l'Assemblea de les Nacions Unides i on ha tret pit de les dades que s'han conegut avui, les previsions a l'alça de creixement de l'economia espanyola d'un 2,6%, un creixement que no està renyit, segons ell, amb la cohesió social.
2: Espanya, jo crec que és un bon exemple de com convivir combinar crecimiento económico, creación de empleo y derechos y avances sociales. En los últimos años hemos impulsado un crecimiento económico sólido, aumentado el empleo de calidad, mejorado los salarios, reducido la desigualdad. Queda mucho por hacer.
1: El cap de l'executiu espanyol intervindrà dos quarts de dues de la matinada, hora catalana, a l'Assemblea de les Nacions Unides. I els Mossos investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquesta tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La víctima s'ha presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida d'arma de foc, ha estat atès i sembla que la seva vida no corre perill. 246.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana aquest pont de la Mercè, 43% dels previstos. L'autopista P7 ha registrat les situacions més complicades. Recordem que s'han desplegat més de 2.000 Mossos d'Esquadra perquè faran 1.200 controls. Darrer punt, l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, l'ha recollit avui en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Per tant, sense més, anem a començar per el més nou dels Amics de les Arts, que ens ofereixen una cançó que es diu Encara som aquí, una cançó que està inspirada en les fires de Sant Narcís, per una banda, i per els marrecs de sal, per l'altra, que pugen, com sempre fan, un pilar fins a les portes de la catedral de Girona. L'any passat, el 2025, per primer cop en anys, el pilar va caure. Encara som aquí, s'inspira en el que va passar aquell dia.

Hem començat avui aquest estrenes amb el més nou de Els Amics de les Arts. Aquesta és la cançó Encara Som Aquí. I seguim, ara sí, obrim fronteres i ens n'anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el duet nord-americà de pop alternatiu anomenat Hout and Freddy. I amb una cançó que ens porten, que es diu Touch, Touch, que ens parla del desig i la necessitat de connexió física, de les relacions tòxiques i de la dependència, i també del contrast entre el dolor i el plaer. Touch, Touch, amb Hout and Freddy, una altra de les novetats de la setmana.

0: Touch, Touch, aquesta és la nova cançó de Holt and Freddie, aquest duet nord-americà de música synthie-pop i que ens acompanya també en aquestes estrenes, en aquests primers minuts que estem compartint. Tornem a casa nostra, tornem a Catalunya per escoltar els Gorraneta, que és un duet català de música pop-rock i d'esca, format per l'Arnau, originari de Vilafranca del Penedès, i en Roger, originari de Terrassa. Són un projecte de talent emergent i adscrit a l'escena musical de Girona, i el grup destaca per la seva proposta en català a música desenfadada, fresca, carregada d'energia, com comprovarem amb el tema Marta, que, bé, explica una història quotidiana i divertida portada a l'extrem, com una excursió accidentada, la pèrdua al mig del bosc i la sàtira tecnològica.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Marta, aquesta és la cançó de Gorra Neta. Els seus components ens han acompanyat avui amb aquesta seva cançó, que és la més nova i que us hem ofert avui en aquestes estrenes. Anem per al més nou de Miley Cyrus. És la que porta com a nom Bass Persuaders. És una cançó que formarà part, i forma part, de fet, i dona nom al nou disc d'estudi. I així sona el més nou de Miley Cyrus, que ens parla de la desconnexió tecnològica i la necessitat de viure el present, i també del poder de la música i el ball com a evasió. Let's go.

És el més nou de Miley Cyrus, així de bé sona la cançó Bass Persuaders, és la cançó que dona nom al seu nou disc de la cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Cora, que és el projecte musical de pop electrònic del productor DJ Tramuntana, originari de Tossa de Mar, a la Selva, una proposta que s'ha convertit en una de les grans revelacions de l'estiu gràcies al seu so fresc. I la cançó que escoltarem és Perduts, tu i jo, que tracta d'una fugida ben romàntica.

0: viure dins de mi.
1: Una cançó ben estiuenca que ens ha portat ara mateix Cora. Aquesta és la cançó Perduts, tu i jo, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Austràlia, nascuda a Sydney. El seu nom és Natalie Imbruglia, cantautora, actriu i model australiana. Recordem que a finals dels anys 90 va sortir a la fama amb la seva cançó anomenada Torn, el 1997. Des de llavors ha mantingut una sòlida carrera dins del pop i el pop-rock internacional. El seu nou disc es diu Algorithm i aquesta és la nova cançó que es diu Beautiful Love, el més nou de Natalie Imbruglia.

Beautiful Love, aquesta és una de les noves cançons de la cantant i compositora Natalie Imbruglia. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta història que forma part d'Algorithm, el nou disc de la Natalie Imbruglia. Tornem a Catalunya per escoltar Pols. És el projecte musical de pop d'autor i pop folk del músic català Antoni d'Armengol, un artista independent que porta un temps construint un repertori molt íntim i sincer des de Catalunya. De fet, ens arriba des de Barcelona i la cançó que escoltarem es diu

És una banda llegendària britànica de pop-rock amb influències de música soul i música celta. Des de Birmingham, Anglaterra, ens ha acompanyat els Dexys Midnight Runners, que en els 80 van obtindre un èxit massiu amb la cançó Come on Eileen, i han tornat amb un àlbum anomenat Love, el seu primer disc signat amb el nom complet de la banda des de 1985. You've Got the Love, una de les cançons noves que en formen part d'aquest nou disc dels Dexys Midnight Runners, i que ens parla, bé, de fet és un cant a l'amor madur i a la reconciliació. I així doncs anem seguint el nostre camí a través d'aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Tornem a Catalunya per escoltar a una gent que es diuen The Technicolor Club. És una banda de disco pop i funk de caràcter mix, és a dir, espanyol i argentí, establerta a Barcelona. El grup va néixer a finals del 2024 i ens porta la cançó Boja per Elvis, que és una obsessió d'una altra època i, evidentment, com a referent del rei Elvis Presley.

Els Technicolor Club, aquesta és la seva cançó Boja per l'Elvis, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes. Seguim endavant. Es diu Carl Clarks. És un DJ i productor de música electrònica que és originari dels Països Baixos i ens porta la cançó Only Us, que ens parla de la connexió inquebrantable davant l'opinió aliena. Així sona Only Us, el més nou de Carl Clarks.

0: Des dels Països Baixos ens ha acompanyat el DJ i productor Carl Clarks. La seva nova cançó es diu Only Us, i així l'hem escoltada. Seguim, tornem a Catalunya, amb Siderland, que és un grup musical català format a Barcelona l'any 2018. Un trio que ens porta la seva nova cançó, que es diu L'Última, que és un tema que gira al voltant del poder de viure el present i també trasllada de forma poètica la necessitat i dels concerts de connectar amb la realitat i de connectar amb la gent. L'Última, amb els Siderland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Els Sutherland, aquesta és la seva nova cançó, que es diu L'Última, i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. I posem una mica de rhythm and blues, de soul, i en recuperem elegància amb la veu de Victoria Monet, aquesta cantant, compositora i productora nord-americana, que ens porta la seva nova cançó anomenada Juicy.

El seu nom és Victoria Monet, aquesta és la seva cançó Juicy, una altra novetat de la setmana. I ara mateix anem per Mariona Escoda. És una cantant i compositora catalana nascuda a Valls, a l'Alt Camp, i va aconseguir una popularitat enorme en proclamar-se guanyadora de la primera edició del talent show Eufòria de TV3 l'any 2022. El seu nou disc es diu En Acústic i es va publicar fa ben poquets dies, i és una tornada als orígens on l'artista es despulla musicalment. Ho comprovem amb la seva cançó El ritme que jo canto.

El ritme que jo canto és originàriament un dels temes estrella del seu primer disc d'estudi d'una altra manera, però que en aquest nou llançament rep una nova vida sota un altre prisma sonor molt més lliure i també molt més orgànic, sobretot en format acústic. Per això es diu En Acústic, el nou disc de Mariona Escoda. Acabem aquest estrenes avui amb Dominic Flaig. Ell és un cantant, compositor, multiinstrumentista i actor nord-americà, nascut a Florida. El seu disc, que sortirà cap al 9 d'octubre, es dirà How to Quiet Smoking, i escoltarem la cançó Wallflower, que és una cançó que ens parla d'una decepció amorosa o personal. Així, amb Dominic Flaig, posem el punt i final d'aquest estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Gràcies per ser-hi una setmana més i fins la setmana vinent. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: La nova comissaria de policia local i el nou pla local d'acollida i migracions passen avui pel ple.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Avui hi ha el primer ple municipal ordinari del nou curs polític i a l'ordre del dia despunten aquestes qüestions: la construcció de la nova comissaria de policia i el nou pla local d'acollida i migracions. També s'anuncien altres qüestions d'envergadura a l'apartat de precs i preguntes, perquè l'oposició demana per afers tan rellevants com l'enderroc de Can Sant Pere o els canvis viaris a Jacint Verdaguer. El grup socialista, a més, preguntarà també per la renovació del Museu de l'Estampació. El ple municipal començarà en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. El ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Mèdia, tant en ràdio com en vídeo, a través del canal de YouTube. Recollida de signatures contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquests dies, diversos establiments d'aquest carrer i altres del sector ofereixen als clients l'opció de signar per demanar a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central d'aquesta via, que van entrar en vigor aquest agost passat. Els impulsors són comerciants del tram afectat i adueixen, segons han explicat a Premià Mèdia, que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i que perjudica l'activitat comercial en general. Per la seva banda, l'alcalde Rafa Navarro ha explicat a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist. Demana que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just ara s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro ha anunciat la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Fundació Maresme i Eurecat organitzen la propera setmana el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Volen parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula quines són les necessitats d'aquest col·lectiu de persones. L'acte es farà l'1 d'octubre a partir de les 9 del matí al Tecnocampus de Mataró. En cultura, Premià en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'Amistat. Per una banda, Pons proposa reservar durant les primeres 48 hores la venda d'entrades a les persones empadronades al municipi i una segona mesura per repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any. I si us agrada el patinatge, dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva. Gràcies al Club Patí Premià, que ha anunciat a les seves xarxes socials que convida a una classe gratuïta. Les proves es faran al pavelló.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
11: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
3: Para todos los públicos.
4: Funky Radio Show.
3: Aprovechalo.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

L'altre dia jo buscava una nena catalana, el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc amb això llegendari, que la disavalo però el baixa fins a l'infern.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.